0: Coincidint amb la visita papal, el Palau de la Música estrena dues peces dedicades a Gaudí. Una d'elles, aquesta que escoltem, els 7 somnis de Gaudí, de la barcelonina Olivia Pérez Collelmir. L'altra és 84 campanades de Gaudí, de l'estatunidenc David Thierry.
1: Les dues obres les dirigirà Marín Alsop i les interpretaran més de 200 músics de la London Philharmonia Orchestra i dels cors de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana, el Cor de Cambra, el Cor Jove i el Cor de Noies.
0: Tot això serà demà al Palau de la Música a partir de les 8 del vespre i davant de tots aquests esdeveniments que tenen lloc a la ciutat amb motiu d'aquesta visita del Papa per beneir la Torre de Jesús. Són pràcticament les 8.
2: Con la llegada del calor, el cambio de temperatura y los aires acondicionados, es fácil que nuestras defensas se resientan. Por eso, cada día es importante cuidarse con Actimel. Contiene probióticos naturales LKCI y además tiene vitaminas que ayudan al sistema inmunitario. Y ahora descubre el nuevo Actimel, el único LKCI sin azúcares añadidos ni edulcorantes. Pruébalo ya.
3: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: Hoy por hoy. Ràdio Girona. Cadena SER.
1: Ocasión Plus. Ven a la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Más de 4.000 coches con hasta un 40% de descuento. ¡Solo esta semana! Estamos cerca de ti con 3 centros en Gerona, Figueres y nueva apertura en Palafrugell. ¡Visítanos! ¡Ven a Ocasión Plus!
2: Estic preocupada. He vist algun forat a les bigues de fusta i alguna serradura al terra.
3: Això vol dir que tens corcs i tèrmits. Has de posar-hi remei.
2: Però com?
3: Amb Foraplagues els controlen i eliminen.
4: A casa seva, a la segona residència, els corcs i tèrmits són molt destructius. Foraplagues els eliminem. Foraplagues.com i el 972 44 72 20.
5: Saps per què les cuines de Movalpa són úniques? Pel seu disseny personalitzat i per la comoditat que ofereixen cuidant tots els detalls. Movalpa sap com facilitar-te el dia a dia. I això marca la diferència. Visita'ns a la carretera de Barcelona 133. Pots demanar la teva cita a movalpa.es. Movalpa, cuines dissenyades per a tu.
6: Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
7: Joan, què ha de sonar?

0: Fins a les dues del migdia avui el Que t'hi jugues, especialment pendents de tot el que passa al país, perquè d'aquí a uns minuts arriba el Papa Lleó XIV a l'aeroport del Prat. Allà tenim el Martí Oliver. Què tal, Martí? Bon dia.
1: Bon dia, sí que sí. Està aquí tot previst perquè arribi el Papa. Ara deies que l'Àlex Delmas ha arribat puntual. Veurem si el Papa arriba puntual, perquè estava previst que arribés d'aquí 20 minuts, a les 12:25, a la terminal corporativa, que està reservada pels vols privats i institucionals, però el Papa ha sortit passats 11:45 de Madrid, que era més tard del que estava previst, i per tant tot plegat es pot endarrerir. També estem pendents que arribi el president Illa. També hi haurà, en principi, representants del govern espanyol, ajuntaments i l'arcabisbat de Barcelona esperant el Papa, i la majoria del dispositiu de seguretat ja és a dins de l'aeroport. Hi ha furgones de Mossos, Policia Nacional, molta seguretat privada. Sí que han vingut una desena de persones, sí que ara que parlaves de fans, són una desena, però estan força lluny d'on es pot esperar el Papa. Per seguretat, són a un centenar de metres de les portes de l'aeroport. Està previst que es faci una breu rebuda institucional del Papa un cop surti de l'avió, però de seguida anirà corrents i de pressa, segur, cap a la Catedral de Barcelona, directe, perquè ja té previst allà el primer acte d'aquesta gira per Barcelona. Estava prevista a la 1:00 PM, amb el retard que ja té de quan ha agafat l'avió a Madrid, potser tot plegat s'endarrereix.
2: Firmes la comparació Bad Bunny i Papa?
1: A veure, sí, no?
3: Per què li dius Bad Bunny? Dir... Per què Bunny?
2: Bueno, mira, en el seu moment era Bad Bunny, no sé.
3: Digues-li Benito Antonio.
2: No, però vull dir que, no sé, vull dir, hi ha gent que li diu Bad Bunny i hi ha gent que li diu Bad Bunny. I, de fet, els Bad Bunny, quan saluda les seves cançons, diu Bad Bunny, baby. No diu Bad Bunny, baby. Ell mateix.
3: Us imagineu el Papa baixant de la viva amb aquest... Seria meravellós, eh? Oh, pagaria, eh? Faria unes quantes donacions a l'Església. Martí, qualsevol novetat ens expliques el Que t'hi jugues. Puja, puja, Willy.
4: La casita, quina seria? Té casita, el Papa?
3: Té molt show. Que l'envolta, eh? Ho vam veure ahir al Bernabéu, ara ho comentarem amb l'Héctor González. 80.000 persones, eh? I Florentino Pérez regalant-li la samarreta del Madrid, i el Madrid venent una samarreta edició Papa a 195 euros. Això es fa negoci. 195 euros.
4: Bueno,
3: la samarreta amb el nom León i 14 a l'esquena, la equipació sencera, 275 euros, aprofitant la visita del Papa al Bernabéu. Com us deia, acte de fe durant molts anys han fet els professors i ara converteixen els carrers en infern perquè els hi facin cas. Hi ha manifestació a aquesta hora del migdia a diferents punts de Catalunya, i pendents de les afectacions a les carreteres per aquestes manifestacions i també pel dispositiu de seguretat per la visita del Papa. Aviam. Andrea Villoria, quines són les afectacions des del Centre d'Emergències de Catalunya? Què ens expliquen?
5: Hola, què tal, com esteu? Doncs mira, d'entrada la visita del Papa implica restriccions. La casita que abans comentàveu del Papa és el Palau Episcopal, que està a la plaça de la Catedral, i per tant des d'ahir tota aquesta zona de Ciutat Vella, la de la Catedral i el Palau Episcopal, està tot tallat. També ho està avui la muntanya de Montjuïc, on el Papa celebrarà aquesta nit una vigília. Només podrà passar el personal acreditat, els fidels que aniran a seguir, o el personal de premsa que ho retransmetrà, i tindran, en aquest cas, un bus llançadera. Demà se sumarà aquests talls, doncs, al Raval, on el pontífex visitarà l'església de Sant Agustí, i sobretot l'Eixample, que és on afecta més gent. Tot el carrer Rosselló, que és on el Papa circularà amb el Papa mòbil descobert, estarà també tallat des de demà a primera hora del matí fins la matinada, i se suma això al que es considera el centre de màxima seguretat, que és la Sagrada Família i les 9 illes del seu voltant. D'entrada, a banda de, diguéssim, d'aquests espais que són els que estan afectats, també hi haurà talls puntuals en el trasllat del Papa. El primer serà des que arribi a l'aeroport fins que es traslladi al centre, a la catedral, on té el primer acte. Els Mossos aniran escortant el Papa i la resta d'autoritats, tota la seva cúria vaticana que l'acompanya, que aniran encapsulant-los, escortant-los al principi, diguéssim, de la comitiva de la caravana i al final, i tallant i obrint el trànsit al seu pas.
3: Gràcies, Andrea. Si hi ha qualsevol novetat, l'expliquem al Que t'hi jugues. Com us deia, pendents de les manifestacions. Soledad Domínguez, què tal, com estàs?
6: Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
3: On pares?
6: Doncs mira, ara mateix estic al centre de la Gran Via, una gran manifestació de professors, però també de personal dels serveis socials dels ajuntaments, de les biblioteques municipals i del PAE, que és tota aquella gent que treballa a les escoles i als instituts, però que no són professors, educadors socials, integradors, els TEIs que estan a les aules d'infantil. Tota aquesta gent s'està manifestant per deixar clar que els acords que s'han posat sobre la taula per millorar les condicions laborals dels professors i per contactar més gent són insuficients. Estan aprofitant a més la visita del Papa, que és el leitmotiv de molts dels cartells que estem llegint avui, i també els ha servit d'inspiració per composar un Pare Nostre adaptat a les necessitats que té l'escola.
7: Redueixis la nostra ràdio!
8: Redueixis la nostra ràdio!
7: No ens deixeu caure en la precarietat!
6: La persona que feia de papa en aquesta Pare Nostra, en aquest prec, doncs era un professor vestit amb la túnica blanca que identifica el Sant Pare, estava pujat amb una mena de carrito, representant també el papa mòbil. Un dels lemes d'aquesta manifestació d'avui és: volem fets, demanem fets, no miracles.
3: Gràcies, Sole. És un quart d'una del migdia.

0: Hem escoltat el Martí Oliver pendent de l'arribada del Papa. El que no sabeu és que tenim a dos persones del Keti Jugues dintre de l'aeroport. No sé si es creuaran amb el Papa, perquè ell arriba i dos dels nostres corresponsals se'n van. Lluís Flaqué, Flaqui, Bruno Alemany, què tal, com esteu?
1: Hola, Sique Rodríguez, què tal?
2: Bon dia, què tal?
0: Ara mateix...
1: Seria el Papa, el que es creuaríem nosaltres.
0: Ara mateix, quina és la fotografia a dintre de l'aeroport del Prat? Vosaltres que sou privilegiats i heu pogut accedir-hi?
1: Doncs a l'aeroport del Prat hi ha bastanta gent, però entenc que el Papa entrarà per la zona privada, per tant no hi ha cap mena de seguretat extra, almenys a l'hora que hem arribat. Hem vingut molt d'hora, gairebé tant d'hora com Àlex Delmas, pendents del trànsit del Cristóbal Jacint, que ens ha fet avui el servei de taxista, entre
0: en
1: cometes. Doncs ens ha portat... Sí, hem vingut amb ell, ben molt ben acompanyats, petant la xerrada, i tant el Bruno com jo hem vingut, però molt d'hora, perquè clar, volíem estar aviat per evitar el trànsit, i portem bastanta estona aquí, i Bruno, la veritat és que no difereix gaire d'un dia normal a l'aeroport, no?
2: No, tranquil·litat, diria que absoluta. També us dic que dubto molt que el Papa vingui a fer un cafè al lloc on estem ara mateix, el Flac i jo, fent un talladet per fer temps, perquè hem vingut molt d'hora, però s'agraeix també en dies així que són complicats, doncs tenir-ho tot més o menys controlat, i la veritat és que hem fet bona feina, gràcies al Cristo, sobretot, clar.
0: Aneu via Perón, Estats Units?
1: No, nosaltres anem a Mèxic.
0: Anem directament a Mèxic, clar.
1: Sí. Ciutat de Mèxic, un vol llarg, gairebé 14 hores, per aterrar la vostra matinada allà i poder viure ja demà la prèvia de la gran inauguració d'aquest Mèxic-Sud-Àfrica, que l'Estadio Azteca, estadi mític, doncs podrem viure el dijous a les 9 de la nit hora catalana, 1 del migdia hora mexicana, i cap allà anem. Sortim d'aquí un parell d'horetes llargues encara, així que encara ens queda temps per afrontar aquest vol llarg, per començar a viure aquest Mundial a partir del dijous.
0: La inauguració és el Mèxic-Sud-Àfrica, l'Estadio Azteca, evidentment partit que retransmetrem al Carrusel amb la narració del Flaqui, com us vam explicar ahir, i els comentaris del Bruno Alemany, que aquesta matinada ha seguit l'últim amistós d'Espanya abans del Mundial. Perú 1, Espanya 3, amb gol de Pedri, assistència de Ferran, molta presència de jugadors del Barça i un equip que més o menys és, si no al 100% quasi, el que debutarà al Mundial, Bruno.
2: Sí, jo crec que hi ha algun petit dubte potser al lateral dret. Jo trobo que Llorente, que va ser l'escollit el dia d'ahir, serà també el titular al partit davant Cap Verde, dilluns de la setmana vinent. I la resta gairebé són faves comptades, perquè va dir Luis de la Fuente que tant Nico Williams com Lamine Yamal estan bé, estan per jugar, però dubto molt que siguin titulars, i més en un partit amb un rival com és Cap Verde. Per tant, Ferran Torres jugaria a l'extrem per la banda dreta, i queda oberta també aquesta posició d'extrem esquerra, on crec que pot entrar Dani Olmo, que m'ha agradat molt avui, sí que ha entrat a la segona meitat. Jo crec que pot ser titular. No sé si a la mitja punta o a la zona d'extrem o fals extrem per la banda esquerra, però crec que Dani Olmo, si me l'he de jugar, diria que serà titular al primer partit davant Cap Verde. Bon partit d'Espanya, golet de Pedri, bon partit també de Pedri, especialment a la primera meitat, i ha fet els deures la selecció espanyola.
0: Per parts, el porter titular va ser Unai Simón. A la segona meitat va jugar David Raya, que és qui va encaixar el gol de Perú. Luis de la Fuente diu que té clar des de fa temps qui jugarà la portería.
3: No es un regalo, es la oportunidad de demostrar internacionalmente su categoría, su calidad, y hoy creo que era justo darle también la opción a David, pero tengo claro que va a ser el portero que va a dirigir el Mundial.
0: Serà Unai Simón, ¿no, Bruno?
2: Sí, no hi ha cap dubte que el porter de Luis de la Fuente és Unai Simón, fins que passi alguna cosa rara, i fins i tot jo trobo que una errada d'Unai Simón l'aguantaria bé Luis de la Fuente. A partir d'aquí, després del Mundial, el que passi a la porteria ja ho veurem, però jo crec que fins que acabi el Mundial segurament el porter serà Unai Simón.
4: Habéis montado un temita y no hay temita. Ya está. El temita son mis huevos.
0: Morenos. En defensa, Marcos Llorente, al lateral dret, Cucurella a l'esquerra, i parella de centrals, Cubarsí i Laporte. Flaqui, serà aquesta la defensa titular d'Espanya?
1: Entenc que sí, no? Tot i que hi ha diferents opcions, però vaja. També entenc que és un Mundial que, al ser tan llarg, hi haurà tants partits, farà tanta calor, hi haurà tant desgast, les hores de vols seran molt intenses, que costarà veure, suposo que a mesura que arribin els partits decisius, les eliminatòries, quarts de final, etc., sí que veurem un 11 titular més definit. Però fins aleshores m'estranyaria molt que De La Fuente i la resta de seleccionadors, podent haver portat 26 futbolistes com han pogut en aquesta edició del Mundial, apostessin per un 11 fixe. Em sembla que serà una foto bastant mòbil, però que quan arribin els grans partits, les coses importants, sí que entenc que aquesta serà la defensa, sí.
0: Al mig del camp, Pedri, Rodri i Olmo, Bruno?
2: Aquí és on tinc el principal
0: Fermín,
2: dubte.
0: No,
2: Fermín, perdó. Sí. Rodri i Pedri... Bueno, és normal, perquè ha fet una temporada, evidentment.
0: Pedri, Rodri i Fabián o Pedri, Rodri i Olmo?
2: Pedri i Rodri són fixos i a partir d'aquí crec que entre Fabián i Dani Olmo hi ha una porta oberta perquè qualsevol dels dos sigui titular. Jo crec que encara més de confiança que Dani Olmo és Fabián per el seleccionador Luis de la Fuente, però també crec que li va sentar bé l'entrada de Dani Olmo perquè és un perfil més de mitja punta i ja tens jugadors a la base com Rodri i Pedri per moure l'equip. No descarto que juguin els dos, contra Cap Verd, perquè podria jugar Dani Olmo a l'extrem esquerre.
0: Pedri i Rodri titulars, avui, aquesta matinada contra Perú, també Fabián, a la segona part Olmo, que ha jugat molt bé, segons explica el Bruno Alemany. Per qui et decantes, Flaqui?
1: Bueno, no ho sé, torno a estar amb el mateix. Entenc que Pedri ha de ser titularíssim, que Rodri també, i a partir d'aquí doncs el ball de bastons, entre cometes, no?, per veure qui s'acaba imposant. També dependrà, entenc, del rival, no sé dir-te per qui s'acabarà mullant. Pensa que l'Eurocopa que va acabar guanyant Espanya es lesiona Pedri i de sobte apareix una versió d'Olmo que fa funcionar i rutllar l'equip d'una manera brutal, no? Per tant, veurem per qui es decanta. Jo crec que Olmo és un dels jugadors que més ha crescut i que més agrada al seleccionador.
4: ¿Pondrías, Javier?
0: Se llama Flaqui. Luis, Luis.
4: Sí.
1: Luis. Somos Felipe. Tocayos, es fácil. ¿Tú a quién pondrías, Luis,
4: Felipe?
0: Si no, Felipe no. Dígame. Luis.
1: Julen.
4: Dime.
0: ¿Tú a seleccionado quién? De Qatar, ¿eh, Lopetegui?
4: ¿Tú a quién pondrías?
0: Seleccionado de Qatar, ¿eh? Julen Lopetegui.
4: ¿Tú a quién pondrías, Luis?
1: Yo pondría a Rodri, a Pedri y a Olmo.
4: Pues pondría a Fabián.
0: Ja, la davantera.
1: No dudaba.
0: Luis de la Fuente ha destacat el partit de Ferran Torres.
5: Yo creo que España ha ganado un grandísimo delantero centro, pero quizás estamos no disfrutando de un excepcional extremo. Entonces, como sabemos las condiciones que tiene y lo que puede ofrecernos de extremo, pues estamos también muy tranquilos disfrutando también de esos momentos de Ferran.
0: Sembla que vagi una mica tajat, ¿no?
4: Bueno, Vinito ha sido en cierta
0: hora. Después del partit.
4: Bueno, yo qué sé. Hay países que no dejan hacer Vinito, así que yo antes de irme, pues siempre hago un Vinito. Claro.
0: Esteu d'acord, bon partit de Ferran Torres, Bruno, Flaqui.
2: Muy bo. Sí, molt bona primera meitat, especialment anant a l'espai, en una de les coses que més destaca en el joc de Ferran Torres, la capacitat que té per desmarcar-se. Així arriba l'assistència que li dona Pedri al gol que ha fet el migcampista del Barça, i en general bon partit de Ferran, que va començar a l'extrem dret, que jo crec que serà la seva posició al primer partit davant Cap Verd. A partir d'aquí ja entraria Lamine Yamal, i a la segona meitat ha jugat Ferran de davanter centre. Jo crec que aquí té menys opcions perquè el titular serà Oyarzabal, però també és cert que Oyarzabal li costa acabar partits. Per tant, veig bastant a Ferran Torres entrant a segones meitats per acabar partits, per ser el nou revulsiu, el nou suplent.
0: El Flaqui subscriu tot el que diu el Bruno.
1: Jo crec que, és que crec que aquí hi ha molta incertesa de com estarà Nico Williams. Si Lamine, doncs, entenc que se'l anirà protegint, tot i que la Fuente cada vegada que pot diu que ja estarà disponible pel primer partit, jo vull pensar que es minimitzarà qualsevol risc, i si Lamine i Nico estan en versió bona, passa, clar, són una incògnita, sobretot el cas de Nico Williams, que al llarg de la temporada doncs no ha pogut arribar al seu millor nivell i no sé si arribarà en aquest tram de tan decisiu de temporada. Però crec que Ferran Torres tindrà un rol molt important, no serà com a davanter centre, com a revulsiu o com a extrem, perquè em sembla que és un dels jugadors que arriba en millor estat físic dels que estan a la convocatòria.
0: Les bandes van en funció de com estiguin Lamine Yamal i Nico Williams. Aquesta matinada contra Perú han estat titulars Ferran Torres i Àlex Baena, i a la davantera Oyarzabal, que ha tornat a marcar, ha fet el primer gol d'Espanya, el segon de Pedri, el tercer del porter de Perú en pròpia porta. I és veritat, Bruno, que cada vegada que el veig jugar penso més el que ens vas dir fa temps al que t'hi jugues, que està infravalorat. No se'l té tot lo en compte que es mereix un jugador com Oyarzabal, que a més, final que juga, final que marca.
2: Sí, és que té pràcticament de tot. Té intel·ligència a dintre el camp, sap exactament per on moure's, en quin moment s'ha de desmarcar, és fi tècnicament, és un jugador a nivell de controls orientats, tot això ho domina realment molt bé, és molt bo rematant també, i és veritat que segurament li falta el físic, no? No, no té ni molta velocitat, ni molta resistència, és a dir, és l'únic punt que em fa pensar que no pugui ser un davanter de 100 milions d'euros. La resta, per la resta, és un futbolista absolutament capaç de fer qualsevol cosa a un terreny de joc. A mi em semblaria un fitxatge top si el fes el Barça.
0: Ara et pregunto tu, Àlex, però abans d'alliberar el Flac i el Bruno per a que passin el control i puguin ja pujar a l'avió que els portarà cap a Mèxic, on dijous comença el Mundial. Pedri, després de marcar avui amb la selecció a l'últim amistós, ha parlat dels problemes que poden tenir els jugadors amb alguns partits. Sabeu que són tres països diferents. Espanya jugarà els dos primers partits a Atlanta, Estats Units, el tercer contra Uruguai a Guadalajara, i hi ha el problema, entre altres, per exemple, de l'alçada.
6: Sí, sobretot en el calentamiento sí que se notava, després ja te puedes acostumbrar un poco más, pero sí, es verdad que al principio tienes un poco más de asfixia de lo normal.
0: Avui Espanya ha jugat a Mèxic, suposo que també per aclimatar-se, però fins a quin punt creieu que això serà important al Mundial?
2: Crec que serà un factor determinant al Mundial, la calor, per començar, perquè jugaran partits a les 12 del migdia a llocs on segurament estarem a 35 graus, amb molta humitat. Per tant, és previsible que en molts partits es vegi un ritme més baix del que hem vist durant la temporada. I també el fet de l'alçada. A Mèxic hi ha molts partits que jugaran per sobre dels 2.000 metres i això els jugadors, els futbolistes que ho han viscut diuen que es nota bastant, però sobretot la calor, perquè després als partits, especialment ja d'eliminatòries i tal, els jugadors arriben trinxats, sent molt cansats a l'últim tram de la temporada. No serà com el Mundial de Qatar, en aquest sentit, que va ser el novembre, i jo crec que en aquest sentit hi haurà diferència.
1: No oblidem que molts jugadors que estan al Mundial de Seleccions van disputar el Mundial de Clubs el passat estiu. És a dir, que la tralla acumulada per a molts serà molt intensa. Així que em sembla que és un tema capital. Per això et deia abans que no crec que veiem onzes gaire fixes, sinó que intentaran els seleccionadors aprofundir en els seus planters a la mida que puguin, no? Si tenen opcions d'anar alternant jugadors que carreguin minuts en un partit i puguin descansar l'altre, perquè és la calor, és el tram de temporada en el que estem, són les hores de viatge, perquè les seus de partits estan molt lluny unes entre elles, i Espanya jugarà un partit a Mèxic, l'altre pot jugar a la zona de Miami, i que al final són distàncies llargues, hi ha partits a Canadà, no sé, veurem com ho gestionen, però el tema físic serà, crec que, un tema capital per la tralla que porten els futbolistes i per les condicions climàtiques i de distància en hores de vol que hauran de suportar durant tot aquest Mundial.
0: La inauguració aquest proper dijous a les 9 de la nit al Carrusel, al Estadi Azteca, amb el Flaqui i el Bruno, per narrar i comentar el Mèxic-Sud-àfrica. Que tingueu bon viatge. Si us trobeu al Papa,
1: gràcies,
0: i podeu, el poseu en directe al que t'hi jugués.
1: Oh, i tant, només faltaria. No, així ho farem. Una abraçada.
0: Àlex, crida l'atenció. Avui ho llegia al diari El País, que al final passem d'un futbol de partits dividits en dues parts de 45 minuts a partits que seran de quatre parts de 22. Ho dic perquè la FIFA ja ha instaurat que en aquest Mundial hi hagi aturada per a refrescar-se al minut 22 de cada meitat 3 minuts. Deixams, per exemple, s'ha queixat, perquè diu que això canvia el plantejament i canvia el futbol, i molts creuen que realment el que vol la FIFA és obrir una finestra per a les televisions i que puguin posar anuncis. Però és un canvi important o no? Que cada minut 22 de tots els partits s'aturi 3 minuts el joc.
7: A veure, tant com important no, però sí és un canvi. Sí és un canvi que poden aprofitar els equips o els entrenadors per donar instruccions, per canviar el pla de partit. Imaginem una selecció que hagi sortit en un partit i que l'estigui sorprenent el rival, doncs aquest minut 22 tens temps doncs, per tocar certes coses, retocar-ho, i que per tant l'efecte sorpresa ja se'n vagi. A mi em sembla que és un factor més que poden utilitzar les seleccions, en aquest cas, sobretot els entrenadors, els bons entrenadors, per reajustar coses, per aprofitar les debilitats del rival o per canviar coses si no està funcionant. Ara bé, tant com diu Deschamps, que canvia l'escenari del futbol, em sembla un punt exagerat.
0: I lo del cansament, els viatges, l'alçada, que ara comentava Pedri, afecta?
7: I tant que afecta, i tant que afecta. De fet, jo situo les favorites, les seleccions que tenen una llista més equilibrada, no? Que tenen més jugadors, que tenen més canvis, que diguéssim que hi ha menys diferència entre el teòric equip titular i les alternatives. Seleccions com Espanya, com França, fins i tot com Anglaterra, jo crec que aquí tenen un factor o un avantatge afegida respecte a les seleccions que tenen molt bon equip, com podria ser Marroc o com podria ser doncs, Alemanya, però que en canvi no tenen tantes alternatives interessants o de tant nivell a la banqueta.
0: Ara escoltarem la contracrònica que ens ha fet el Santi Ovalle, que ja el tenim allà, ha fet escala a Dallas, després ha anat cap a Atlanta, i ha pogut passar el control de seguretat. És notícia perquè els Estats Units ha vetat l'entrada a un àrbitre de Somàlia, un àrbitre FIFA, diuen dels millors d'Àfrica, Omar Abdulkadir Artan,
8: el millor, diuen. No,
0: àrbitre somalí, que ha vist com li denegaven el visat i no podrà xiular al Mundial. I clar, ens preocupa que el Santi ja està allà, però algun dels nostres, el Flaqui o el Bruno, no pugui entrar. Donald Trump, bon dia.
9: Sí. Yes, good morning. És que...
0: Ah, Flaqui, t'has quedat per aquí, eh? Tampoc
1: sí, no, és que m'han dit queda't queda't perquè t'interessarà això que escoltaràs, dic, pues, Bruno, espera't.
9: L'àrbitre, the referee, es deia com? Omar Abdulkadir... És que, clar, m'enteneu?
0: Abdulkadir.
9: Tu ho entens, no? O sigui, aquest nom, mínim de 5 cinturons explosius, 7 machetes... prou feina tinc amb acceptar que entrin Marroc, Iran, Iraq...
0: L'Iran ja ho veurem, està allà a Mèxic esperant.
9: Egipte, sí. Espanya, Aràbia Saudita, tot de sudaques...
0: Sí, perquè fem broma, però, Flaqui, Bruno, Iran està a Mèxic i encara no sap si podran entrar a Estats Units,
9: no? Clar que no.
2: De fet, el que es parla és que tindran un visat express que aniran jugant en el partit i només acabar el partit gairebé... No, és una mica gag, això, eh? Sense dutxar-se. És un gag, òbviament es dutxaran, però que no faran ni zona mixta ni rei, marxaran directament.
9: Tampoc es dutxen mai, no?
2: Hola, però...
9: Vull dir, aviam,
2: sisplau, aquesta gent... President.
9: We are going to convert the USA es tornarà un zoo. Aquest ritme.
0: Aviam, president.
9: I he de deixar que un paio que es diu Omar Abdulkadir sigui un àrbitre d'un Algeria-Jordània. What the fuck? It's going to...
0: Per això no has deixat entrar, no?
9: Aquell partit
0: acabaria... Fem broma, però és molt bèstia, eh? Que un àrbitre FIFA, diuen que dels millors d'Àfrica, alguns el millor d'Àfrica, no ha pogut entrar i no xiularà el Mundial perquè li han denegat el visat.
9: Aquell partit acabaria com el Rosari de l'Aurora o com el Burka de la Yasmin, en aquest cas, no? Tu saps la de gent que he de deixar entrar? I a sobre, periodistes, a més... Aviam, anem a repassar aquests que voleu entrar
0: al United States. Sí, tenim el Bruno Alemany.
9: Yes, Bruno. Bruno significa sí. Morenet, no?
2: Yes.
9: Bruno means morenet.
0: Bru, sí.
9: Yeah. Malament, comencem, amic meu. Ei, de cognom alemany? Alemany? Morenet i nazi? Sí. What the fuck? No agafis el vol. No cal ni que agafis el vol, perquè no val ni que ho intentis. I l'altre és...
0: L'altre es diu Lluís Flaquer i Rifé.
1: Well, aquí no hi troba res.
9: El nom sembla correcte, xineja una miqueta, però... Flaquer... Però podem perdonar-ho. Ara bé, està com molt moreno ell, no? Està ja com...
1: No gaire. No es pensi.
9: Bueno, una mica més de sol i ja et podem considerar un moro. O sigui que...
1: Estic taronja com vostè.
9: Com prenguis una mica més el sol, estàs penjant d'un fil. Aviam, per demostrar que no fareu mai mal als United States, quan arribeu us portaran amb mi al despatx oval i us posaré una prova.
0: Quina prova?
9: Us ensenyaré 3 hospitals infantils de l'Iran i m'haureu de dir quin rebenteu. I si encerteu, us dono el visat. Són els 3. La resposta
0: correcta...
9: Després
0: li preguntarem al Santi Ovalle si ja ha fet aquesta prova. Perquè està als Estats Units.
9: Són els 3.
0: Bruno, Flaqui, gràcies. Adéu.
1: Adéu, que vagi molt bé.
0: Aviam què ens explica el Santi Ovalle, que ja està allà.
10: Aterro a Amèrica, a Dallas, la ciutat on van matar Kennedy. En realitat no trepitjo la ciutat, però sí que tenia ganes de posar aquesta sintonia, perquè alguns rejuveniu 30 anys. El Flaqui em pregunta si fa calor, li confirmo que sí, fa molta calor. I comprovo que el lema de la ciutat continua sent el mateix que fa uns anys. Everything is bigger in Texas. Tot és més gran a Texas. Sort i ànims al Flaqui i al Bruno, que s'hi passaran 40 dies. Jo agafo una avioneta i cap a Chattanooga, la quarta ciutat de l'estat de Tennessee, la seu del comtat de Hamilton. 190.000 habitants i el riu que la travessa per la meitat. Es nota que és el quartell general d'Espanya, només trepitjar terra a l'aeroport, un panell gegant amb els dorsals i les cares dels jugadors de la selecció ens dona la benvinguda. El taxista, que em porta de l'aeroport a l'hotel, està emocionadíssim de tenir allà la selecció espanyola. Els seus fills diuen que Espanya guanyarà el Mundial i que Lamine Yamal és el millor futbolista del món. Parlant de Lamine, va la primera bombeta del Mundial. Està amb unes ganes boges de disputar aquesta competició. Per ell, el Mundial és la meca del futbol, la competició més important. I, per suposat, és la meca de les marques. Lamine arriba al Mundial d'Estats Units de la mà d'Adidas, McDonald's, Coca-Cola, Vicks, Konami, Visa, Pokémon, Oppo i UNICEF. Not bad.
0: Chattanooga, eh? És on estarà concentrada la selecció espanyola. Àlex Del Mas, has dit que dones favorites a les seleccions que tinguin més plantilla. Quines són aquestes seleccions, segons el teu parer?
7: Mira, jo faria dos grans grups. Per mi hi ha dues favorites clares per damunt de la resta, que són Espanya i França. I després jo et cito un altre parell de seleccions, que seria Portugal i Anglaterra. Portugal perquè és una selecció que està jugant molt bé, que també té moltes alternatives, i Anglaterra perquè tinc la sensació, per dos motius, un pel factor Harry Kane, que crec que arriba molt bé i és molt important tenir gol, i després perquè crec que aquest aprenentatge dels clubs, Anglaterra abans tenia problemes per competir, però últimament està posant molts clubs a les finals de Champions, de Conference, d'Europa League, li ha donat aquest punt de competitivitat que algun any o altre doncs, ha d'arribar endavant. Per tant, jo et donaria aquestes dues. Espanya, per mi, és el millor equip. França, per mi, són les millors individualitats. I després, alternatives, Portugal i Anglaterra. Estic convençut que la guanya una selecció europea. Eh?
0: Sí?
7: Sí.
0: Tot i que jugui a l'altre costat de l'Atlàntic, eh?
7: Sí, sí.
0: Per cert, el rival més dur d'aquesta primera fase per Espanya és Uruguai. Com està Araujo?
8: Doncs Ronald Araujo ja ha arribat a Uruguai. Va venir-se a visitar ahir a Madrid. Té un petit trencament microrotura muscular que el deixarà un parell de setmanes fora. L'objectiu que es marca tant Araujo com la selecció d'Uruguai és poder-lo tenir en el partit contra Espanya. Avui ja està a punt d'aterrar a Uruguai. Va marxar a les 12 de la nit d'aquí de Madrid. I avui la selecció d'Uruguai viatja ja cap a Playa del Carmen, que és on estarà concentrada. Per tant, fixat Araujo que pugui tornar en el partit contra Espanya.
0: I pendents de la lesió d'Abde, que pel que diuen a Sevilla es perdrà el Mundial. Pateix un esquinç al genoll. Se'l va fer ahir. I es perdrà el Mundial. És una llàstima, eh? Falta l'oficialitat, però diuen des de Sevilla que les proves mèdiques determinen que té una lesió important al genoll.
7: És una llàstima, sí. Baixa important
0: Marroc,
7: per Marroc.
0: Que és una selecció que està entre les favorites.
7: Correcte. Està en una de les candidates, eh? No en aquests grups que posava jo, però sí que és una d'aquelles seleccions que recordem que l'últim Mundial és qui elimina Espanya i que, per tant, té molt bona selecció. I Abde és un jugador important aquí. Per la capacitat de desequilibri que té i per com acabar la temporada, estava cridat a ser important i és una baixa important.
0: 12:38, endrecem la resta de l'actualitat.
11: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Martí Junca, què tal, com estàs?
12: Bon dia, sí que...
0: Recuadrem la notícia perquè és important, eh? El que hem explicat, que els Estats Units veta l'entrada a un àrbitre pel Mundial.
12: Sí, com dèiem, es tracta d'Omar Abdulkarim Artam, que havia d'exercir durant la Copa del Món i se li ha denegat el visat. Abdulkadir va ser designat millor àrbitre africà del 2025, però no ha pogut accedir al país i se l'ha repatriat a Turquia.
0: Que és molt bèstia, eh?
13: És molt bèstia. Quina pena.
0: Oh, sí, el millor àrbitre d'Àfrica i no el deixen entrar al país i no xiularà el Mundial.
13: Perquè portava tres bombes.
0: Sí, presentes. Avui la selecció espanyola femenina podria certificar la classificació per al Mundial.
12: Després de la victòria contra Anglaterra, si l'equip de Sonia Bermúdez suma els 3 punts contra Islàndia, evitaria la repesca i estaria virtualment classificat pel Mundial de 2027. Més partits definitoris avui. Almeria-Castelló a les 9 del vespre per assegurar una de les places de la final d'ascens a primera divisió masculina amb el 1-1 de l'anada.
0: El Barça de bàsquet comença avui el camí per a ser finalista de l'ACB.
12: Partit a les 8 del vespre contra el Tenerife al Palau. El Barça no disputa una final pel títol des de fa 3 anys. Els de Xavi Pascual s'enfrontaran a l'equip que ha derrotat el Madrid. El tècnic de Gavà va valorar així el rival després de saber que s'enfrontarien a les semifinals.
14: Tenerife es un equipo extraordinario que si lo ha conseguido es por méritos propios. Juega uno de los mejores baloncestos de la competición. Se reinventa con las lesiones. Ha fichado rapidísimo 3 jugadores que les ha cambiado otra vez la cara del equipo. Chus ha encontrado la tecla para hacerles competir. Un equipo con un espíritu competitivo y con un gen especial. y por eso llevan tantos años haciéndolo tan bien.
12: Deixant la CB a l'NBA, els Spurs han retallat distàncies aquesta matinada guanyant els Knicks, deixant l'eliminatòria per l'anell 2-1, un partit que va presenciar Donald Trump i va ser rebut així al Madison Square Garden. Com veieu, va ser rebut amb xiulets i, a més, Donald Trump es va quedar adormit a mig partit.
0: Sí, home.
15: Sí, sí. El bàsquet és un esport... No m'agrada.
0: I per què vas a veure-ho?
15: Perquè toca. Ha de ser institucional i aquestes mandangues...
0: Les finals de la NBA, que de moment guanyen els New York Knicks al San Antonio Spurs 2-1.

0: al San Antonio Spurs 2-1.
1: Uns sneakers.
2: Vam menjar no sé què.
0: Va, tanquem amb el Barça de Futbol Sala, que avui podria certificar la classificació per a la final de la Lliga.
3: Segon partit de la sèrie contra Inter Movistar a les 9. Els blaugranes van guanyar el primer partit i una victòria avui suposaria la plaça a la final i també certificar la classificació per jugar a la Champions després de 2 anys en blanc. Recordem avui també Barça Igualada Blanes per accedir a la final de l'Hockey Lliga.
4: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos López.
5: Hola, Sique. Muy buenos días. Viaje rápido por el quiosco de Inglaterra y el quiosco de Italia. Siempre con la reconstrucción del Madrid en el punto de partida. La secuela de Mourinho en el Madrid, construida sobre la gloria pasada y el juicio de un presidente envejecido, escribe Ian Hackey en el diario británico The Times, indicando que la reelección de Florentino abre la puerta al regreso del portugués 13 años después de que terminara su primera etapa en el Bernabéu en medio de profundas rupturas con jugadores importantes. Y en Italia, la Juventus se fija en Brahim y Sorloth para rehacer su ataque, cuenta la Gacheta, indicando que la refundación de la Vecchia Signora pasa por negociar con los dos clubes de Madrid. Primero con el Real, para llevarse a Brahim, luego con el Atlético, para sacar a Sorloth del Metropolitano.
0: Doncs atents al que explica la Gazzetta dello Sport avui a Itàlia, que la Juventus vol a Brahim del Madrid i a Sorloth de l'Atlético de Madrid.
6: Sí, Sorloth que ha sortit amb moltes quinieles, però és un jugador contrastat. A mi és un futbolista que crec que és interessant en un perfil Atlético de Madrid, però que per altres tinc certs dubtes, però vaja.
0: Ibrahim?
6: Ibrahim em sembla un jugador... A mi sempre m'ha agradat, crec que és un jugador que amb continuïtat és molt interessant. Té gol, té desequilibri... Jo he imaginat-me un Ibrahim titular, el veig un jugador molt...
0: A la segona hora del que t'hi jugues anirem a Madrid per saber quan es fa oficial lo de Mourinho i si ja ha presentat aquesta misteriosa oferta Florentino Pérez de 150 milions d'euros per un jugador. Dir que Olise ahir amb la seva selecció va fer un hat-trick contra Irlanda del Nord. Per tant, si abans d'ahir podia costar 150, des d'avui ja en costa 200.
6: Sí, però un altre dalt o no el posaran?
2: No sé. Donde sea, hay que fichar.
0: Por ahí, todos mezclados ahí.
2: Usted juega en la derecha, ¿no? En otro sitio, no sé, da igual. Es que es igual. Lo importante al final es que haya fechas buenas para hacer eventos. Por ejemplo, yo creo que España no va a llegar a la final del Mundial porque todos, del 8 al 11 de julio, querrán estar en el Cruïlla. Por eso, España no va a llegar a la final del Mundial. Bueno,
0: segur que Cubar sí.
6: Clar,
0: t'estaria encantat en el Cruïlla.
7: Collons i tant, amb els Pixies, els Black Crowes, amb The Hives, el Suede, Garbage, és que és tot Cristo, Faithless, David Byrne, tots aquests del 8 al 11 de juliol, cruillabarcelona.com, allà és on pots trobar informació i totes les entrades disponibles. Que jo m'elimino, fotré dos gols en pròpia. Ja t'ho dic, quarts de final, dos gols en pròpia, cap a casa.
0: Ja sabeu que el que t'hi jugues s'escolta i també es veu.
4: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
8: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
9: Arroba que t'hi jugues.
0: Núria Vilamala, bon dia.
10: Què tal? Sí, que bon dia, com esteu?
0: Què s'explica la gent a les xarxes socials?
10: Doncs mira, sí, que avui et porto uns talls molt interessants perquè ho vam comentar la setmana passada, la Mini Amal és youtuber. Sí. Per cert, des del compte del que t'hi jugues ens hem subscrit al canal de la Mini Amal.
0: Ara falta que ell se subscrivi al nostre.
10: Això ja és més difícil, però bueno, el primer pas l'hem fet...
0: Déu ens segueix, que és Messi.
10: Correcte.
0: Per tant, la Minya Mal també ho pot fer.
10: Doncs vinga, a veure si ho aconseguim. De moment, nosaltres hem fet el primer pas, que és subscriure'ns, i sí que va penjar un vídeo fent un preguntes i respostes. La gent li havia enviat unes quantes preguntes i la Minya Mal em va respondre unes quantes a un vídeo. Jo sé que el primer tall us farà mal, aviso. Però la Minya Mal explica quin és el primer Mundial que recorda.
11: El primer Mundial que recordo és el de 2014, ganó Alemanya. Me acuerdo mucho de ese partido Alemania-Brasil y de la final. No me acuerdo del de 2010 y pues mucho menos del de 2006, porque no había nacido.
10: Es gros.
7: Es que es del 2007.
10: Es que no se recorda.
0: No me acuerdo del 2010.
2: Es que mi hijo
0: nace... Y mucho menos del 2006 porque no había nacido, claro. Es del 2007. Tío, el primer mundial que recorda la Mina es del 2014.
2: Claro.
0: Escoltarlo y enfonsarte.
10: Jo us he avisat que us faria mal aquest tall. Ahir l'escoltava a la redacció i vaig flipar. I mira, sí, que una curiositat, perquè la Minya Mal l'hem vist jugar amb la mà embenada i també va explicar el perquè de l'embenatge que porta la mà.
11: Me la vendo porque jugando a la Play, o sea, le di un...

0: una torta a la tele y me reventé los dedos y me hincharon un montón. Entonces, a partir de ahí me vendé y como que el vendaje me quedó muy bien, como si fuera Karim Benzema. Y me acuerdo que hicimos la broma de KB9, KB9, ya me lo dejé y me queda bien, yo creo, entonces ya me lo dejo.
1: Vale. Divertit.
2: Sí.
1: Em recorda a lo de Busquets i la planxa.
3: I Karim Benzema, diu que li agradava.
4: No t'ho creus gaire, no?
1: No, si, no, no té per què mentir. Si li fots una hòstia a la tele i et fas mal, trenques la tele. Per tant, li han preguntat com va quedar la tele a la Minyamal?
3: No.
1: Podrien haver-ho fet.
3: Aquest detall no.
2: Quan torni a fer una pregunta de respostes, li farem per arribar des del que t'hi jugues.
5: Bueno, què sé, però és que al final, si nosotros en casa rompemos una tele casi cada dia.
3: Mira.
5: Romper una tele no és nada raro.
3: Mira, un tall molt curt de jugadors infravalorats per la Minyamal.
0: Gerard Martín. Gerard Martín és infravalorat. Fabián Ruiz, del PSG, infravalorat.
1: Molt bé.
3: Dos jugadors que per la Minyamal són infravalorats.
1: Gran elogi per a Gerard Martín. Sí. També sí. Per a Fabián Ruiz, però Gerard Martín agrairà aquestes paraules. Molt bé.
3: I molt ràpid, sí, que perquè em va agradar molt aquesta reflexió que fa la Minyamal quan li pregunten què va sentir ell quan Dembélé guanya la pilota d'or i, per tant, ell no la guanya. La reflexió és molt interessant.
0: ¿Qué sentiste cuando ganó Dembélé el Balón de Oro y no tú? La verdad, siendo sincero, yo pensaba que ese día iba a ganarlo, pero por muchas cosas que pasaron ese día. Yo creo que me fue muy bien que lo ganara Dembélé, aparte de para crecer yo personalmente. Yo creo que no era el momento de que yo lo ganara porque era un niño y no hubiera valorado lo que es ganar un Balón de Oro. Aparte de que con Dembélé me llevo muy bien, con Luis me llevo muy bien, he salido con él, he estado con él, he hablado con él mucho. El otro día hablé con él, me preguntó que cómo estaba, entonces me ayudó a crecer mucho personalmente, en verdad. Y me ayudó como a levantar porque no estaba en un buen momento y yo creo que me ha durado mucho a partir de ahí y he cambiado muchas cosas de mi vida y que me alegré mucho por Rus, a ver si extrañas en mí.
1: Doncs em sembla una declaració fantàstica.
4: Sí, i a més destila la seguretat, destila la seguretat que té en ell mateix, no? Sí. Perquè hi ha algú que diu, bé, doncs el guanya un altre.
1: El tio reconeix que pensava que el guanyaria.
4: El guanyaria ell, és que...
1: Després diu obertament que es porta molt bé amb Ousmane Dembélé i que s'alegra per ell i que li ha servit per reflexionar i canviar algunes coses. I que ja li va bé no guanyar-lo, una cosa que pensàvem més o menys tots, no? Perquè és molt jove i encara té molt recorregut per davant.
6: Jo també, sóc jove.
1: És que em sembla meravellosa aquesta declaració.
4: Però molt, molt.
6: Jo també, sóc jove, tendria que haver ganat, me lo robaron.
5: Pero que me lo robaron, que le dieron el balón a un cojo. Él subió con la muleta a buscar el balón. Este es el mejor futbolista del mundo. ¡Eh, polla todo!
4: Ta. Em sembla un discurs supermadur de Lamine i, a més, amb molta naturalitat. De la mateixa manera que deia l'accident amb la mà, doncs parla de la pilota d'or, no? Li van donar a ell, no passa res. Jo em pensava que el guanyaria, un altre no ho hagués dit, i ell ho fa amb tota la naturalitat. Per tant, a partir de les seves declaracions s'entén molts dels seus comportaments al camp, com és tan descarat, com assumeix també la pressió, com acostuma a aparèixer en els grans escenaris. Em sembla que amb Lamine Yamal, amb el tema de la personalitat i el tema mental, no tindrem cap problema.
1: I bon company, mira com es mulla per sí. Gerard Martín. Sí. Estàs d'acord amb el que diu, que està infravalorat Gerard Martín?
4: Sí, és que clarament és un infravalorat, eh? Després hauríem de preguntar-li en quin nivell el posa i si en quin nivell el situa en quant a defenses centrals del món, no? Però sí, ho és, hem parlat moltes vegades i tots en som partíceps. Jo crec que al principi de temporada jo mateix no esperava que arribés a aquest nivell Gerard Martín. Per tant, és infravalorat i el valoren molt a dins, començant per el seu entrenador i els seus companys.
1: El valora molt Hansi Flick, que l'ha impulsat com a futbolista fins al punt de fer-lo titular. Primer confiant en ell, com a alternativa al lateral esquerre, donant-li molts minuts i després fent-lo titular a l'eix de la defensa del Barça, que són paraules majors. Si bé és cert que va explicar el Nil Solà ahir al Que t'hi jugues que Hansi Flick vol un central esquerrà, el Bruno Alemany donava diversos noms com a opinió, com a idees. Nico Schlotterberg del Borussia Dortmund, Luqueva del Leipzig i Mujaremovic del Sassuolo. T'agraden? N'hi ha algun que afegiries que creus que el Barça hauria d'estar pendent? Creus que és necessari fitxar un central esquerrà com vol Hansi Flick?
4: Sí, us vaig escoltar i jo estic molt d'acord. Jo crec que el gran marge de creixement que té aquesta plantilla és un central esquerrà que et pugui jugar de lateral i amb experiència. I això no va en contrapartida de Gerard Martín, que em sembla que el Barça pot estar molt tranquil aquí, però aquí és on hi ha més marge, més que al mig del camp, amb totes les possibles arribades de Bernardo Silva, que es parla, etc etc. Sí, m'agraden alguns. El de Bòsnia, que va comentar, no el tinc controlat, el veuré aquest Mundial. Schlotterberg m'agrada molt. I jo afegiria Guardiol. Crec que 24 anys, un futbolista que ha guanyat la Champions, que ha guanyat Premiers, que et pot jugar de central esquerrà, de lateral, i que a més té aquest caràcter balcànic, a mi em sembla que seria una incorporació magnífica. Crec que acaba contracte d'aquí dues temporades, per tant, veurem què t'he pensat fer, però que el City ja arriba en aquell moment on ha de començar a contemplar la puntira.
1: Ahir ho comentàvem amb el Bruno, no? Que històricament al futbol els centrals podien ser dretans, esquerrans, sí. Que no importava la cama, i ja des de fa temps, diguem-ne, no sé si que s'ha posat de moda o que els entrenadors ho miren molt, no? Fins a punt que, bueno, Hansi Flick el que vol és un central esquerrà, ho dic, perquè si fos independent la cama s'obriria el ventall. És tan important tenir un tio amb perfil per la dreta i un altre amb perfil per l'esquerra?
4: És important, sí. Quan parlaves de fa uns anys, quan fa uns anys es contemplava que defensés bé, que complís les seves funcions i poca cosa més. Ara els centrals moltes vegades tenen més importància en l'inici del joc que qualsevol migcampista, no? Perquè hi ha molts equips doncs, que et salten a la pressió coordinada o t'esperen en bloc baix. Per tant, què et dona un central esquerrà jugant a cama natural que no t'ho pot donar un altre? Primer de tot, la passada és un tema físic. La passada és molt més difícil de pressionar perquè ja va oberta, tu pots obrir control i fer la passada cap a la teva banda o filtrar-la cap a dins. És molt més difícil de tapar i molt més difícil de pressionar. I després el canvi d'orientació, que en el Barça de Flick això és vital i és bàsic. Hem de pensar que la banda oposada del central esquerrà hi ha el jugador més bo de l'equip, el jugador més desequilibrant, que és Lamine. I el Barça aquesta temporada, si agafem els números, ha baixat molt en desplaçaments i en canvis de joc, perquè aquell desplaçament Íñigo cap a Lamine l'ha perdut i, òbviament, jugant, Gerard Martín ho ha provat alguna vegada, però jugant molts partits aquí, o a Mèric, o amb Cubarsí, recordem a l'inici, aquest canvi d'orientació no ha existit.
1: Per cert, per què quan hem arribat avui a la redacció al matí, Bermúdez, no ens has dit ni bon dia, sinó simplement Schlotterberg, que és el fitxatge.
4: Yep.
7: He dit bon dia, però després he dit que Schlotterberg em sembla bo, el fitxatge.
1: Avui t'has aixecat amb aquesta pedrada?
7: Sí, sí, sí. I la meva la de Mica Utazze l'anem traient, perquè evidentment
1: no
7: em
1: fa cas ningú.
7: No em fa cas ni Cristo, no em fa cas ni Cristo, només el Jofre. Doncs ara la pedrada és Schlotterberg. Tot i que és veritat que Guardiol, cuidao. Però...
4: Sí, Schlotterberg també, a mi també m'agradaria, i crec que el Bruno va dir que té clàusula de sortida, no?
1: Sí, però no crec que sigui massa més de 50.
7: Schlotterberg em flipa, sobretot perquè és que també el veus per banda com a lateral i dius, hòstia! I el veus com a central a l'esquerra i dius, la mare de Déu, que ràpid, que fàcil que juga, quin desplaçament! Hòstia, que al final el Dortmund l'any passat, no, fa dos, no? Arriba a final de Champions, que ell és gairebé com aquell que dius l'únic jugador que tenen. I ho fa de conya, és fantàstic. I a mi sembla un centralasso.
4: Jo qualsevol dels dos em semblaria aquí un creixement per la plantilla més que l'arribada de Bernardo Silva. És a dir, si t'arriba Guardiola o Schlotterberg aquí...
1: Jo crec que és percepció, eh? Bernardo Silva...
4: Sí, oi? No,
1: ni no, fu ni fa. No. Ni fred ni calor. No jo, sinó a l'àrea esportiva.
4: És que va, és que té tot
1: si
4: el sentit del món.
1: Presenta l'oportunitat. Vale.
4: Jo estic molt fet, a favor d'això.
1: Si el volguessin, si fos
4: ja
1: realment una prioritat, ja l'haurien fitxat.
4: Ja l'haurien fitxat.
1: Si no l'han fitxat és que no ho és.
4: Jo estic molt a favor. Jo crec que hem de desvincular dues coses. Una, que sigui un jugador extraordinari, que per mi ho és, i l'altra, si el Barça el necessita o no. Jo crec que el Barça, amb tots els efectius que té al mig del camp, no és una necessitat imperiosa. És veritat que el perfil de Pedri no el tens replicat, però compta amb el final de temporada de Gavi, que Gavi ens ha ensenyat en aquests últims partits que encara no pot fer aquestes funcions exactament com Pedri de 8, però que a poc en va aprenent. L'arribada de Bernardo Silva segurament seria per tapar minuts a Gavi, a Marc Bernal, i jo crec que aquí el Barça va bé, i en canvi, en línia defensiva, tenint en compte que la defensa va justa, que els casos d'Araujo i Christensen no hi pots comptar de massa, jo crec que aquí incorporar alguna experiència tipus Schlotterberg, tipus Guardiol, jo crec que aquí el Barça s'hi ho agrairia molt, eh?
1: Anem cap a l'aeroport del Prat, perquè Martí Oliver ja ha aterrat l'avió del Papa i està a punt de sortir per la porta amb una llarga comitiva esperant-lo a la pista d'aterratge, no?
8: Sí, ha aterrat fa pocs minuts amb un vol d'Iberia. Ara mateix estan intentant acabar de col·locar l'escala amb la porta de l'avió perquè pugui baixar. Hi ha una catifa vermella i, com deies, una renglera força llarga d'autoritats. En una banda doncs, hi ha una sèrie de militars i per l'altra doncs, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també el ministre de Disseny d'Arcàdia Espanya, el delegat a Catalunya, Carlos Prieto, també Jaume Collboni, la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, etc. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Pomella, una renglera de llarga de persones, d'institucions que estan esperant que el Papa baixi de l'avió, catifa vermella col·locada, ha arribat amb uns 25 minuts de retard. Ens diuen que la previsió també era que abans d'arribar a l'aeroport del Prat sobrevolés relativament a prop de la Sagrada Família per tenir una panoràmica des de l'aire, i ara mateix que acaben de perfilar aquests detalls, de seguida que baixi us torno a demanar pas.
1: El problema és que han posat la catifa vermella però no la quadren amb l'escala que amb la que ha de baixar el Papa. És a dir,
7: és molt espanyol.
1: El delineant anava una mica borratxet, perquè sí. Va fent una mica de S.
7: És molt marca vermella. Espanya el que estem veient.
1: Sí, sí, sí.
7: És a dir,
1: no quadra l'escala de l'avió amb la catifa vermella que li han posat al Papa.
7: Han marxat tres avions.
1: Això, clar, porta una estona el Papa esperant, amb l'avió tancat.
7: No, l'avió hauria de tirar 2 metres enrere.
1: És el Papa, però li toca esperar com a qualsevol ésser humà a que el Prat estigui tot arreglat perquè puguis desembarcar l'avió. És que fot riure, tio, de veritat. En fi. Per cert, l'arribada del Papa provoca miracles, com que l'Àlex Delmas hagi estat titular, però no pot... ni amb el servei de Rodalies, una vegada més no hi ha miracle, i hi ha gran part de la xarxa de Rodalies ara mateix aturada per una incidència, segons informa.
7: Hosti, com arribarà el Papa a Barcelona?
1: Perquè va amb el Papa mòbil, no?
7: Ah, va amb la comitiva. Pensava que vindria amb un R2, tonto. Sí, no, R2, tonto.
1: Podria haver-hi algun miracle avui, que Rodalies funcionés amb normalitat, però veig que no, que torna a haver-hi una incidència, i si heu d'agafar el tren, que sapigueu que no funcionen amb normalitat, cosa que ja és la normalitat. El Papa que anirà a la catedral, després a l'Estadi Olímpic, demà a Brians. Des d'allà farem l'Aquí Catalunya amb la Marina Fernández, des de la presó, des de Brians 1. Ha d'anar també a Montserrat, a la parròquia de Sant Agustí, al Raval, i a la Sagrada Família. Demà a les 7 de la tarda hi ha visita del Papa a la Sagrada Família, eh? És una llarga agenda.
2: I està
1: agenda.
2: El Papa, està en la línia sortida, està a punt de fer l'arrencada, i al tanto, perquè d'aquí poc obrirà la porta, i estan recol·locant la fobra vermella, estan fent una xicant, li estan fent una xicant a l'àrbitre del Papa, li estan fent la xicant, i així ja podrà sentir-se com un Fórmula 1, que ja sabeu que arriba al centre de Barcelona del 9 al 13 de juny, on tindràs gratis el Fan Village de Plaça Catalunya, amb activacions de Fórmula 1, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com i ves gratis al Fan Village del 9 al 13 de juny. Vinga, Papa!
1: Fem pausa
2: Super
1: i a la una del migdia Super Nil Sorans explica quins canvis prepara el Barça al departament mèdic i físic. Hi haurà canvis perquè Hansi Flick diu que hi ha coses que s'han de millorar.
9: Què t'hi juga?
10: Ràdio Girona. Cadena SER.
11: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 quilòmetres d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
12: Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes, o truca al 673-137-137.
13: La indústria alimentària, magatzems amb aliments, naus industrials i, en general, tota gran superfície, no està exempta de visites desagraïdes. Rosegadors, insectes... Quan això es converteix en una plaga, arriba Fora Plagues i ho soluciona. Per higiene, per prevenir danys i per normativa. Fora Plagues. Controlem i erradiquem les plagues amb eficiència i respecte al medi ambient. Foraplagues.com i al 972-44-7220.
14: A Blanes i Lloret, la salut té un referent clar, Centre Mèdic Alomar.
15: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
14: Ressonància magnètica 3 Tesla Zitat, ara també PET-TAC i gamma càmera. Centre Mèdic Alomar.
15: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
16: Maria, et veig molt rejuvenida.
17: Nena, des que el Santi ha anat a Clínica Masculina Europea, està fet un campió.
18: A Clínica Masculina Europea tractem la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç i l'absència de desig. Clínica Masculina Europea. Som a Girona i Barcelona. clinica-masculina.com.
19: Clàssic Auto Girona, polígon Maxirgo, taller oficial Bosch Car Service. Vols fer el manteniment del teu vehicle? Un canvi de pneumàtics? Arreglar una avaria mecànica o electrònica? Demana cita al 972 90 80 33. Clàssic Auto Girona, carrer Sarrià de Ter 34 38 de Girona. Patrocinador oficial del Girona Futbol Club.
9: Es la una, mediodía en Canarias. Coincidiendo con la llegada del Papa a Barcelona, cuyo avión acaba de aterrizar en el aeropuerto del Prat, Rodalies ha suspendido su servicio en toda Cataluña por un fallo informático que se ha producido en la estación de Francia y que ya está solucionado. Nos vamos hasta Barcelona. Pol Valer, última hora.
20: Circulación en todo el ámbito de Rodalies. Ha durado 20 minutos la incidencia, pero la afectación para los pasajeros puede durar todavía más porque parar todo el sistema y reiniciarlo no es fácil. Adif ha informado que ha sido una incidencia en su centro de control, en la estación de Francia. Es un error que afectaba a los sistemas de gestión del tráfico, que se controla todo desde allí, y por lo tanto no podían circular trenes en ninguna línea. Es un fallo que todo apunta que es similar a los que ocurrieron a finales de enero después del accidente mortal de Gélida, que provocaron caos durante varias horas.
9: Está a punto, por su parte, el Papa de bajar del avión ahí en el aeropuerto del Prat, donde está nuestro compañero Martí Oliver. Martí, buena tarde, cuéntanos.
21: ¿Qué tal? Buena tarde. Sí, ahora mismo pendientes de que baje primero la comitiva. El avión del Papa ya está en el Prat, ya ha aterrizado. Ahora pendientes que primero baje la comitiva y en breves lo hará el Papa. Abajo le espera un recibimiento institucional formado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también por parte del Gobierno, el ministro de Hacienda, Arcadio España y el delegado a Cataluña, Carlos Prieto. Cuando el Papa baje, se le recibirá brevemente e irá directo a la Catedral de Barcelona, donde tiene previsto su primer acto.
9: Gracias, Martí. Precisamente la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha argumentado que forma parte de la coordinación de este dispositivo de seguridad del Papa para justificar que no va a acudir este jueves al Senado, donde ha sido llamada a comparecer por el Partido Popular en la Comisión de Interior por su supuesta relación con Leire Díez, con la que ha reconocido que se vio en al menos dos ocasiones. Se va a buscar una nueva fecha alternativa. Más asuntos. Aumentan a más de 3.600 las hectáreas afectadas por el incendio en Villanova de los Castillejos, en Huelva. Según el último parte, la evolución sigue siendo compleja por el viento y por la zona a la que se dirige el fuego. Huelva, Santiago González, buenas tardes.
22: El consejero de Emergencias en Funciones, Antonio Sanz, ha explicado que el fuego avanzó ayer con gran rapidez debido a las rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, la alta carga de combustible vegetal y una tasa de crecimiento estimada de 200 hectáreas por hora durante las primeras horas.
23: Las primeras previsiones superan las 3.600 hectáreas y, por tanto, estamos ante un incendio importante, un incendio de evolución compleja.
22: Las llamas, que siguen activas, se abren paso a esta hora por el término de Gibraleón, donde ha sido necesario desalojar a unas 70 personas de una finca en las últimas horas. 23 aeronaves y 220 bomberos del Infoca están trabajando en las tareas de extinción a esta hora.
9: El Colegio de Abogados de Salamanca ha apartado un concejal y exmilitante de Vox denunciado por sumisión química a dos mujeres. Salamanca, Sheila Sánchez Prieto.
24: El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Salamanca, Alejandro Pérez de la Sota, ha sido denunciado presuntamente en dos ocasiones por sumisión química, hechos que habrían ocurrido en un establecimiento de ocio de la ciudad. La cadena SER ha podido hablar con el entorno del concejal y afirma que no tiene constancia de la denuncia. Prefieren no pronunciarse a la espera de la tramitación por parte del juzgado y muestran el estado de indefensión, dicen, en la que se encuentra el concejal al no tener en sus manos el documento. Ya son varios los partidos políticos que exigen explicaciones inmediatas al concejal.
25: Cadena SER. Servicios informativos. A EMCAT Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
26: I també totes les eines i ferreteria.
25: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
26: Si ets professional, troba el més proper a emcat.cat.
27: Ok, Nico, a la floristería. Parada corta, box, box y luego directo al restaurante.
28: Incluso los pilotos de Fórmula 1 conducen a diario. Audi Revolut Fórmula One Team recomienda BP Ultimate con tecnología Active para llegar hasta 840 kilómetros más lejos al año. Comparado con combustibles básicos y basado en un uso continuado de 13.000 kilómetros. Los beneficios podrían variar. Infórmate en mibp.es.
29: Dale, José. Venga, va. Hola, nana. Camila.
10: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
25: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez.
1: Una i quatre, el Què t'hi jugues, ens divertim.
30: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme. Para divertirme, para divertirme.
1: En aquesta segona hora ens divertirem amb la secció del Xavi Cazorla, regalant també una caixa de Wonder Mr. Wondergol.
0: Mr. Wonderful o Wonder Goal. Una de dos.
1: Sembla un senyor gran de 90 anys, tio.
0: Bueno, és igual. S'ha dit, de tot, però cap problema.
1: Vaig perquè així la gent està atenta.
0: És de Mr. Wonderful i es diu Wonder Goal. I bàsicament...
1: Que són 15 bolígrafs esborrables.
0: És una col·lecció sencera.
1: Les diferents seleccions del Mundial.
0: Us regalem una selecció sencera.
1: O sigui, una col·lecció sencera.
0: Una col·lecció sencera. Bueno, una selecció,
1: no, perquè n'hi ha 15 seleccions.
0: 15. 15 seleccions, una col·lecció.
1: D'aquí a un moment obrim telèfons, eh? Aquesta menció no compta, en farem una altra.
0: Farem una altra
1: no,
0: que
1: no
0: ja jo apuntaré l'hora de la després.
1: Exacte, sí. Tot i que Lluís Carrasco està molt pendent de tot, per tant, no l'enganyarem.
0: No, cap problema, tot està bé.
1: I en un moment ens explica el Nil Solà què passa amb la preparació física del Barça i quins canvis vol fer Hansi Flick, aquí amb l'Àlex Delmas, pendents com escoltava el butlletí. Del que passa a Rodalies, ha quedat suspesa a tota Catalunya per un problema informàtic que ha durat 20 minuts, una incidència al centre de control de l'estació de França. Es va recuperant el servei, però si heu d'agafar el tren, tingueu paciència perquè s'ha de reiniciar el sistema informàtic i això porta un temps, que sapigueu que hi ha afectacions a tota Catalunya del servei de Rodalies. I pendents, escoltàvem el Martí Oliver, de l'arribada del Papa, que ja ha saludat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i a totes les autoritats.
21: Ara mateix el president Salvador Illa ha acompanyat el Papa fins al cotxe oficial i ara mateix ja desfila tota la comitiva sortint de l'aeroport pels controls de seguretat. El Papa, que marxa amb un cotxe Volkswagen, vidres tintats de camuflatge, per tant difícil de tenir-lo localitzat. I jo ara mateix, que pel meu davant estan passant els primers vehicles, hi ha ambulàncies, hi ha vehicles també de policia dels Mossos. D'aquí uns minuts podreu trobar totes les imatges a les xarxes de SER Catalunya. I el que dèiem, el president Salvador Illa, que ha fet com d'anfitrió en aquesta rebuda de la catifa vermella, ha anat presentant el Papa amb els diferents agents institucionals que explicàvem fa uns minuts, amb l'alcalde Jaume Collboni, amb la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, també el ministre d'Hisenda Arcadi Espanya, i ara mateix amb el Papa ja al cotxe, sortirà de la comitiva i s'anirà directe, corrent, cap a la catedral de Barcelona. Estava previst que a la una comencés aquesta primera litúrgia que ell presidia, més o menys aterrat amb uns 35 minuts de retard, per tant, suposem que aquest retard es mantindrà en la resta d'agenda del Papa per avui.
1: Estem en setmana de Fórmula 1 al circuit de Catalunya, suposo que per això han hagut d'improvisar una xicant perquè la catifa vermella quadrés amb l'escala amb la que havia de baixar el Papa de l'avió.
2: Sí, la banda bruta, la banda neta.
1: Ara, m'agrada, Martí, no sé si ho comparteixes, dintre de tot el que és aquests actes ostentosos i amb mil parafernàlies, la naturalitat i senzillesa amb la que ha baixat el Papa, ell sol, i amb un caminar té flow, es nota que té 71 anys, clar, és més jove que molts altres papes i el tio es mou amb agilitat.
21: I tant, home, l'edat encara l'acompanya i suposo que és la seva rutina, no? També, que t'hi acostumes fins i tot a anar amb naturalitat, com nosaltres parlem amb naturalitat per la ràdio, doncs pel Papa baixar escales d'avions oficials és una mica el seu pa de cada dia, de tant en tant, en cada viatge oficial que fa. Però vull dir que, almenys això, el protocol el té ben après. Mira, ara mateix passa per davant meu, ens saluda el Papa.
1: Home!
21: Que ja es dirigeix. Sí, sí, ets saludat.
1: Digue-li alguna cosa, de part del que t'hi jugues. Ponle el micro. Mete el micro ahí! Mete el micro ahí!
3: Dile tonto, gilipollas, pa abajo, pa segunda, se lo dices tú, pa, pa,
21: ho ha fet amb molta naturalitat, també, vull dir que el que deies, que el protocol el té ben
1: après. Directe, el Papa?
21: Sí, sí, sí, sí. No sé si és oient del que t'hi jugues, però ens ha saludat en directe.
1: Estem tremendo, eh? T'imagines el Papa apropant-se al micròfon? Ara com segueixo. Gràcies, Martí.
21: A vosaltres.
1: A tot això, ja us ho hem explicat abans, que hauran resat uns quants parenostres els estudiants que avui comencen selectivitat. Gemma Alegrí, què tal, com estàs?
4: Hola, bé, i vosaltres?
1: Des d'aquí enviem tota la nostra energia positiva, els ànims i la confiança en que sortiran les coses com tots desitgen. Són tres dies, no?, d'exàmens?
4: Sí, avui és el primer dia de selectivitat a Catalunya, des d'avui fins dijous. A aquesta hora els alumnes fan l'examen de llengua estrangera, la que hagin escollit, això pot ser anglès, francès o italià. A la tarda, a partir de les 3, faran els exàmens de les optatives, de física o de geografia, per exemple, i et pots imaginar, abans de la primera prova, eren molts i molts nervis.
5: Estem molt nervioses, o sigui, amb ganes de vomitar, marejades, tot, saps?
6: Amb ganes d'acabar, ja.
5: Sí.
6: Bueno, avui no tant. Ahir estàvem més nervioses, avui...
4: Després de l'examen, els nervis ja havien passat, segons els alumnes amb qui hem parlat, el de Llengua i Literatura Castellana, que és el primer que han fet, era força fàcil.
7: Bé, al final ja sabíem el que anàvem, ens han preparat molt bé a l'escola, la nostra professora Andrea de Castellà. Ella és molt professional i ens ha preparat molt bé amb exàmens molt difícils, a vegades desproporcionats.
8: Per a mi ha sigut molt fàcil l'examen, he de dir que ha sigut un regal el tema de parells mínims.
4: Tot i la coincidència amb les proves de la visita del Papa, que ara sentíem en Martí que ens explicava que aquesta arribada i la vaga de docents, perquè avui no passaven prou cosa a Catalunya, que també hi ha vaga de docents, no hi ha hagut incidències, tots els alumnes han arribat als prop de 46.000, que no és cap broma, han entrat i han sortit de les proves amb total normalitat, com si fos un any i un dia corrent.
1: 46.000 alumnes?
4: Prop de 46.000, és l'any que n'hi ha més, sí.
1: Quins nervis, pobres. Quins records.
4: Sí, déu-n'hi-do.
11: Fàcil.
1: Sí, què vas treure tu a selectivitat?
11: De les dues optatives, que era la que comptava més, 9 i mig i 9. I amb això vaig salvar tot.
4: No, però la mitja.
11: La mitja ara no me'n recordo.
1: 9 i mig, 9 sobre 10 o sobre 14?
11: No, 9 i mig i 9 sobre 10 a l'examen d'Història de l'Art i de Geografia. Ah, i amb això ja vaig entrar a Periodisme tranquil·lament.
1: I la mitjana? No te'n recordes.
11: Mitjana, 10,
0: no, recordo només les bones.
11: 10,79, però perquè jo el vaig...
1: 10,79 sobre 10, la mitjana.
11: 10,79 sobre 14, però jo perquè em dedicava doncs, a anar a fer la prèvia de Llagostera mentre els meus companys estudiaven.
1: O sigui, tu vas treure un 10,79 sobre 14.
11: Sí.
1: I tu, Gemma?
4: Vols...
11: Un 13 o així.
4: Un 13,27.
1: 13,27, quina màquina. 13,27.
4: Sí, fa bastanta vergonyeta.
1: Tu eres sobre 14 o encara sobre 10?
0: Jo era sobre 10.
1: Ah,
0: jo
1: soc
0: l'últim de la meva generació.
1: L'últim que la fa sobre 10. Ah, tu l'últim sobre 10?
0: L'última, la del 91. I vaig tenir un 7-14.
1: 7-14. I què vas estudiar?
0: Normalet.
1: Perquè a Periodisme a l'Autònoma no entres?
0: No.
1: Ah, a la privada. A pagar els teus pares. Molt bé, xato.
0: Exacte.
1: Molt bé. Almenys els ha servit de tal bona inversió.
0: Els ha servit de bastant.
1: Molt bé.
4: Aquí el tens.
0: Però sí, és veritat que...
1: Per a tots els estudiants que ens escolteu...
0: Caix, caix.
1: Us fem un regal.
12: És la música de cartes, gilipolle. Tonto, claro.
1: No s'entera, Willy.
12: Qué tonto, qué.
1: És un tècnico de segunda.
12: Tu pa segunda de habilitar. Abajo. Queridos estudiantes de la selectividad, esta es una carta de mí para todos vosotros. Mucho cuidado con la selectividad, porque esto es como una final de Champions. Si ganas era mejor, pero si no era un perdedor y te vas para septiembre, pa, pa abajo. A repetir, todo el verano estará llorando porque eres un toto gilipollas, estás en segunda. Y yo no estudié la selectividad porque la carrera que quiero hacer está en el campo. ¿Eh? Soy muy bueno yo haciendo carrera, madre mía. Y mucho cuidado primero con el examen de inglés, porque son como las rodillas de Mbappé, tienes que marcar la correcta. Y si te equivocas, va para abajo y te resta. ¡Tapapá! Y la nota va para segunda gilipollas. Entonces, el listening, el reading y todas las pruebas que parecen nombre de equipo de segunda de Inglaterra, mucho cuidado. Y también vigila el examen de filosofía. O el de historia, porque es mucho escribir, es como una liga, es muy largo, preguntas que dan mucha pereza, como cuando tienes que jugar en el campo del Rayo, tienes que cambiarte los vestuarios feos, y tienes que mandarlos para segunda, todo muy largo. Y vigilar también de no copiar, porque copiar es de perdedores. Mira el Elche, que quería copiar al Barça y casi se va para abajo. ¡Tá! Para abajo de segunda. Y no te confíes tampoco, porque mira el Girona, mira Mallorca, se pensaba confiando, y luego ¡pá! A segunda, mi pronóstico correcto. Espero que hayas estudiado mucho, pero con la huelga de los profesores que están que no quieren trabajar, seguro que va todo para septiembre, para abajo. Recibe un fuerte abrazo, Vini.
1: Sobre lo del copiar, heu fet un tema aquí a Catalunya amb la Marina Fernández, ¿no? De
4: sí.
1: Com eren les xuletes que es feia la gent.
11: No, alguna n'havia fet, jo. No sé quin tema han fet, però alguna n'havia fet.
4: Aquest any és la primera vegada que han posat detectors per comprovar que no hi hagi telèfons mòbils, que no hi hagi auriculars de Bluetooth, però ens deien des del Tribunal de la Selectivitat que els alumnes continuen... Els que volen copiar ho fan amb xuletes de tota la vida. I el que dèieu ara del setembre, aquest any és l'última vegada que els alumnes van al setembre, perquè l'any que ve aniran al juliol. Menys temps per estudiar, però...
1: Si suspens el juny, no tens temps d'estudiar pel juliol.
12: El play-off de descenso
4: és més ràpid. És més ràpid.
11: Tu però també tens l'estiu lliure.
1: Va, tens l'agost lliure, no?
12: No, però per jugar con los papeles.
1: 13,27 sobre 14. És molt flipant, eh?
11: Sí, sí.
1: 13,27 sobre 14.
0: La primera,
1: ets superdotada.
4: No, de moment no.
1: No, hòstia,
12: és bàstia. Lista, més que tu, gilipolla. Més lista que tu.
1: I què fas aquí? Què
4: fas?
1: Podria ser científica, no sé, alguna cosa de més profit per a la societat.
4: No, les mates i jo, no.
1: Què fas aquí fent cròniques a la SER? No, home, ni tant necessita...
4: Per lo que era la vida, de moment.
1: Genis, no sé, gent com tu, que treu-li més profit, no?
4: Veurem.
1: No sé. Veurem?
4: Veurem. Deixa saber on t'acabem.
0: O no, veurem.
4: O no.
1: En un moment regalem... Que vagi bé, Gemma.
4: Gràcies, reputat.
1: En un moment regalem la caixa Mr. Wonderful, Wonder Goal.
0: Eso.
1: Amb 15 bolígrafs esborrables que representen a diferents seleccions del Mundial. Abans... Nil, què passa amb la preparació física al Barça?
11: Aviam, doncs que hi haurà canvis, o almenys aquesta és la idea que té a dia d'avui Hansi Flick, i és que l'encarregat, el cap de la preparació física del Barça a les últimes dues temporades, Julio Tous, no abandonarà el Barça, però sí que se'l relegarà a una altra posició, i Hansi Flick el que vol és portar algú de la seva confiança a aquesta posició. Un dels noms que sona amb més força van ser, crec que els companys de Catalunya Ràdio, que la setmana passada traien el nom de Holger Broich, que és un preparador físic que Hansi Flick havia tingut quan va guanyar el sextet amb el Bayern, que de fet porta des del 2014 al Bayern i es va fer famós per aquella temporada post-Covid on els jugadors del Bayern havien guanyat tant a nivell de massa muscular. En el cas, però, de Julio Tous, que de fet ha guanyat les dues lligues que ha jugat amb el Barça, se'l posarà a fer com una mena de departament del rendiment tant de jugadors del Barça, filial, juvenil A, i alguns dels joves que estan en el primer equip, com els escollits, és a dir, els jugadors que el Barça cregui que tenen molt de potencial d'altres seccions, com per exemple el bàsquet o l'handbol, se l'encarregarà a que sigui ell el que controli el desenvolupament físic d'aquests futbolistes.
1: Sí, Julio Tous continuarà al club,
11: sí,
1: però canviarà les seves funcions i es dedicarà a un departament que el Barça crea,
11: sí,
1: per als jugadors que pensa que tenen més futur.
11: Que tenen més futur, que hi ha més esperança. Això és degut a que el canvi, perquè el feeling que hi ha de Flick amb Julio Tous, doncs Flick vol portar algú més de la seva confiança. Crec que
1: és Holger Broich.
11: Holger Broich,
1: del Bayern de Múnich.
11: Del Bayern de Múnich. Però, clar, la secretaria tècnica, Tendeco, també, evidentment, una persona que té pes al Barça com Alejandro Echevarría, confia molt en la tasca que ha fet Julio Tous i per això no volen perdre'l de vista i el mantenen dins del club.
1: I per cert, és interessant, i un dia podríem abordar-ho, el negoci, la quantitat de preparadors físics personals que tenen els jugadors i els problemes que originen als clubs, perquè, clar, cadascú té la seva agenda, no? El Barça, pel que em deien un dia, l'han reduït, la quantitat de jugadors que tenen preparador físic personal, però són diversos, no sé si és una desena.
11: Hi ha molts.
1: Una desena, i clar, a vegades els preparadors físics personals et diuen una cosa i els del club et diuen una altra, i els jugadors, clar, confien en els seus, però xoquen.
11: I, de fet, sí, en aquest sentit, dins del vestidor, perquè vegis, no només els de fora o els de dins, dins del vestidor hi havia un grup que estava més content amb Julio Tous i un altre grup que estava més descontent. Això, cada preparador físic té les seves rutines de treball, les seves idees de treball, però, clar, ara també dins del vestidor doncs, hi ha una mica d'incertesa, no?, de què és el que passarà, i alguns, doncs, que evidentment estan més contents perquè marxarà aquell que els feia fer aquells exercicis que no els hi agradava, però n'hi ha d'altres que, doncs, estan preocupats per aviam qui arriba, i està clar que això és un problema que no el Barça, tots els equips de futbol es dona i que cada vegada els jugadors confien més amb el seu preparador físic personal que no passa amb el del club, i això genera doncs, que hi hagi problemes, perquè a vegades el que et fan fer a la tarda no és el que havies fet al matí, sí, no, o al revés.
1: Per exemple, diguem-ne que el club, Julio Tous, no era partidari de les peses, més partidari de les cintes, i veies a la tarda algun jugador que penjava fotografies a Instagram fent peses. Sí.
9: Clar, hi ha conflicte, perquè tot cada vegada va més personalitzat. Llavors entenc el jugador que tingui una necessitat, que ho busqui fora. Però compte, perquè això pot generar problemes no només de feeling, com diu ara el Nil, sinó també de càrregues. Si tu et carreguen el tronc superior al matí i a la tarda doncs, fas una altra cosa... Doncs
1: però és que m'explicaven que un jugador, aviam, dels top, pot arribar a pagar-li al seu preparador físic personal 300.000 euros. Uf. És molt més del que guanyaria qualsevol club d'èlit del món. O sigui, et surt a compte ser un preparador físic personal més que treballar per un club? 300.000 euros. Molta pasta, eh?
9: Molta.
11: Estem parlant de jugadors top. Nivell top a nivell, sí, Barça, eh? Vull dir, és a dir, estem parlant de jugadors d'elit total, però sí que és veritat que, a més, i aquests preparadors físics els hi surt molt més a compte treballar per un jugador que no pas estar-se un club 7 dies a la setmana i amb els horaris que comporten.
1: I en tot cas, del que explica el Nil, amb el que ens hem de quedar és que, com ja ha deixat clar públicament Hansi Flick diverses vegades aquesta temporada, no estava content amb la preparació física i la vol canviar.
11: Hi haurà canvis, i vol portar algú de la seva confiança. Diguéssim que el feeling amb Julio Tous no hi era o ha acabat desapareixent, però el club Deco confia en ell, per això el manté i no va fora, i Flick vol algú de la seva confiança, i Flick, després de guanyar aquestes dues lligues, doncs també té la capacitat de poder decidir i de dir, vull un que sigui dels meus.
1: També és veritat que és difícil en un calendari tan atapeït de partits que els jugadors estiguin en forma i no es lesionin.
9: Sí, cada vegada és més complicat. Però vaja, Flick està allà al dia a dia i això és el que li toca, no? Prendre les seves decisions, i és evident que durant tot l'any va fer diverses rodes de premsa on va dir que caldria matitzar coses del tema físic, ho ha fet, i per tant és la seva decisió i se l'ha respectat.
1: Sobre el calendari, ja sabem que la Lliga començarà el 15 d'agost. José David Palacio, Palas, què tal? Muy buenas.
13: Hola, sí que qué tal, muy buenas.
1: Se impone la patronal en contra del deseo del sindicato de futbolistas que quería retrasarla, ¿no?
13: Sí, ayer fue la decisión del arbitraje, porque como no llevaban a ningún acuerdo, pues hubo un tribunal deportivo que en estos casos es el que decide, y le dio la razón a la Liga, porque según tanto el arbitraje como la Liga, se cumple el convenio y los días que van a tener los futbolistas de pretemporada. De convenio de vacaciones son 21 días y de pretemporada 20, en total 41. Pero claro, esto si lo cogemos con el detalle, se cumple para los cerca de 420-430 jugadores que no tienen mundial en la primera división, pero en torno a 65-70 de primera van al mundial. Y claro, ¿qué va a ocurrir con la primera jornada? Sí, que porque el mundial termina 19 de julio y la Liga va a aplazar partidos de esa primera jornada cuando haya al menos un jugador en alguna de las selecciones que estén en semifinales.
1: Semifinales.
13: Semifinales. Y al menos un jugador. Ayer estuve preguntando
1: aunque
13: a la
1: no
13: Liga
1: juegue, porque, da igual.
13: Aunque no juegue, uh-huh. Aunque no juegue. El caso es que en la Liga, que dicen que esto lo han estado estudiando durante mucho tiempo mediante inteligencia artificial, con muchas ayudas, creen que solo va a afectar a cuatro equipos, o que cuatro equipos son los más afectados, que en este caso son Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, que en teoría son los que más tienen. Pero claro, ponte en la situación que la selección española llega a semifinales y ahí hay, aparte de Atlético de Madrid, Barça y Athletic, que tienen representación, hay otros tres clubes con al menos un jugador: Real Sociedad con Oyarzabal, Celta de Vigo con Borja Iglesias y Osasuna con Víctor Muñoz, que tendrían que aplazar los partidos solo de la selección española. Pero si nos vamos a Brasil, que ya tiene un jugador del Real Madrid, si nos vamos a Francia, si nos vamos a Argentina, el lío es que la primera jornada puede que no jueguen hasta 6 o 7 equipos.
1: És que és tremendo, eh? Que comenci la Lliga, però molts equips hagin de disputar la primera jornada 2 setmanes després. Perquè se jugaria entre la jornada 2 i la 3, ¿verdad? La primera jornada de los equipos que tengan futbolistas que hayan llegado a semifinales del Mundial.
13: Eso es. Quiere decir que entre el 22 de agosto y el 29 de agosto va a haber 3 jornadas. O al menos equipos, en teoría, los grandes, los que tienen más representación en el Mundial, van a tener 3 partidos en 8 o 9 días.
1: ¿Cuándo terminará la Liga?
13: La Liga va a terminar el 6 de junio. Lo que tienen previsto, que termine el 6 de junio.
1: O sea,
13: también,
1: más tarde que este año, por tanto, habrá menos jornada entre semana, ¿no?
13: Exacto. Esa era una de las claves por las que nos decían ayer en la Liga que quieren adelantar la competición, aunque no nos engañemos, la quieren adelantar porque va a ser la primera vez en la historia que la Liga Española va a jugarse primero antes que la Premier League, que es su gran competencia. La Premier, tanto Premier Serie como Liga Francesa, comienzan el fin de semana del 22, la Bundesliga el 28 o 29 de agosto, porque tiene 2 equipos menos, pero es que va a ser la primera vez que la Liga, digamos, va a tener 3 jornadas en agosto, con lo cual es también beneficio para las operadoras televisivas que tienen contratado con la Liga.
1: O sea, la Liga Española será la primera que comenzará el 15 de agosto, después el gruix de grans lligues europees, amb la Premier al capdavant, el 22, i la Bundesliga, la que ho farà més tard, l'últim cap de setmana d'agost, el 29. Aquest és el calendari. En Navidad, ¿va a haver jornada o no?
13: Pues en teoría tiene que pararse igualmente una semana, como está acordado en el convenio con el sindicato de futbolistas, pero va a ser una temporada, según hablaba ayer con AFE, sí que muy entretenida en lo malo. Si ya hubo guerra por el partido de Miami y ese plantón de los jugadores, esos segundos en los que no jugaron, esta temporada se avecina más lío porque hay un convenio colectivo que tienen que volver a elaborar, que tienen que volver a hablar entre la patronal y el sindicato, y ya empiezan a haber los primeros problemas. Así que vamos a tener una temporada entretenida entre patronal y sindicato en la Liga.
1: Doncs estarem pendents. Recordeu que l'inici és el 15 d'agost de la Lliga, que els equips que tinguin jugadors que arribin a les semifinals del Mundial posposaran el debut un parell de setmanes més tard i que acabarà el 6 de juny, amb menys jornades entre setmana. Aquest és el calendari, el primer esbós que ja s'ha definit de la Lliga de la propera temporada. Palacio, que sé que estàs pendiente d'este tema també. Aprovechando que vamos a saludar a Héctor González ahora, el Atlético... A Julián, al Madrid no lo venden ni por todo el oro del mundo, ¿no?
13: Ni al Madrid, ni al Barcelona.
11: Bueno.
13: Y cuando tú firmas un contrato como el que tienes tú también aquí, sí que en la cadena SER hasta 2030 con 500 millones de cláusulas.
11: Ah, vale.
13: El que quiera tiene que venir con la tela. Y la tela, tanto para Madrid como Barcelona, yo creo que va a ser la misma. 500 millones.
1: 500 millones, y de ahí no bajas, ¿eh?
13: Yo no bajaría. Ahora el resto...
1: Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
14: ¿Qué tal? Muy buenas. Porque ayer escuchando a Manu... Por menos de 500.
1: Ya, pero ayer escuchando a Manu Carreño en el larguero, Florentino Pérez tiene a Julián Álvarez entre ceja y ceja.
14: Sí, escuchando a Manu es lo que parece, que el elegido de Florentino Pérez fuese Julián Álvarez. Lo cierto es que todavía nadie sabe al 100% por quién va a ser esa oferta de 150 millones que en teoría se iba a producir hoy.
1: No se ha producido todavía.
14: No se ha producido, que sepamos no, es todo, lo lleva todo Florentino, con su círculo más cercano. Si te buceas por cualquier web digital, no solo de España, sino de media Europa, cada uno dice un nombre diferente. El último que dijo ayer Manu es el de Julián Álvarez, que le gusta a Florentino y por el que le gustaría realizar una oferta. No sabemos si va a ser esa la oferta de hoy de 150 millones por Julián o será por otro jugador.
1: Ah, el tema está en que el Atlético de Madrid, evidentemente, vendría qualsevol equip del món a Julián Álvarez abans que al Madrid, és de lògica, no? Però si Florentino posa 150 milions, ja impedeix que el Barça el pugui fitxar per 120.
14: Sí, lo que... Hablábamos ayer es que si Florentino anuncia que va a hacer una oferta por un jugador de 150 millones de euros, es imposible que compre a un jugador por 150 millones, porque mínimo el club que le tenga en propiedad va a exigir una contraoferta, qué sé yo, de 200, 220. Entonces ya es un traspaso que se dispararía por encima de los 150. Florentino lo máximo que ha ofrecido nunca por un jugador, que yo recuerde, son 180 millones por Mbappé en el verano de 2021, que el PSG dijo que no. Uh-huh.
1: ¿Y Mourinho cuándo se lo ha presentado?
14: Mourinho mañana, eso parece más claro. Va a llegar esta tarde a Madrid y lo lógico es que sea mañana presentado. Tiene unas ganas locas por llegar José Mourinho a la capital de España y empezar a planificar la próxima temporada. Él contaba con que iba a ser hace 2-3 semanas. Ya sabéis que por culpa de las elecciones al Real Madrid... Le ha costado más porque la cláusula subía a 15 millones de euros. Ese error, yo creo que de cálculo de Florentino Pérez, pensando que no iba a tener ningún opositor. Bueno, para empezar, le ha alargado 2 semanas la planificación. Le cuesta más Mourinho, pero el portugués lo lógico es que se ha presentado mañana.
1: Es bestia això, ¿eh? O sigui, que pagaran 15 milions d'euros, que en podien haver pagat 7. Passa res.
0: Bueno, es que cuando el entrenador es top, tienes que pagar lo que sea por él. O tú no querrías tener un equipo top y pagarías lo que fuera por él. ¿Tú no quieres?
1: Estaba pensando
0: ¿no quieres?
1: Que se gana el Papa de Madrid y arriba el Dimoni.
0: tú haces tus bromas, tú vas haciendo tus cosas. Y yo haré mis títulos, mis Champions, que yo por lo menos estoy orgulloso de las Champions que he ganado, no como las tuyas.
1: Aquesta tarde, arriba Mourinho a Madrid.
0: Es una oferta por jugadores.
1: Que hagi marxat el Papa, iba hasta el Bernabéu, 80.000 personas. Escolteu que es el que va dir.
15: Yo supongo que para un jugador de fútbol hacer un gol en este estadio es algo que les marca un poco la vida. Hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre.
1: Un golazo para siempre, Héctor.
14: Sí. Parecía aquello un partido de Champions prácticamente, lleno el Bernabéu, 80.000 personas, León 14 también, bueno, en parte de su discurso se hizo ese símil futbolístico, ese guiño y también un momento en el que mencionaba a un tal Don José, que es Don José Cobo, el arzobispo y cardenal de Madrid, pero claro, ayer todo el mundo esperando a Mourinho en el Bernabéu, cuando León 14 dice, gracias a Don José y se gira, pues todo el mundo se puso alerta, imagínate, pero no.
1: Imagínate que sale Mourinho en ese momento.
14: Claro.
1: No presenta el Papa, yo sé que habría estado tremendo. Sí. Que es verdad que el Madrid ha puesto a la venta una camiseta de el Papa con León y 14 a la espalda a 195 euros.
14: Sí, estaba en la tienda oficial del club, arriba León, abajo el 14 números romanos, aunque luego es curioso porque Florentino Pérez, que ahí sí que le vimos recibiendo, ejerciendo de anfitrión al Papa León 14, le dio una camiseta con Robert F. Prevost, el nombre del Papa, con el número 1. O sea, le dio otra camiseta que la que estaban vendiendo en la tienda para comercializar el nombre del Papa, pero luego como regalo al pontífice con su nombre de pila original.
1: Descoordinación en el departamento de marketing. Héctor, un abrazo.
14: Un abrazo, hasta luego.
1: Arriba el Papa a la Catedral de Barcelona, Laura Pons.
16: Puja en aquests moments l'escalinata, sí que Lleó 14 ha baixat del cotxe oficial fa tan sols uns segons, puja l'espera a l'entrada de la catedral tots els arcabisbes, veiem que ara gira, saluda a tots els fidels, els seguidors emocionadíssims que el reben a la plaça de la catedral, es torna a girar i entra cap a dins, és el moment, l'arribada del Papa Lleó 14 a la plaça de la catedral de Barcelona, ha arribat rodejat d'autoritats policials de la cúpula de l'església catòlica, el Papa acompanyat de tota la comitiva que ha avançat per aquesta plaça de la catedral, gent que l'ha rebut emocionadíssima, bany de masses per rebre el pontífex, viva el Papa, se nota, se siente, el Papa está presente, són alguns dels càntics que s'escoltaven abans que arribés, és aquesta estampa que tenim aquí, abans de que el Papa verbalitzi ara aquesta oració, aquesta missa de l'hora mitja, que és una oració en forma de part de litúrgia, de l'hora mitja, que diguem, és com l'arribada, el moment del Papa a Barcelona, després d'arribar de Madrid i abans de viatjar cap a les Canàries. El que hem vist aquí a la catedral fa hores que esperem aquí hi ha un sol de justícia, hi ha moltíssima gent, hi ha centenars de persones esperant aquest Papa, creients que venen d'arreu, de parts diferents de Catalunya, també d'Espanya, que han viatjat expressament des de l'estranger per rebre aquest Papa. Veig ara mateix els balcons que estan plens per veure aquesta arribada del Papa, també moltíssima gent amb els mòbils a punt, podent doncs, recordar aquest moment, gravant aquesta arribada del Papa. Hem estat parlant amb tota aquesta gent abans que arribés el Papa, si et sembla, sí que els escoltem.
17: He vingut fins aquí per veure el Papa. D'aquí 10 dies... Yo faig 96 anys.
18: Me hace la verdad que bastante ilusión poder ver al Papa y poder recibirlo aquí en Barcelona, que es la ciudad, un poco la ciudad de acogida para mí, porque yo soy andaluza, no soy catalana.
19: Nerviosa, sí, pero sí. Tenim ganas.
20: Aunque os saltem al cole, es una experiencia súper guay.
22: Y bueno, gran sorpresa porque no teníamos previsto esto y muy contentos.
16: Són els creients, els catòlics emocionadíssims, com dèiem, la majoria és la primera vegada que veuen el Sant Pare. Tots porten aquí hores esperant sota un sol de justícia. El que han fet durant totes aquestes hores, durant tot aquest matí, és onejar les banderes cristianes. De fet, hem vist com alguns d'ells el que feien era agafar la bandera i fer-la servir de toldo, aixecaven els braços així com per cobrir-se. També portaven bufandes per l'ocasió. Hem vist les joventuts del Papa amb la cara pintada de color groc. Moltes escoles religioses de la ciutat aprofitant aquesta visita de Lleó 14 per venir fins aquí, fins a la catedral per saludar-lo. Aquest és l'ambient ara mateix aquí a la catedral de Barcelona.
1: En directe, Laura Pons explicant-nos l'arribada del Papa a la catedral. La plaça és plena per rebre la visita de Lleó 14, que aquesta tarda estarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, sí. I demà al matí visitarà la presó de Brians 1, des d'on farem l'Aquí Catalunya amb la Marina Fernández a primera hora del matí, després ja anirà a Montserrat, a la parròquia de Sant Agustí, i tancarà la seva visita a Barcelona a la Sagrada Família. Laura, gràcies.
16: A vosaltres, fins ara.
1: A tot això hem viscut un moment històric quan el Papa ha saludat en directe al Martí Oliver, al Que t'hi jugues, eh? I això passa a formar part dels millors records de la ràdio. Pausa i recta final del programa. Àlex Delmas, gràcies per estar amb nosaltres.
9: Un plaer, sempre.
1: I anirem parlant al llarg d'aquest Mundial.
25: Què t'hi jugues?
23: Ràdio Girona. Cadena SER.
25: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
23: Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
25: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
23: Llama al 900 102 103 o entra en murprotec.es.
2: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
3: Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o truca al 673-137-137.
5: Restaurant Cal Gros, ara amb nova gerència al lloc de sempre, a la carretera vella de Santa Coloma a Sant Dalmai. Tornem als nostres orígens. Plans de tota la vida, com el bacallà, els cargols, les carns a la brasa, els arrossos, també pollastre, l'ast i plats del dia per emportar. Cal Gros, el restaurant de la carretera de Santa Coloma a Sant Dalmai, 613-810-408. Bona cuina, la de sempre.
10: Avi, per què no em portes aquell bufet que m'agrada tant?
21: El bufet?
10: Sí, menja molt bé i s'està també molt bé. Vinga, avi, engega el cotxe.
21: Engegat?
10: Gas aquí.
21: Som-hi.
24: El gran bufet lliure Girona, al costat de l'espai gironès, petits i grans coincideixen. És el millor bufet. La qualitat d'un bon restaurant en un bufet. Gran bufet lliure Girona.
26: Ocasión Plus. Ven a la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Más de 4.000 coches con hasta un 40% de descuento. ¡Solo esta semana! Estamos cerca de ti con tres centros en Gerona, Figueres y nueva apertura en Palafrugell. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
27: Ven. ¿Qué te jugas? Amb el Sique y el Flaqui.
28: Hemos convertido al Real Madrid en un psiquiátrico donde sus huéspedes creen que los locos somos las visitas. Es impresionante.
12: Esta me la apunto.
27: ¿Qué te jugas?
1: 1:35, aviam, Núria Vilamala, sisplau. Tenim la imatge del moment en què el papa saluda el Martí Oliver al Que t'hi jugues. I... O sigui, m'estic tornant boig.
12: T'estàs tornant boig.
1: El papa fa una segunda ta.
12: Això és el que tu vols veure.
1: No, el que jo vull veure, no. El que ha dit el Flaqui, és veritat, ha ensenyat el vídeo. Núria, pots penjar el vídeo, sisplau, a les xarxes socials i que la gent... ens digui si també veuen un a segunda ta del papa al Que t'hi jugues. És que és molt heavy, tio, que fa segunda, eh? Que quan el saluda va així i mou la mà cap a baix.
11: Mou
1: la mà cap a baix.
11: Tenia posat el Que t'hi jugues.
1: Mira, us ho ensenyo ara al live del, us ho ensenyo al live del Que t'hi jugues, al YouTube, a Facebook, un moment. Aviam què pensen els oients que ens estan mirant, a part d'escoltar a la ràdio. Mireu, sisplau, un moment, Vinga. Vale? Aquest és el moment. Espera, I torno, I torno.
12: Ara ho moment.
1: I ara us ho penjarem a les xarxes socials, I ara us ho penjarem a les xarxes socials.
11: Segunda ta!
1: Has vist o no? Fa segunda ta!
12: Esteu malalts, tio.
1: Però tu també ho veus, sí o no?
12: No.
1: Núria, sisplau, penja el vídeo.
11: Ell no vol veure.
1: Penja el vídeo, que no tots els dies et saluda el papa en directe.
12: Esteu malalts, tio. Esteu malalts.
1: 933-44-14-11. 933-44-14-11. Si voleu una caixa de bolígrafs esborrables, Mr. Wonderful, Wondergol. Ei!
12: Ei! Home, és que és la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful, que es diu Wondergol. 15 seleccions sorpresa, a més amb el seu boli esborrable, el seu clauer, el seu cromo, tot fantàstic en aquestes caixes que et venen de Wondergol. És una col·lecció mundial que s'endurà... l'Àlex!
1: Hola, bon dia, Àlex!
12: Si és que contesta. Àlex!
29: Hola, hola, bon dia!
12: Hola, Àlex!
1: Què, no et creies que et tocava tu, eh?
29: No creia.
1: Des d'on ens escoltes, Àlex?
29: Des d'on estic, a Terrassa.
1: A Terrassa. Molt bé, Àlex. Sí. Doncs t'emportaràs aquesta caixa de bolígrafs esborrables si ens dius a qui li regalaries. Qui és una persona que et caigui especialment bé?
29: Té que ser famosa o no?
12: Home, sí.
1: Bueno, sí, a veure, si vols quedar bé amb algú de la família, també pots.
29: El Hansi Flick.
1: Hansi Flick, mira.
29: Podria ser el teu pare.
1: Podria ser el teu pare, Hansi Flick?
29: No, podria ser.
1: T'agradaria que ho fos?
29: Home, sí, clar que sí.
12: Doncs, bé,
1: i a qui no li regalaries res, ni aigua?
29: Pues Florentino. Bueno, tot el que vesteixi de blanc, mentre el lot de no regalar-li.
1: Àlex, per tu la caixa de bolígrafs esborrables són 15 personalitzats, sí. Diferents seleccions que participen al Mundial, col·lecció Wonder Goal de Mr. Wonderful.
0: Ah, efectivament. Okay. Doncs que disfrutis, eh? Això ja et dic jo que està valorat, eh?
11: Sí, tant.
0: Això està ben valorat.
1: Gràcies per escoltar-nos. Adeu. Àlex Luna, què tal, com estàs?
4: Hola, bon dia. Pensava que m'havia tocat a mi.
1: No, per esborrar la temporada del Girona. El que passa és que ja ha de tornar a reescriure la història. I pot ser que una de les llegendes del club continuï la propera temporada?
4: Doncs bé, és la gran pregunta. Per ganes no faltaran. Estem parlant, avui que esteu de papes, estem parlant del pare del gironisme, de Cristian Estuani, que acaba contracte el 30 de juny, que tothom sap que farà 40 anys a l'octubre, però bé, des del seu entorn ens asseguren, doncs, tampoc és una gran exclusiva, perquè se sap Estuani com sent el Girona, però vol continuar el Girona a segona divisió perquè és el club de la seva vida. Creu que està capacitat per aportar a la propera temporada del Girona i no simplement fer-ho com a figura de capità, sinó que el seu entorn ens diu que està motivadíssim per aconseguir més que mai l'ascens a primera divisió en aquesta propera temporada. M'estranyaria molt, coneixent Estuani, que lo econòmic fos un problema per continuar el Girona. Quique Cárcel no va voler parlar d'ell i va dir que seria l'entrenador qui hauria de prendre aquesta decisió, tot i que a mi em sembla que aquesta decisió per davant de l'entrenador l'hauria de prendre el club, per tot el que has suposat Estuani en la història del Girona. Però Estuani vol continuar el club i està motivadíssim per aconseguir l'ascens liderant com a capità l'equip.
1: Gràcies, Àlex.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé. El Nil Solà sempre es queda fins que parlem del Girona, tot i que ja el seu dia a dia és Barça, el cor tira cap a casa.
11: Tira cap a casa, a més uns dies tan...
1: I l'entrenador, què?
11: Tan moguts. Doncs, no ho sé, el que Carles Martínez, el que volien, jo tinc la sensació de que...

0: El Girona també està esperant a Rubi, que Alessio Lisi també...
1: A Rubi? De l'Almeria?
0: Sí, jo crec que és
1: I
0: un...
1: I si puja?
0: Pel que diuen des d'Almeria, va fora, pugin o no pugin. De fet, se'l volien carregar ja abans del play-off, a falta de jornades, quan van estar tres partits sense guanyar. Alessio Lisi, però és que la sensació és la que hi ha, és el que hi ha. Que és que fins que no s'ordinin totes les banquetes abans, com ha passat amb Carles Martínez, i les banquetes d'Elx, de Rayo, d'Osasuna...
1: Clar, d'equips primera divisió.
0: Equips de primera divisió, ara mateix el Girona està per sota d'aquests, opta a aquesta gent, però fins que no hi hagi això, i el tema Estuani, a mi em sorprendria moltíssim que el Girona no li fes una oferta, ell vol continuar i li farà una oferta al club, segur.
1: 1:41, ja està per aquí el Xavi Cazorla.
2: Què t'hi jugues que l'has cagat amb Xavi Cazorla?
3: Anda, ja cagat.
4: Què tal?
1: Molt bé, i tu?
4: Bé.
1: Molt trobat molt trànsit o tampoc?
4: No, mira, realment...
1: Un altre.
4: També és veritat que venia amb moto i pot ser que en algun moment apurat, pensava que anava molt apurat i he anat una mica pel carril bus i de cop he descobert, hòstia, si no hi ha ningú a la Gran Via, què està passant? Vull dir que no sé, jo almenys no. Però anem a tocar temes. El programa de divendres...
1: Tu creus que has de dir obertament a la ràdio un mitjà amb clara vocació de servei públic que has anat amb la moto pel carril bus?
4: Bueno, a veure, si vas per Barcelona, mitja hora... Tu saps que el carril bus a Barcelona és carril bus moto. Això ja se sap. Quan circules una mica per Barcelona, se sap. Quan vens de fora de Barcelona, et sorprèn això.
5: Rebut policia local, anem cap
4: a... Que vagin venint. Bueno, escolta, el programa de Tarragona va anar bé.
5: Molt
4: sí?
5: bé.
4: Va venir, bé, sí. Va venir gent, va venir molta gent.
5: Sí.
4: Doncs té mèrit que vingués gent, perquè la crida que es va fer en antena no semblava molt fàcil de fer.
1: Rambla Nova número 11, a partir de les 12 del migdia. Us esperem els que us vingui de gust i pugueu. 616-32-72-11. Ens envieu una nota d'àudio o un escrit per explicar-nos...
5: Res, nom i cognoms.
1: Perdona.
5: No
1: cal la nota d'àudio. Si us ve de gust, sí, però no cal.
5: Manel Reyes López. No cal. O escriviu i ja n'hi ha prou.
6: Eso es lo moderno.
4: Sí, t'entra nota d'àudio per explicar el teu nom és estrany,
1: no, és que és
4: però...
1: el Bermúdez qui atén a totes les notes d'àudio i missatges que ens envien els oients.
4: Però un escrit també semblava que una cosa molt formal, no? Has d'enviar un escrit amb certificat, una cosa que un advocat o un notari ha de donar fe, no sé, semblava difícil.
1: M'adono que cada vegada dic coses més antigues.
4: Això és que tenim una edat, sí que...
1: Ahir un oient em va dir que havia repetit 4 vegades la mateixa paraula i no era conscient.
5: És ben probable.
4: Sí? I no era el Prat ni coses d'aquestes, eh? O sigui, era... paraules que tenen mèrit de dir. Bueno, és igual. El programa en si va estar molt bé, eh? El de divendres veu omplir amb coses interessants, com quan veu perdre, per exemple, 5 minuts discutint sobre quina hora era.
1: Són les 12:56. Abans de fer la pausa per la publicitat i per endreçar l'actualitat al butlletí de la cadena SER, Cristóbal...
5: Són 54, eh? Has guanyat 2 minuts, has guanyat.
1: Són 56, tio.
7: En què quedem?
1: Pues... No, no sé. És el rellotge que m'ha donat el
5: com és que no es
1: Pere.
5: Posa... No, veus?
1: No sé.
8: No le engañes a mi padre.
1: Espere, tío, mira. Mira el rellotge que tinc jo aquí. I 56, bueno, veieu o no?
9: I com continuï bueno, discutint...
5: Has guanyat 2 minuts, seran 57 i 55.
9: Seran 58.
8: És gravíssim, és un fet seriós. Jo, perdoneu, em sento enganyat.
4: Era molt important saber exactament el minut que era, eh?
5: Home, però és que s'apropava la publicitat i imagina't sí. Que tires la publicitat i et queden 2 minuts encara
4: això,
5: per omplir.
4: Això sí, això és veritat que sí. Quan us veu posar d'acord a l'hora que era, li veu donar pas al Cristóbal. Llàstima que ningú va pensar en donar-li un micròfon que estigués connectat.
1: No, vamos contigo. Tots tenim anècdotes, històries viscudes a Tarragona. Quan veníem amb el Cristóbal Chassent, recordàvem algun directe amb el Fora de Joc que vam fer fa anys i que ben ho passàvem a l'hotel d'aquí al costat, Cristó?
10: No oigo nada.
11: Rápido, audio.
12: ¡Qué susto!
13: ¡Silencio!
5: ¿Qué es el tío Faja?
12: ¡Por fin!
4: Ara, quin patiment tota l'estona.
1: Però s'escoltava, eh?
4: Sí, s'escoltava molt. Si
1: així pujaves... la gent està més atenta, perquè ha de parar atenció.
4: Ja, no, sort que no veu interactuar ningú amb vosaltres, amb ell, perquè era allò que puges el volum de la ràdio i de cop
1: parla... Amb diferents plans.
4: Joder, i flipes. Però el millor moment...
5: Sí,
4: el millor moment del programa de divendres va ser quan sí que amb un parell vas demanar que tiressin una sintonia i et vas cascar dos minutets ben bons sense parlar, que no sé si us veu canviar de roba o què havíeu de fer, però vaja, es va fer llarg. Sí.
1: Paula. Tira cinto, Willy, i així aprofitem perquè...

0: Canviar protagonistes a la taula. Des del Teatre de Tarragona, el que t'hi jugues a ser Catalunya fins a les dues del migdia.
1: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
2: I fins quan ha de durar la broma?
3: Està guapa la cançó, per això.
0: Has de deixar respirar el programa,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, sí, ja, ja.
2: Estava respirant moltíssim. Era un bon
4: derrotar-ho. 6 hores i media després...
3: El bateria ha rebentat de tocar, eh, ja.
0: Però mira com balles.
5: Què passa? Fuera! Fuera!
0: Em va durar?
2: És que estàvem canviant la taula.
0: Ja.
2: I jo pensava que s'hauria tirat públic o alguna cosa així.
3: És un gran problema amb això. Que aguanta, eh? Jo estava a casa pensant, no? Igual, han marxat.
6: Jo sóc el porter.
7: Vinga, vinga!
0: 13 minuts i arribem a la una del migdia.
8: Tardó, però lo dijo.
3: La taula era canviar els integrants de la taula o que havíeu de canviar la taula, saps? Físicament desmuntar-la i muntar una nova.
2: Igual sí.
3: Tela, eh?
9: Dos minuts. No, aquí reconec el mea culpa, eh?
3: El Willy, sí.
9: Sí, hauria d'haver tirat un separador.
3: No, no, així està, així mola més. Així mola més. Perquè al final aquestes sintonies no es gasten, sinó...
0: De tant en tant s'ha de deixar respirar el programa.
3: Ja, ja. Sí,
0: no?
3: Sí.
0: També tens raó. Relaxar-nos.
3: Sí.
0: Moltes vegades anem atropellats.
3: Sí.
0: De vegades també va bé. Mm. Mica de música i ja està, i ens situem, no?
3: Pues després passa que segurament al final del programa anàveu atropellats un altre cop perquè veu deixar massa temps aquí.
2: Voleu deixar un segon de la secció del programa?
3: Sí.
2: Deixa-la, puja-la.
3: Ja.
9: És que jo em poso molt nerviós, amb això.
0: Per què et poses nerviós?
2: Hem activat el toc.
9: No sé. Quan hi ha un blanc, no us poseu nerviós quan hi ha un blanc?
3: Sí. Clar, el Willy pensa, algun botó he tancat i no parla.
0: Silenci. Ara molta gent s'havia pensat que li havia marxat la ràdio, eh?
2: Hi ha un detector de...
0: Sí, salte, no?
2: Salta el detector de...
9: Sí,
0: potser... Quant tarda en saltar el detector?
9: No ho sé, podem provar-ho.
3: La història de la ràdio, de cop.
0: Es nota que estem acabant temporada,
3: sí,
0: ja.
3: Sí,
2: això,
3: es va
2: us puc explicar una anècdota d'un presentador de Ràdio Fórmula que va anar al lavabo mentre sonava la cançó i va veure que eren aigües majors. I de sobte li va saltar el detector de blancs.
0: Sí, home.
2: Clar, perquè es va oblidar l'automàtic. Ah. Havia de tirar les músiques en automàtic, les cançons en automàtic, això ho fan molt els de Ràdio Fórmula, ho tiren en automàtic i sonen dos, tres cançons seguides. I el tio va anar a dipositar. I de sobte, clar, es van dur l'aplicació perquè tot funcionés bé, però clar, l'aplicació va com 25, 30...
0: Ah, per anar escoltant la ràdio mentre estava al lavabo.
2: 25, 30 segons tard.
0: Ah.
2: Clar, va arribar tard. Va
0: arribar tard. I quan salta automàtic, què has de fer perquè torni a...
9: No, em sembla que parles una mica i ja torna.
0: Ah, val, és automàtic.
9: Sí.
2: Ah, val. I però clar, s'envia un mail, però s'envia un amic meu. S'envia un mail a tota la gent.
0: Un amic teu que treballa també amb el Cazorla?
3: Si va, no,
2: ja no, ja no.
0: Ara és professor. Ja no.
2: Ara no.
0: Ara és professor?
2: És professor de secundària.
3: Pobre.
2: I això, es va menjar un detector de blancs.
3: Que guapo.
2: Va estar guapo.
3: Doncs ara, abans que acabi la temporada, que encara hi haurà menys temes, ja sabeu un dia que podem practicar, podem buscar això. El programa de divendres va assistir el tio Faja, i té mèrit que hi anés perquè el teníem una mica enfadat per algun altre programa al que no se'l va convidar.
10: Ah, que voy a Tarragona?
0: A veure, una cosa. Cristóbal todavía no te lo ha dicho?
10: No metas a Cristóbal en esto, Sique Rodríguez.
0: Sí, porque él es quien os coordina y le llamé la semana pasada para decírselo y me dijo, no, ya problema.
11: Os digo, me parece a mí una excusa baratita.
10: Cuando los eventos son en hoteles de alto standing,
0: todavía
10: a tus
0: te
10: amigos
0: durará,
10: los
0: todavía
10: kinkies,
0: te durará.
10: A tus amigos los kinkies, no nos llamas.
11: Somos sentimientos y tenemos seres humanos.
0: Que Elena, es va a empreñar. Porque el día del homenaje al Dream Team no el vamos a convidar.
12: Buen leche, ¿eh? Molt lleig, eh?
0: I jo li vaig dir, oye, tío, que vienes sin invitación, que tú eres de la casa.
10: No,
0: i ell
10: no,
0: volia
10: no.
0: La teva trucadeta, Elena, per dir-li que estava convidat a l'homenatge al Dream Team.
13: Ahí le tienes, con dos cojones.
0: Ho volia formal.
14: La haurà de ser la del director del programa, clar, o el subdirector, no?
0: És que Flaqui comença, Flaqui.
11: Aquest senyor té una jeta tremenda.
3: Bastant lleig. Anem a altres coses. Va, el Flaqui, ara que el sentíem aquí, el tenim de vacances prèvies al Mundial, a veure com li va el Mundial, perquè ha arribat tan just de piles que l'altre dia no va tenir forces ni de dir totes les síl·labes d'una paraula. Va fer un Bartomeu.
15: Boyan, gràcies per estar al Que t'hi jugues.
16: Gràcies.
15: Fem una pausa, endrecem la resta de l'activitat i després del butlletí tornem amb més coses aquí al Que t'hi jugues.
17: Repetim la jugada per si hi ha alguna possibilitat de reclamació.
15: Fem una pausa, endrecem la resta de l'activitat,
18: Que hi ha clubs propietat de multidionaris.
4: aquí. Senyor Lluquer, Lluquer Rifé.
3: El Lluquer Rifé.
4: Lluquer Rifé, que feia escriure coses, que s'havia entès perfectament.
3: Sí?
4: Ha dit entitat?
3: Entitat.
4: Una mica de pensar entitat.
3: Però no estem acostumats.
4: I saps què és que s'hi va dir? Ama, i seguim la seva acció.
3: Puc
4: senyor Chaborla?
3: Chaborla. Sí que no riguis, que tu també et vas agafar uns dies de festa la setmana passada.
9: Dos.
3: Et vas agafar uns dies de festa? Dos? Val, uns dies de festa, és correcte, dos.
9: Vols que et digui quants en tinc d'acumulats?
3: No, perquè en tens molts.
9: 26.
2: No, que és el tema, que és el tema. Que és el tema.
9: Home,
2: que és el tema.
3: Jo només et dic que
9: 26
3: quan...
9: dies acumulats.
3: Bé, ja serà menys.
9: Més els 25 laborables que tinc a l'estiu. Dos mesos. Que no penso perdonar ni un minut.
3: No és cosa meva, o sigui,
2: tornarà a l'octubre.
3: El que passa aquí és que a tu no vens un dia i els oients ho noten.
6: Volia comentar un altre tema avui, però és que al xat de YouTube només es parla d'una cosa i no és broma.
7: De què es parla?
6: De veure on és Sique Rodríguez.
7: Ah!
8: Oi.
6: Jo només llegiré el que diuen els oients, Flaqui. Insisteixo, eh? El Yassir diu textualment: sí que de vacances un altre cop, però aquest home curra algun dia. És molt divertit el xat de YouTube avui.
9: Vale.
6: Perquè llavors el Roberto l'està defensant i diu que clar, que no només és el que t'hi jugues, que la ràdio són moltes hores...
7: Oh, claro, claro.
6: I s'ha encès un debat al voltant de si sí que treballa o no treballa algun dia.
8: És un debat oportunista.
6: Dit això, per sortir una mica del tema... No,
7: t'has explicat tu mateixa, eh?
6: Com que ara parlaré...
7: Les explicacions les hauràs de donar tu.
6: No, és que clar...
8: Hi ha molta maldat en este món.
3: Una miqueta de maldat sí que hi ha. Anem al Nil Solà. S'ha vingut detectant que des de fa uns dies té aquell efecte una mica de l'APM, del mentalista, que quan li fas una pregunta, ell respon la pregunta amb la pregunta, saps? Tu li preguntes, em sabries dir l'última hora del Girona? I ell, el primer que diu és, doncs l'última hora del Girona te la sé dir i és tal. I això ho ha fet diverses vegades.
13: Anthony Gordon, nascut a Liverpool fa 25 anys, on en els propers minuts, Nil Solà, què tal, bon dia?
16: Hola, què tal, Helena, a tots, bon dia.
13: Signarà el seu contracte per les properes 5 temporades.
16: Sí, firmarà aquest contracte per les properes 5 temporades.
13: Deia el nostre president Joan Laporta que aviat se l'emportaria a llum de gas, però ell ja va estar sopant amb la direcció esportiva del Barça, no, Nil?
16: Sí, va estar sopant amb la direcció esportiva del Barça.
13: I amb Anthony Gordon ja al sac, ara la direcció esportiva, Nil, centra tots els esforços en Julián Álvarez.
16: Sí, és la gran desig. Ja fa setmanes que expliquem aquí a la cadena SER que el Barça la prioritat eren firmar dos davanters. El primer ja ha arribat, extrem esquerra, Anthony Gordon. El Barça, i ara el gran desig és Julián Álvarez.
13: Nil, un nom que s'ha relacionat molt amb el Barça en els últims anys és el de Bernardo Silva, una opció que la direcció esportiva considera interessant.
16: Sí, és una opció que la direcció esportiva considera interessant.
18: Yo estoy flipando ahora mismo.
3: Sí, sí. Li podeu provar a dir-li qualsevol cosa a la pregunta i ella la resposta es veu obligat a colar-la.
2: Sí, sí, ell li pot dir qualsevol cosa a la resposta i es veu obligat a colar-la.
3: El Nil repeteix la pregunta perquè es concentra, és la seva manera de fer-ho, i li ve la resposta al cap perquè últimament, pobre de memòria, no va molt sobrat.
9: Seria un metge del Girona que va al Barça, no?
16: Hi ha un metge del Girona que va al Barça, al principi, però al futbol sala.
9: Havia bro, ha dit bro.
16: Fitxat des de l'Alavés, gallec, i marxa cap al Barça, però a futbol sala.
9: A futbol sala.
16: Parla molt i molt bé, per cert.
9: Com es diu?
16: Ara t'ho dic.
19: Entérate, si donde vives hay algún taller de memoria, y apúntate.
3: L'hauries d'haver dit, el metge es diu no sé què, no sé què, i l'hagués dit, el metge es diu així. Llavors et diu la resposta com toca.
2: Exacte.
3: Ara, si parlem de bona memòria, anem amb l'Ovalle, que és molt bo fent recomanacions gastronòmiques.
6: Punxarem, sí que d'aquí una estona, Santi Ovalle, perquè la gent vegi com de moreno ha tornat.
9: Sí. Ah, enfoca'l.
20: Porque mi marido es verdad que muy borracho, pero muy guapo.
9: A on has anat, Santi Ovalle, de vacances aquesta setmana?
21: No, dies sueltos. Dies sueltos a l'Escala, a estar per Girona, per la Costa Brava.
6: Sí. Molt bé, bona terra.
21: Sí. Bàsicament.
9: Has anat al Molí a menjar o no?
22: Había caído en una trampa de la que no podría escapar.
21: No.
9: Mal fet.
21: No. Anat a... com es diu, el balcó de no sé què, molt bo.
2: El balcó de no sé què.
23: No me jodes, Manolo.
21: El balcó de Sant Bart... de Cadaqués. Cadaqués.
24: Ai, bueno, no passa nada.
9: Allà, mira que era fàcil, de recordar. Sí,
2: balcó...
21: Molt bo, molt bo.
25: El balcó de Cadaqués, ah.
6: Santi, es diu el balcó de Sant Antoni.
25: No, home, no fotem.
6: Que l'Helena t'ajuda.
9: És que l'Helena té qualitat. Però bueno, moure's en els restaurants.
6: Es balconet de Sant Antoni.
9: Es balconet de Sant Antoni.
2: No ha encertat ni una.
6: No,
9: saps per què?
6: Ni balcó.
26: ¿Dónde está la memoria matari, leri, leri, leri?
9: El balcó de Cadaqués era es balconet de Sant Antoni.
3: Res, eh?
2: Terrible, sí, terrible.
3: La gent buscant-ho a Google, doncs no
9: trobo. I li va agradar. Imagina't si no li ha agradat.
3: Ja veus. Ara, el gran hit de l'Ovalle d'aquesta setmana, i el que demostra que és veritat que s'està acabant la temporada i no teniu temes, és que el Santi Ovalle té una balena.
1: Jo tinc una balena adoptada.
4: Ah, sí?
1: Sí, es diu Sierra.
5: ¡Paren las rotativas!
4: No, adoptada seria no que la tinguessis dintre casa.
5: No mateix.
4: No, mira, apadrinada, no, és a distància. Que...
10: Sí, una mica, sí.
12: Tu pagues per a que la balena visqui.
18: Té una AirTag a la balena.
1: S'han anat a les... Ara, sí, que dos o tres dies la situen. S'han anat a Bermuda i ara està tornant a la costa a la costa est dels Estats Units, a l'alçada de Jacksonville.
5: M'importa un pepino!
3: Quin gran moment, eh?
12: Però si et veu, et reconeix.
3: Quan es trobin el...
23: Eres tu? Fíjate tú, eres tú, y dice, pues soy yo.
1: La migració de la balena.
3: Aquest és el recorregut de la teva balena, Santi Ovalle.
1: Sí, sí, sí, la sierra.
18: Es va fer un corxams, això, eh? Va fer la xicana, la curva 17.
5: Poneros a trabajar de una vez, hombre!
1: Mira, està tan a Sau, a les Bahamas, eh? Poca broma, si heu d'anar a visitar-la quan vagi a les Bahamas.
3: I què pagues per tenir adoptada aquesta balena?
1: És que no ho sé, ho va fer l'Anaïs, jo no sé, però és una ONG.
3: Tu vas demanar per l'aniversari una balena?
1: Sí.
25: Hi ha gent que és rara, doncs ja està.
3: Sí que hi ha gent rara, és veritat que hi ha gent rara. Tornem al divendres, veu fer una mica del concurs aquell del Bottle Flip Challenge, parlant de gent rara, aquell de tirar una ampolla de plàstic i l'ampolla de caure del dret. No sé com va anar allà, in situ, a Tarragona, però per la ràdio va semblar que estava manyat, perquè era com, no ha passat res, i de cop va durar 5 segons el concurs.
27: Preparats? El compte enrere, Xavi, el micro és tot teu. En joc, la col·lecció de capibares Mr. Wonderful del Mundial.
28: Doncs atenció, primera edició del Rotel Bottle Flip Challenger que t'hi jugues Imperial Tarrakov. De moment està la cosa empatada. Atenció, un...
29: Oídos tots, eh? Ojo les orelles.
28: Continuen les ampolles, 1-0 favorable a Madrid de moment. Continua
27: 2-0. 5-5, ja tenim la 5. Ja tenim la 5. Ha guanyat el Barça.
30: Estàs haciendo trampa, eh?
27: Ha guanyat el Barça!
12: 5-0.
27: Ha guanyat...
28: 5-1.
27: Vale, vale. 5. Ja està, no? Ja tenim guanyadors.
28: Carai, que ràpid que l'altre jovent.
12: Ni mena saben...
27: Tu ho dit, Xavi, tu ho dit.
28: Sí, sí.
31: Ah, no, està arriba. Esto es un atraco.
4: És que va ser un puto atraco.
12: Ja més sent el Cristóbal...
3: I a més, t'haig de dir que pensava, això durarà la vida. I veig un 1-0, dic, és que durarà... I de cop, 5-1! Com 5-1? Si anava en 1-0 fa un segon. Bueno, és igual.
32: És que Negreira està aquí. Està aquí con todos. Lo de siempre es lo de siempre. Es el Fútbol Club Barcelona robando árbitros, porque yo tengo muy pocas ligas. Muy pocas ligas.
3: És veritat. Puc seguir?
32: Por favor, l'últim.
3: Doncs miri, un exemple de quan les coses es fan bé i es parlen, sobretot... surten regulars.
12: 1-5, el que t'hi jugues...
28: Ens divertim.
4: Com vulguis, eh?
12: Torna'm a fer bé.
32: Què ha passat?
12: Mira que hem tingut temps per preparar l'entrada de la segona hora del que t'hi jugues. És que t'has equivocat d'imitació, Vermus. Ho hem parlat a la pausa.
33: Està un poquito despistadilla.
12: Jo no parlo al Vermus, que tenia una senyal i s'equivoca d'imitació. Clar, em fa tant temps. Va, torna'm a començar bé, va. Vinga, va.
34: La madre que me parió.
35: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
12: Ara sí, va, fem-ho bé. 1-5, el que t'hi jugues ens divert... Ara!
36: Exclusiva!
37: Què ha passat? Si no ha passat nada!
4: Que jo, em va dir, el pa divertir-me fem el Fabrizio Romano. I jo pensava que era primer el pa divertir-me i després el Fabrizio Romano. En fi, coses de la vida.
12: Xavi Cazorla, gràcies. I gràcies a tots els que ens heu escoltat.
4: Del que no m'equivoco és de dates. Del 8 a l'11 de juliol, recordeu que hi ha el Cruïlla. Oh. Cruïllabarcelona.com, The Pixies, Black Crowes, Garbage Suede, David Byrne, Faithless, i són tots. Cruïllabarcelona.com.
12: A hora 14 ara escoltareu el Papa en català.
34: Què t'hi jugues?
38: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
39: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y antes de nada, vamos con la última hora del incendio que afecta a Villanueva de los Castillejos, en Huelva. Las llamas siguen descontroladas. Y el viento complica a esta hora las labores de extinción. Son ya más de 3.600 las hectáreas de terreno arrasadas por este fuego. Estamos en Huelva. Santiago González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
40: Buenas tardes, sí. 23 medios aéreos están trabajando justo a esta hora en las tareas de extinción. Las llamas siguen activas y se abren paso por el término del municipio de Gibraleón, donde ha sido necesario desalojar incluso a unas 70 personas en una finca. El consejero de emergencias en funciones, Antonio Sanz.
41: La mayor actuación y la mayoría de los medios aéreos están dirigidos
0: a ese flanco izquierdo. Nos estamos encontrando eucalipto, pinares, matorral.
40: Es un fuego que ha avanzado con gran rapidez debido a rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora y una tasa de crecimiento estimada de hasta 200 hectáreas por hora durante las primeras horas del incendio.
39: A la y media regresamos a Huelva. La otra imagen hasta ahora está en Barcelona.
2: Tengo 15 aquí, por favor, papá. De aquí 10 días... Yo faig 96 anys.
39: El Papa visita a esta hora la Catedral de Barcelona y sí, está hablando en catalán.
6: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral.
39: León XIV, alternando el catalán y el castellano. Por la tarde va a participar en una vigilia en el Estadio Olímpico y mañana estará en la Abadía de Montserrat, epicentro de los abusos en la Iglesia catalana, frente a la catedral ahora mismo. Laura Pons, ¿qué tal? Buena tarde, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Sí, a la una y media ha llegado el Papa León XIV, ha bajado del coche oficial que le ha dejado justo delante de la puerta de la catedral de la capital catalana. El pontífice ha sido recibido por centenares de fieles que esperaban su llegada. Les ha saludado emocionadísimos los fieles. Los seguidores gritaban ¡viva el Papa! Se nota, se siente, el Papa está presente. Estos son algunos de los cánticos de los fieles antes de que el Papa entrara a la catedral para la oración de la hora media, que es lo que hace en estos momentos dentro. Al salir, se espera que el pontífice dirija unas palabras a los cristianos que llevan horas esperando bajo un sol de justicia. Acto seguido se dirigirá al Palacio Episcopal. Por la tarde tiene una audiencia con el presidente Salvador Illa y termina la jornada hoy en un acto multitudinario en el Estadio de Montjuïc.
39: A y media, Joan Solés nos va a contar cómo ha sido ese vuelo desde Madrid. Mariola Lourido pondrá el foco en el papel de la mujer en este viaje, relegada a un tercer o cuarto plano, y escucharemos al gobierno que sigue entregado, sigue living con el Papa. Elma Saiz, encantada con la visita al Congreso de los Diputados, en la que el Papa, recordemos, también cuestionó la eutanasia o el aborto.
8: Vemos en el Vaticano un aliado a nuestra visión humanista del mundo. Y ayer se puso de manifiesto que en la Casa de la Palabra se puede escuchar con respeto al diferente.
39: Consejo de Ministros eclipsado por esa visita papal. Y es verdad que al gobierno le ha venido Dios a ver esta semana. Eso sí, la visita del Papa no ha impedido que los periodistas le preguntaran en la rueda de prensa posterior al Consejo a la portavoz por el juicio al hermano de Pedro Sánchez, que ha quedado ya visto para sentencia, o por el caso Leire. El Masaiz niega contactos entre la fontanera y el presidente del gobierno.
8: Mire, desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díaz. Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado.
39: Ya estaremos en Badajoz y en el juicio de la Kitchen, donde esta mañana ha terminado su declaración el excomisario Villarejo. El Consejo de Ministros, por cierto, ha dado luz verde también esta mañana al primer paquete de ayudas para climatizar centros sanitarios y centros escolares en un día de muchísimo calor en el sur y donde los padres y madres sevillanos han estado en la calle junto a los profesores para pedir una correcta climatización de las aulas.
9: Mi hija me ha dicho, yo no quiero ir al comedor, papi. Paso calor, no, lo siguiente.
10: Mi hija dice que pasa muchísima calor. Ya te digo, el otro día salió con sangrándole la nariz por un golpe de calor que le dio.
11: Los niños no pueden estudiar, les afecta la salud, porque los niños están más pendientes de los ventiladores. De
39: las agüitas. Medidas de ayuda que avanzó en hacer en Seremos la ministra Gesen y que hoy ha dado este primer paso necesario, porque este final de curso está siendo horrible, especialmente para los escolares.
38: Hora 14, con Javier Casal.
39: 2:04, nos vamos ya hasta la redacción de informativos de la SER. Allí está Javier Liébana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Colectivos Ultra han vandalizado esta noche los primeros trabajos de transformación del Valle de Cuelgamuros. La Guardia Civil está investigando lo ocurrido en el antiguo Valle de los Caídos, que ha amanecido con la maquinaria pintada con mensajes de exaltación franquista y contra el gobierno. Además, el Ejecutivo ha vuelto a poner en marcha para este verano el Verano Joven, con descuentos del 90% en autobuses y del 50% en trenes para jóvenes de entre 18 y 30 años, de manera que puedan viajar por España y Europa entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.
39: El tiempo con Jordi Carbó.
14: La temperatura está subiendo menos que ayer en el Cantábrico y su área de influencia, también en el Mediterráneo, sobre todo porque a ratos tenemos nubosidad abundante, también con ratos de sol, y estas nubes solo dejarán alguna lluvia de carácter débil. Sí que entre Aragón y Cataluña, sobre todo en los Pirineos, pero también en la parte más oriental de la Ibérica, alguna tormenta podrá descargar con intensidad, pero de manera local. Y temperaturas igual o más altas en la Comunidad de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha, máximas cercanas a los 40. 40 grados en el Valle del Guadalquivir.
39: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Nick Sutherland en el control de sonido. Arrancamos. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
38: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
1: El Papa Lleó XIV ja és a Catalunya.
6: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
1: Així ha començat Lleó XIV l'homilia fa molt pocs minuts des de l'interior de la catedral de Barcelona. És la primera visita que farà a Catalunya en un acte semiprivat en què està fent ja una pregària amb mig miler de persones, religiosos, catequistes o escolans. A fora, a la plaça... Així ha estat rebut el Papa amb el so dels crits de centenars de veïns, de fidels que l'esperen i el so de les campanes que li donen la benvinguda. El govern es defensa de les crítiques de les associacions atees per haver pagat 2 milions d'euros a l'Església per sufragar aquesta visita i fins i tot per haver penjat la bandera del Vaticà al Palau de la Generalitat.
3: És un govern aconfessional. Ara sí que ens sembla rellevant aquest missatge que, a més, des de la veu del Papa Lleó XIV, pot arribar a tots els racons del món, de cultura de la pau, d'acollida i de societat cohesionada.
1: 46.000 estudiants catalans han començat avui la selectivitat.
5: Estem molt nervioses, o sigui, amb ganes de vomitar, marejades, tot, saps?
15: Amb ganes d'acabar, ja.
5: Sí.
16: Bueno, avui no tant. Ahir estàvem més nervioses, avui...
1: Tots han pogut arribar als primers exàmens, el de castellà a les 9, tot i les restriccions de mobilitat per aquesta visita del Papa, també per la vaga de professors. Aquest any, per primer cop, hi haurà controls per detectar que no es copiï amb dispositius intel·ligents. És un nou dia de vaga de professors a totes les escoles i instituts de Catalunya. La protesta ara mateix és a les portes del Parlament. On de seguida hi anem en directe. Tot això en un dimarts en què ha tornat a caure tot el sistema informàtic de Rodalies, que ha aturat completament totes les línies durant 25 minuts.
5: Porto mitja hora esperant, sí. Però no he sentit que hi havia cap avaria. Pensava que anàvem amb retard, com sempre, i ja està.
17: Y no coge el de Blanes porque iba a tope, entonces me espera el de Mataró.
18: Aquí pone media hora, pero no me lo creo.
19: Ya voy con...
1: Això deien alguns passatgers afectats a l'estació de Plaça Catalunya. L'avaria ja ha estat resolta, però atenció, perquè això farà que tots els trens de Catalunya vagin amb retard durant tot el dia. Avui, a més, tornaven a circular els trens pels túnels del Garraf després de 3 mesos d'obres i els usuaris diuen avui que arribaven més ràpid amb el bus que s'havia posat com a alternativa.
20: No, millor l'autobús, molt millor funcionava. Sortia a l'hora, arribava a l'hora...
21: Agobia moltíssim i, a més, t'estressa. És desesperant, la veritat.
1: Això avui, que baixen una mica les temperatures, Jordi Carbó.
14: El temps continuarà mostrant-se canviant durant la tarda, és a dir, molts núvols, sobretot als Pirineus, comarques de Girona i Barcelona, especialment a l'interior, però també moments de sol, més freqüents aquestes estones de sol, cap al sud i a la costa. Els núvols, quan siguin més compactes durant la tarda, donaran lloc a alguna tronada al Pirineu, no generals, locals, però intenses, fora del Pirineu, alguns xàfecs, però més aïllats. No esperem acumulacions significatives d'aigua. Temperatura més baixa que ahir en el conjunt de Catalunya, màximes al voltant dels 25 graus, si veiem una mica de sensació de xafogor. A Ponent, màximes al voltant dels 30. I demà, més núvols, que deixaran més pluja, sobretot al migdia, pràcticament tot Catalunya, però sense acumular grans quantitats d'aigua. Temperatura també més baixa que avui.
1: A la tècnica, Guillem Arnal. A la producció, Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
38: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
1: Què tal? Bona tarda. És el so de les campanes a la catedral de Barcelona donant la benvinguda al Papa Lleó XIV. El pontífex ha arribat fa poc més de mitja hora en el que és el primer punt de la seva visita a Catalunya, on ara mateix està fent una missa. De fet, s'està acabant aquesta hora, aquesta missa semiprivada, una homilia en què el pontífex ha parlat en català.
6: Estimats amics, Barcelona, en aquest sentit, té una gran tradició d'església. Ho recordava Sant Joan Pau II quan, en la seva visita aquí, trovava l'ànim acollido que al llarg de la història ha dut als barcelonins i catalans, a tots vosaltres, a compartir la ciutadania humana i cristiana amb moltíssima gent.
1: En aquesta missa en què el cardenal Joan Josep Omella li ha agraït la seva arribada a Catalunya.
6: Sant Pare, benvingut a Barcelona. Ens alegrem molt d'acollir-lo, precisament a la catedral, l'església mare de l'arxidiòcesi, i que té com a patrona Santa Eulàlia. No le traduzco porque lo comprende. Muy bien.
1: Aquest era el missatge de Joan Josep Omella al pontífex, deixant clar que entén el català, i ara mateix el pontífex està sortint ja de la catedral de Barcelona. Ens arriba aquest so en directe amb tota la gent que l'està rebent. Allà hi ha la nostra companya, la Laura Pons. Laura, bona tarda. Quina és la imatge ara mateix?
7: Què tal? Bona tarda, Joan. Efectivament, veiem el Papa Lleó XIV saludant. Acaba aquesta missa de l'hora mitja que estava pronunciant dins de la catedral de Barcelona, al cor de la capital catalana. Ara sembla que li acosten un micròfon, així que el Papa dirigirà unes paraules als fidels, als seguidors que porten hora... Mira, bon dia, diu. Arriba en directe des de la catedral.
1: Intentem escoltar, si podem escoltar les paraules del pontífex en aquesta senyal en directe.
7: Gràcies per estar aquí, molt content de ser a Barcelona. Gràcies per l'alegria. Els fidels el reben emocionadíssims també. El poble unit, que Déu els beneeixi a tots, adéu-siau, eren les paraules que ha pronunciat el Sant Pare després d'aquesta missa, d'aquesta oració de l'hora mitja. És la imatge, és l'estampa. Aquí, Joan, hi ha moltíssima gent, no hi cap ni una agulla. La plaça de la catedral està plena de fidels, de seguidors que han vingut a rebre el Papa. Porten hores aquí esperant-lo. Són creients que venen d'arreu, de diferents parts de Catalunya o d'Espanya, però també que han viatjat expressament des de l'estranger per aquesta visita de Lleó 14. Ara mateix veig els balcons de la catedral plens, veig també a moltíssima gent amb el mòbil a la mà per immortalitzar aquest moment, per captar la foto, el record. Gent amb qui nosaltres, abans de que el Papa sortís a saludar, hem pogut parlar, i això és el que ens explicaven.
2: He vingut fins aquí per veure el Papa. D'aquí 10 dies... Yo faig 96 anys.
0: Me hace la verdad que bastante ilusión poder ver al Papa y poder recibirlo aquí en Barcelona, que es la ciudad, un poco la ciudad de acogida para mí, porque yo soy andaluza, no soy catalana.
4: Nerviosa, sí, pero tenim ganas.
12: Aunque usa el tema alcohol, es una experiencia súper guay.
19: Y bueno, gran sorpresa porque no teníamos previsto esto y muy contentos.
7: Són tots creients catòlics emocionadíssims, Joan. La majoria és la primera vegada que veuen el Sant Pare. Tots porten hores esperant a Lleó 14, el Papa de Roma, sota un sol que pica i molt. El que fan és, o el que han fet al llarg d'aquest matí, és onejar banderes cristianes. De fet, el que han fet alguns d'ells és agafar la bandera i fer-la servir com a toldo. Aixecaven els braços per cobrir-se. També portaven bufandes per l'ocasió. Hem vist també les joventuts del Papa amb la cara pintada de groc. Moltes escoles religioses de la ciutat aprofitant aquesta visita de Lleó 14 per venir fins aquí, fins a la catedral, per saludar-lo. El que escoltava més càntics com "Esta es la juventud del Papa" o "Se nota, se siente, el Papa está presente, viva el Papa", eren alguns dels càntics de les joventuts cristianes. És la foto, Joan, d'ara mateix aquí a la catedral de Barcelona, al cor de la capital catalana. El Papa surt i ara es dirigeix doncs cap al Palau Episcopal, que està just després d'aquesta catedral.
1: Bé, el Papa que dins de la catedral, a banda de fer aquesta homilia, també ha fet una pregària a la cripta de Santa Eulàlia, la patrona de Barcelona. També ha pogut veure aquest ou com balla, un dels emblemes de les festes i de la patrona de Barcelona. I, Laura, el Papa ha estat rebut pel president de la Generalitat només arribar a l'aeroport, però ja després de dinarà el Papa en aquest Palau Episcopal, és quan hi haurà aquesta reunió privada entre el president de la Generalitat i el pontífex, no?, en aquest mateix Palau Episcopal.
7: Sí, o sigui, nosaltres ara mateix no podem veure què està passant, però hem vist el Papa sortir de la catedral i dirigir-se a peu cap al Palau Episcopal. Allà és on dinarà, un palau que està situat just darrere de la catedral, és un camí que ha fet a peu, i cap a les 4 de la tarda Lleó 14 es reunirà amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ho farà a la residència episcopal. Allà està previst que el president li faci entrega també de regals. El sabem ja, ens ho han confirmat fons del govern, són 3 regals Valls, una còpia de les homilies d'Organyà, l'acte de les obres de la Sagrada Família i una nina del Paleolític. A presidència parlen d'obsequis de valor simbòlic, històric i cultural, el document literari més antic escrit en català, també el pla de les obres de l'edifici de Gaudí, que beneirà doncs, la Sagrada Família demà mateix a la tarda, i una nina d'Ivori, que diuen des de Palau simbolitza els orígens del cristianisme. Així que seran aquests tres obsequis els que el president Salvador Illa li donarà al papa Lleó XIV en aquesta visita a les 4 de la tarda.
1: Doncs Laura Pons, des de la plaça de la Catedral, qualsevol novetat ens avises i moltíssimes gràcies. Anem parlant, que vagi bé.
7: Perfecte, fins ara, Joan.
1: Per cert, en aquest Palau Episcopal ja hi ha un bàcul inspirat en l'obra de Gaudí que li entregaran al papa, un dels regals que l'ha fet, de fet, un artista tarragoní a Baidalgo.
8: Aquest bastó per a cerimònies té a la part de dalt una reproducció de porcellana de la creu de la Torre de Jesús, subjectada per una peça de plata al damunt d'un fust fet amb fusta dels cinc continents que simbolitza la universalitat. A baix de tot hi ha una tortuga de plata, un dels primers elements que Gaudí va fer a la façana. L'autor és l'escultor i joier Joan Serramià.
9: Un regal al Sant Pare, però el que no sabem és si el Sant Pare l'utilitzarà. Jo el bàcul aquest doncs, l'he portat al Palau del Bisbe de Barcelona, el té allí a la seva disposició, i en algun moment determinat, que jo desconec quan serà, perquè el pugui utilitzar a la missa de la Sagrada Família.
8: Una peça que ha costat 3.700 euros i que s'ha finançat amb aportacions particulars.
1: Són les 2:17. Les entitats de persones atees a Catalunya han decidit protestar aquesta tarda en contra de la visita del Pontífex i, sobretot, en contra de la implicació de les institucions, com el govern espanyol, també la Generalitat, en tota aquesta rebuda al Papa. Recordem que el govern català ha pagat més de 2 milions d'euros directament a l'Església per sufragar el cost i l'Ajuntament ha cedit gratuïtament espais com l'Estadi Olímpic. Fins i tot s'ha penjat la bandera del Vaticà al balcó de la plaça Sant Jaume. Aquestes organitzacions consideren que això debilita la neutralitat institucional i també contradiu el principi de confessionalitat, que està reconegut a la Constitució. Anem al Palau de la Generalitat per saber com s'ha justificat el govern. Xavier Balló, què tal?
10: El govern justifica que aquests més de 2 milions han anat destinats sobretot a muntar el centre de premsa internacional, a qüestions logístiques i a la campanya institucional publicitària que s'emet aquests dies. La portaveu Sílvia Paneque assegura que el govern és aconfessional i que discrepa d'alguns missatges que el papa ha estat donant fins ara, com per exemple les seves posicions contra l'abort i contra la llei de l'eutanàsia, però que la coincidència en alguns valors humanistes converteixen la seva visita en una oportunitat de projectar Catalunya a l'exterior.
3: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar.
10: Mateix argument li serveix al govern per justificar que la bandera del Vaticà estigui onejant al Palau de la Generalitat.
3: És a dir, no és una bandera religiosa, és d'un estat. Per tant, a l'àmbit de confessionalitat del govern queda preservada, no té res a veure amb la religió.
10: El cas és que no és gens habitual que en les visites d'altres caps d'estat onegi la bandera d'aquell país a la plaça Sant Jaume. Com no va fer, per exemple, en la darrera visita del president del Brasil, Lula da Silva.
1: L'acte més massiu d'avui és a 7:45 d'aquesta tarda. El papa arribarà a l'Estadi Olímpic per fer una pregària davant de 40.000 persones. I ja hem pogut veure alguns detalls de com serà l'escenari. També sabem que hi actuaran Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat.

0: així. I cantaran aquesta cançó amb Dones Força. Ens ho explica en Ferran Dalmau.
1: Els 40.000 fidels que hagin entrat a l'estadi olímpic podran veure el papa al bell mig, en una plataforma blanca que farà d'escenari, amb una gran creu al centre que imita la creu de la Torre de Sant Jordi de la Sagrada Família. El pontífex hi arribarà a 8:15, però des de les 6 que els feligresos podran gaudir de diversos concerts, asseguts a les grades o en un mar blanc de cadires a la gespa de l'estadi, en un recinte absolutament blindat, amb arcs de seguretat que la policia hi ha muntat a primera hora. A les 8 del vespre, Lleó 14 farà una vigília d'oració i tot plegat durarà fins a 9:15, quan s'acabarà l'acte i el papa tornarà al Palau Episcopal a dormir.
0: Tota la circulació al voltant d'aquesta anyada olímpica està totalment restringida fins dimecres. No es pot ni aparcar. Un dels punts que estaran totalment blindats fins demà són els punts d'aquesta visita del papa. Recordeu que demà a les 11 del matí la visita és a la presó de Brians, a tocar de Martorell, després Montserrat, a la tarda Sagrada Família, i per tant el Centre d'Emergències de Catalunya, el Departament d'Interior, tots els cossos d'emergència estan seguint el dispositiu de seguretat, els riscos que s'ha de controlar. Hi ha anat aquest matí l'Andrea Villòria.
2: Exacte, Joan, des d'aquí Protecció Civil i representants de tots els cossos d'emergència segueixen aquest dispositiu en directe a les macropantalles. Veiem les aglomeracions de la catedral, així com el trànsit a diferents punts o les incidències del transport. Des d'aquí es comuniquen també amb el Centre de Coordinació dels Mossos, que dirigeix els més de 6.000 policies desplegats amb el següent lema, segons la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Màxima seguretat i mínima afectació.
2: Hi ha agents a la catedral, al Palau Episcopal, als hotels on s'allotgen els bisbes i també a l'estació de Sants, on han arribat els cardenals que venien de Madrid. També a l'estadi olímpic, que es posa ja des de les 2 en alerta màxima per l'acte de la nit. Això cal sumar-hi el dispositiu que han previst els equips d'ordre públic i mediació per les protestes dels mestres.
3: Proposar un recorregut que sigui compatible amb l'activitat, en aquest cas, del papa. S'ha parlat des de mediació de Mossos i també des de la de Gaspa.
2: Interior confia, ja ho sentiu, que les dues coses siguin però compatibles.
0: La visita del papa, que coincideix amb una nova vaga dels mestres i amb el primer dia de selectivitat per prop de 46.000 estudiants.
4: Jo estic molt nerviosa, sincerament.
5: Sí, jo no sé per què, però estic molt nerviosa.
6: No sento molt la pressió, però crec que d'aquí una estona sí m'entrarà.
7: Crec que hem portat bé els nervis. Sí que és veritat que a l'inici hi ha una mica de pressió quan els correctors et diuen totes les instruccions, però un cop obres l'examen, se t'obliden, se't passen aquests nervis.
0: Els que tenien l'examen a Barcelona s'han llevat molt més d'hora per si les protestes dels docents, les restriccions de trànsit per aquesta visita del papa els podien afectar, però tothom ha pogut arribar a l'hora de l'inici dels exàmens, que és a les 9. Ara mateix els estudiants ja estan dinant, fa mitja hora que han acabat les dues primeres proves del matí, que són castellà i llengua estrangera, Gemma Alegrí.
8: Sí, prop de 46.000 són els estudiants que fan des d'avui fins dijous les proves d'accés a la Universitat de Catalunya, proves que, malgrat coincidir amb la visita de Lleó 14 a Barcelona i una nova jornada de vaga de mestres i professors, s'estan desenvolupant amb normalitat. Gemma Marfany presideix un dels tribunals de selectivitat.
9: De moment, cap incidència. Tots els col·legis i els alumnes han arribat a l'hora que se'ls havia convocat, no hi ha hagut problemes. També tots els vigilants i tots els correctors també, i per tant des d'aquest punt de vista ha sigut com si fos qualsevol altre any.
8: A primera hora els alumnes han fet, Joan, com deies, el de llengua i literatura i castellana. Entre d'altres han hagut de respondre a preguntes sobre textos de Nuki Ordine i sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero. Els estudiants amb qui hem parlat han considerat que era un examen força fàcil.
10: Bé, al final ja sabíem el que anàvem, ens han preparat molt bé a l'escola, la nostra professora Andrea de castellà. Ella és molt professional i ens ha preparat molt bé amb exàmens molt difícils, a vegades desproporcionats.
11: Per a mi ha sigut molt fàcil l'examen, he de dir que ha sigut un regal el tema d'aparells mínims, el fet de que hagi caigut en format
8: de... Fa una estona han acabat l'examen de llengua estrangera, anglès, francès, italià o alemany, i a partir de les 3 faran el de les primeres optatives. Pel que fa als detectors de dispositiu electrònics, de moment no hi ha hagut cap incidència.
0: Justament per no interferir en aquests exàmens de selectivitat, els professors no han fet cap tall de carreteres a primera hora. Un nou dia de vaga general a escoles i instituts és la 6a jornada des que va començar el curs, l'última abans que s'acabi. Ara mateix hi ha manifestació al Parlament. Aquest és el sol a les portes de la Cambra Catalana. Hi ha 6.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, 45.000, segons els organitzadors. Una protesta amb moltes referències al papa i en el que els propis sindicats admeten que necessiten temps per decidir què volen reclamar al govern, un cop, recordem, es rebutgés l'acord amb la Conselleria d'Educació. Soledad Domínguez, des del Parlament, bona tarda.
12: Bona tarda, Joan. La visita del papa ha estat a l'hora benzina per alimentar la indignació dels professors, que es queixen que per fer aquesta rebuda al Sant Pare al govern sí té diners, però també font d'inspiració per moltes de les pancartes o fins i tot per a una nova versió del Pare Nostre.
13: Redueixis la nostra ràdio! No ens deixis! deixeu caure en la precarietat. Facis la nostra voluntat aquí al Parlament com a tot l'ensenyament. Amén!
12: Representants dels sindicats han entregat al registre del Parlament una carta adreçada a tots els grups parlamentaris en què els demanen que compleixin el que diu la llei educativa i que inverteixin en educació el 6% del producte interior brut. Els docents insisteixen que el que se'ls ha ofert fins ara és insuficient.
14: Qui ha de cridar? Per mi haurien de cridar les famílies. L'alumne ve a classe i no acaba de veure les deficiències, perquè moltes vegades els mateixos professors ho tapem.
15: Reivindiquem, sobretot, són les condicions, per exemple, a l'aula. Estem a temperatures de 30 i pico graus, amb alumnes que hem de fer pràctiques amb bata de laboratori, amb maniga llarga.
16: Tenim molts nens, molts infants, que necessiten acompanyament.
12: Aquesta darrera vaga del curs ha tingut un seguiment força més discret que les anteriors. Han participat, segons dades del departament, un de cada 10 docents.
0: Aquesta és la valoració del govern, en concret de la consellera Sílvia Paneque, d'aquesta última vaga del curs als mestres.
17: La consellera d'Educació, en cada moment, si s'ha d'anar actualitzant o s'ha d'anar traslladant, ho anirà fent. Però estem en un moment on voldríem començar a desplegar aquest acord i mantenim, doncs, una via de diàleg a la mà estesa, perquè és evident que hi ha neguit o hi ha en la comunitat educativa aquest acord no ha acabat de satisfer alguns dels neguits que ens traslladaven.
0: Un minut i abordem un nou dia de caos a Rodalies.
18: Ràdio Girona. Cadena SER.
19: Clàssic Auto Girona, polígon Maixirgo. Has tingut una topada amb el teu vehicle? El vols pintar? Treballem en totes les companyies asseguradores. Mecànica, planxa i pintura. Taller oficial Bosch Car Service. 972 90 80 33. Clàssic Auto Girona. Carrer Sarrià de Ter 34 38 de Girona. Patrocinador oficial del Girona Futbol Club.
20: Si la vida da un vuelco, pongámosla en su sitio otra vez. Las drogas, las adicciones, sí tienen salida. En el Centro de Tratamiento Equilibrium Centro ofrecemos apoyo profesional, comprensión y un camino para salir de la oscuridad hacia una nueva vida. Posibilidad de ingreso. Ponte en contacto con nosotros. EquilibriumCentro.com. EquilibriumCentro.com. Castelló d'Empúries. Primera visita gratuita.
21: Dale, José. Venga, va. Una nana canila podría anar a dormir.
18: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
22: La rehabilitació energètica dels habitatges és clau per reduir el consum energètic i millorar el confort tèrmic. L'aïllament de façanes o l'aerotèrmia, substitució de calderes de gas per bombes de calor, poden suposar una reducció significativa del consum energètic i de la factura anual. El simulador de mesures de rehabilitació energètica de l'Institut Català de l'Energia permet identificar les actuacions més eficients per cada habitatge. Entra a icaen.gencat.cat/setmanaenergia. Passa a l'acció. Canviem l'energia.
18: Hora 14, amb Joan Bofill.
0: 2:27, torna a ser un dia complicat a Rodalies amb retards a tots els trens durant tot el dia. El motiu, aquest migdia ha tornat a caure tot el sistema informàtic, ha aturat completament totes les línies durant 25 minuts en una incidència al centre de control de DIF, situat a l'estació de França, des d'on es controlen 1.200 trens al dia. Ja va passar fins a 3 vegades fa uns mesos pel Valero.
23: Sí, a les 12:25 del migdia, DIF ha informat que ha hagut d'aturar la circulació de trens pràcticament a totes les línies de Rodalies i regionals per una nova incidència al seu centre de control, concretament al software. És un programari nou de l'empresa Siemens de fa menys d'un any que ja va patir errors a finals de gener després de l'accident mortal de Gelida, agreujant el caos els dies posteriors. Com que des de l'estació de França gestionen tots els serveis de tot Catalunya, en el moment que hi ha una incidència informàtica s'ha de paralitzar la circulació mentre reinicia el sistema. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
17: Lamentablement, la implementació d'aquest nou sistema ens està donant alguns problemes. I Siemens està treballant intensament amb ADIF i amb el centre d'operacions perquè doncs aquestes incidències deixin de produir-se.
23: Quan faltaven 10 minuts per la una, DIF ha informat que havien solucionat la incidència i que reprenia el servei. Tot i això, recuperar les circulacions és complicat. Hi ha trens que han estat aturats una bona estona més abans de reprendre el seu trajecte i recuperar la normalitat pot trigar fins a mitja tarda, segons fonts de Renfe.
0: Justament avui s'havia reprès el servei de trens de la R2 Sud, als regionals de Tarragona. S'han acabat les obres dels túnels del Garraf després de 3 mesos, però aquesta represa ha estat amb retards de fins a mitja hora. Els usuaris resignats diuen que arribaven abans amb els busos que han funcionat durant tot aquest temps a Baidalgo.
24: Una incidència a primera hora amb un tren que ha hagut d'acabar recorregut a Gavà i alguns límits temporals de velocitat són els causants d'un retard que lamenten els viatgers.
25: Agobia moltíssim i a més t'estressa. És desesperant, la veritat.
1: y lo cogemos a las 7 de la mañana para entrar a trabajar a las 10.
2: No, millor, el autobús molt millor funcionava. Sortia a la hora, arribava a la hora, tot estava molt bé. 45 minuts estaven a Barcelona.
24: Segons Dignitat a les Vies, encara queden tasques pendents. Anna Gómez, portaveu de la plataforma.
3: Encara hi ha límits temporals de velocitat al corredor sud. Demostren que cada vegada que hi ha una obra perdem alguna cosa i hi ha lletra petita. O sigui, a cada rentat perdem un llençol.
24: Les línies R14 i R15 encara han de fer transbordaments a Sant Vicenç i a Mora.
0: Ho teniu tot a sercatalunya.cat. Recordeu a les 3 llapis de memòria. Ara la informació continua aquí a la SER amb Javier Casal.
4: Hora 14. En la SER. Con Javier Casal.
5: 2:30, 1:30 en Canarias. Segunda fase del viaje del Papa León XIV. El Papa ya está en Barcelona, donde a esta hora ha participado en un rezo en la catedral, alternando el uso del catalán y del español.
25: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres. El Concilio Vaticano II define el oficio divino.
5: El Papa, que durante este rezo ha hecho un llamamiento a la unidad y a la armonía. Estamos allí en Barcelona. Susana Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buena tarde.
26: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Si ha sido un acto diocesano, esto es estrictamente religioso, en esta catedral, ante unas 500 personas vinculadas todas ellas al templo, religiosos, trabajadores, voluntarios, catequistas, el Papa ha presidido el rezo de la hora sexta o la hora media, que consta de un himno en latín, ha hecho también tres salmos, ha cantado tres salmos en catalán y una oración final, todo en versión reducida respecto a lo que es habitual de duración. Y posteriormente ha pronunciado una homilía, ha ido alternando catalán y castellano, en la que ha recordado la tradición católica catalana y ha apelado a la unidad y a trabajar por la armonía.
25: Por tanto, es importante para cada uno de nosotros no permitir que nada destruya la unidad en la que Dios nos ha constituido y hacia cuya plenitud nos conduce día tras día.
26: Acabada la homilía, el Santo Padre ha visitado la cripta de Santa Eulalia y ha orado ante el sarcófago que contiene sus restos. Después ha abandonado la catedral, no sin antes, esto ha sido un poco improvisado, dirigir unas palabras a los fieles que desde primera hora de la mañana se esperaban fuera para verlo. Ahora ya se ha retirado al Palacio Episcopal, que es su residencia temporal en Barcelona, donde almorzará y descansará un poco por la tarde hasta que llegue pues el siguiente acto, que es esta vigilia que se celebrará en el Estadio Olímpico Lluís Companys.
5: Gracias, Susana. Esta segunda etapa del viaje del Papa a España tiene una cita que quizá va a ser la más incómoda. Va a ser mañana, la visita a la Abadía de Montserrat, la que algunas víctimas consideran la zona cero de la pederastia en la Iglesia catalana. Barcelona está al 90% de ocupación hotelera y ahora se preparan para vivir lo que previamente ha pasado en Madrid, o peor, porque a los cortes de tráfico, a los preparativos de la visita, se suman, ojo, los exámenes de selectividad, las protestas de los profesores y lo que nos faltaba, una avería este mediodía en Rodalies.
27: Creo que a esta hora, de hecho, el de las 12:30 tendría que ser el de Blanes, que es el que cogemos normalmente, así que este creo que viene retrasado hace un buen rato.
28: Pone media hora, pero no me lo creo. En la app pone media hora.
29: Ya voy con 20 minutos de retraso, porque oficialmente...
5: Una avería en la estación de Francia que ha provocado problemas en toda la red de cercanías en toda Cataluña. Avería que ya se va restableciendo poco a poco. Recordemos, 2 días estará el Papa en Barcelona. Joan Solés ha viajado en el avión de Iberia que ha trasladado al Papa de Madrid a Barcelona. El Papa ha tenido en la capital su último encuentro con los voluntarios y después se ha subido a ese avión en Barajas. Esto lo hemos visto todos a través de la televisión. Pero ¿cómo ha sido ese vuelo en el que el Papa incluso ha visitado la cabina del avión? Solés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
30: Buenas tardes desde la Plaza de la Seu al pie de la Catedral de Barcelona. En el vuelo de apenas una hora de Madrid a Barcelona, los pilotos de Iberia han invitado al Papa León a asomarse en la cabina justo cuando cazas del Ejército del Aire realizaban una escolta de honor.
31: Buenos días, Santo Padre.
6: Buenos días a todos. Les habla el comandante.
30: El comandante Martínez Núñez ha expresado su satisfacción por la presencia del pontífice a bordo y ha sobrevolado la Sagrada Familia para que el Papa pudiera contemplar la obra de Gaudí.
6: Para nosotros es un honor acompañarles hoy en este vuelo de Madrid a Barcelona.
30: En esta ocasión el pontífice no ha conversado con nosotros los periodistas, ha descansado tras el encuentro con los voluntarios de Madrid, ha almorzado a bordo y ha aprovechado para descansar antes de presidir el rezo de media hora en la Catedral de Barcelona.
5: Pueden seguir el minuto a minuto de este viaje del Papa a España en nuestra web, en cadenaser.com. Le han preguntado al gobierno por la visita del Papa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el gobierno que sigue entregado al discurso que le compra al Papa sobre la política migratoria, sobre la paz, sin pisar el charco de la pederastia. Moncloa, que ha dicho, bueno, muchas cosas, pero en un discurso realmente conciliador, ¿no?, de la portavoz del Masaid. Ahí estamos, en el Palacio de la Moncloa. Josué Coello, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, presume el gobierno de tener un aliado en la figura de León XIV, con quien dicen comparten una visión humanista. Han querido en el Ejecutivo dejar claro que, a pesar de asuntos como la pederastia o el aborto, priorizan que el Papa valide con su discurso alguna de sus políticas, como la regularización de los migrantes.
8: El respeto a la dignidad humana, al orden internacional, al multilateralismo, a la política migratoria, con un respaldo desinteresado por parte del Papa a la política migratoria del Gobierno de España. Y ayer se puso de manifiesto que en la Casa de la Palabra se puede escuchar con respeto al diferente.
7: El Masaiz ha querido poner frente al espejo a PP y Vox por sus políticas migratorias en comparación con el discurso que el Papa dio ayer en el Congreso. Pide a la ministra portavoz menos aplausos y más colaboración.
8: La coherencia se demuestra andando y me gustaría, bueno, pues que en este caso esos aplausos se trasladaran en esa colaboración tan necesaria entre administraciones para, insisto, dar derechos y obligaciones también a personas que ya viven entre nosotros.
7: Y parece que este fervor también ha llegado a sumar, porque a pesar de que algunos diputados sí han sido más críticos con la figura del Papa, la vicepresidenta Yolanda Díaz minimizaba estas diferencias.
9: Por supuesto, respeto absoluto a la Iglesia Católica, igual que a las restantes religiones, y por supuesto también mostramos discrepancias con partes de sus discursos.
7: En el gobierno, Casal, reconocen que la visita del Papa también sirve de balón de oxígeno ante un junio cargado en lo judicial.
5: Esto en el gobierno. Le han preguntado a Esther Muñoz, la portavoz del PP en el Congreso, sobre el discurso del Papa en relación a la inmigración, con una idea que va evidentemente en sentido opuesto a lo que defienden PP y Vox con su prioridad nacional. Esther Muñoz despeja el balón, dice que ella no está aquí para interpretar las palabras del Papa.
10: Yo no voy a reinterpretar las palabras del Papa. Voy a escucharlas y voy a hacer examen de conciencia. Y creo que todos estamos en contra de la polarización. Utilizar malas artes para engañar y manipular a la gente está mal. Y en esta legislatura podría hablar de unos cuantos ejemplos que, por respeto al Papa, no voy a hacer.
5: Mariola Lourido, jefa de la sección de Sociedad de la SER. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Casal. Bueno,
5: Mariola, hemos destacado ya los temas que el Papa no ha contemplado en sus oraciones hasta el momento. Ayer ya pusimos el acento en cómo ha manejado lo de la pederastia hasta el momento, cómo en el Congreso cargó contra el aborto o la eutanasia, que son leyes que salen precisamente de ese Parlamento que ayer le invitó a dar su discurso y que es, recordemos, la representación de la soberanía nacional. Ya hemos señalado que no hubo ni una sola referencia en esta visita al matrimonio homosexual de momento, pero Mariola, tampoco ni una sola referencia al papel de la mujer en la iglesia, en una visita que nos deja fotos e imágenes en las que, pues, la verdad, las mujeres pasan a un segundo o a un tercer plano.
11: Sí, 10 discursos de León XIV, hasta habló hace unos minutos en catalán, pero no ha dicho ni una sola palabra de las mujeres, así que la preocupación y la decepción es grande en el movimiento La Revuelta de Mujeres en la Iglesia.
12: Nos ha resultado decepcionante porque más de la mitad de la población mundial somos mujeres. En la Iglesia, mucho más de la mitad, diríamos casi un 80% de creyentes y sobre todo de practicantes y de colaboradoras en la misión de Jesús.
11: Es Paloma Martínez desde Tenerife, donde esta mañana se han reunido y han tratado ya el asunto. Es una desafección, nos dice también desde Madrid, la activista por la igualdad en la Iglesia, Pepa Moleón, critica que el Papa condenase el aborto en el Congreso.
13: A mí personalmente no me parece que sea adecuado, porque el aborto es un derecho que está recogido por una ley y todo respeto a las leyes de un país democrático, un derecho que además ha sido luchado.
11: La teóloga feminista Margarita Pintos no ve avances en la Iglesia Católica, a diferencia de otras en algunos temas como el acceso al sacerdocio, y eso que León XIV pone el foco en la dignidad humana.
1: y, por supuesto, en el acceso al ministerio sacerdotal de las mujeres, que sería la verdadera prueba de una iglesia igualitaria y que tiene en cuenta a las excluidas.
11: Añaden que al Papa y a los obispos el papel de las mujeres en la iglesia les queda demasiado grande por el patriarcado en el que están instalados, les sobrepasan porque ni siquiera están formados para abordarlo.
5: Gracias, Mariola. 2:39. Coincidiendo con esta visita, grupos ultras de extrema derecha han vandalizado los trabajos de transformación del Valle de Cuelgamuros, el antiguo Valle de los Caídos. Han realizado pintadas en esas máquinas, pintadas en las que se pueden leer cosas como Pedro Sánchez, hijo de puta, el Valle no se toca o viva Franco. Francisco Martín es el delegado del Gobierno de Madrid.
14: El Gobierno de España va a seguir trabajando para avanzar en libertad, en derechos, en memoria democrática, y aquellos que han hecho esa actuación, desde luego que tengan por seguro de que las actuaciones policiales avanzarán y la justicia les exigirá cuentas.
5: Tenéis las imágenes en cadenaser.com. A la vuelta. Visto para sentencia el juicio al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, que no ha hecho uso de su último turno de intervención, y el que fuera presidente de la Diputación y ex líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo.
15: Independientemente de lo que salga en esta sala, está claro que nos han condenado socialmente. Pero en cualquier caso, señoría, reiterar mi inocencia y sobre todo.
5: Gallardo sí ha hablado y se da ya por condenado socialmente. Ahora os contamos la última sesión de este juicio.
4: Hora 14. Javier Casal.
16: Traemos malas noticias. El hambre se ha disparado en los últimos años y hoy uno de cada tres niños y niñas en el mundo está en peligro. La buena noticia es que en Save the Children sabemos lo que hace falta. Hace falta experiencia, hace falta alimento terapéutico, pero sobre todo haces falta tú. Hazte socio o socia en SaveTheChildren.es.
17: Descubrir. Compartir. Apoyar. Tiempo. 174 millones. Amigos. Risas, lugares, momentos. 174 millones. En 174 millones caben muchas cosas. El martes 9 de junio con Euromillones, bote de 174 millones de euros. Y además del bote, el millón que sí o sí toca en España. Euromillones. No hay nada más grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
18: Si a Pablo le preguntas por su asignatura preferida, elige las mates. Su deporte, elige el básquet. Y si le preguntas cuál es su cena favorita, elige poder cenar. Muchas familias se ven obligadas a tomar decisiones que no deberían tomar. Colabora con Unbizum al 38014 o entra en ningún hogar.

0: Encetem el llapis de memòria de l'Anna Flotats amb Dopamina de la Bona, que és la cançó Sunrise, de Norah Jones, una cançó publicada l'any 2004, per la qual la Norah es va emportar el Grammy a millor interpretació pop femenina. I a tu, Anna, quins records et porta aquesta cançó?
1: Molts records, la veritat, perquè justament la vaig conèixer, la Norah Jones, bueno, no la vaig conèixer personalment, però vaig conèixer la seva música. Exacte. Quan vaig anar a fer pràctiques a l'estranger, vaig anar a Canadà i als Estats Units, i va ser en aquestes estades, en allà, que escoltava la Norah Jones per tot arreu, no? I me'n recordo, doncs, que també vaig descobrir, doncs, llibreries que també eren cafeteria, no? Hi havia moltes coses que eren innovadores i noves per mi, no? Va ser una època de la meva vida molt especial. El fet, doncs, de poder anar a l'estranger va ser una gran oportunitat. I cada vegada que escolto la Norah Jones, doncs, em transmet una pau, no?, davant, doncs, de moltes incerteses del dia a dia, no? Perquè en aquella època també vaig tenir, doncs, pors quan vaig estar allà, òbviament, no? Perquè estàs, quan estàs en un entorn no conegut, doncs
0: quan
1: passa.
0: Quan surts del niu.
1: Clar, exacte. I l'idioma, etc. I em va acompanyar molt, molt, molt. I la veritat és que m'ha agradat tornar-la a escoltar, perquè l'escolto sovint, també per treballar me la poso, per relaxar-me, per inspirar-te.
0: Aquest punt chill, no?, que
1: sí,
0: en diuen.
1: Sí, exacte, per baixar revolucions.
0: És harmoniosa.
1: Sí.
0: Que a les pràctiques que vas anar a fer als Estats Units i Canadà eren com a sexòloga o com a veterinària? Perquè, clar,
1: sí,
0: aquí tenim un tema. Tenim una llicenciada en
1: sí,
0: veterinària
1: sí, sí,
0: que ha acabat sent sexòloga,
1: exacte,
0: especialista en relacions sexoafectives. Què
1: sí,
0: ha passat aquí?
1: Sí, sí, bueno, aviam, jo moltes vegades estic rodejada d'adolescents i allò que tenen por de què seré de gran, cap a on vaig, no? Jo els dic, aviam, la vida dona moltes voltes. Dic, mireu-me a mi, no? Jo m'apassionava la natura, m'apassionaven els animals quan era jove, i vaig decidir, bueno, i vaig poder fer veterinària, no? I jo m'imaginava, doncs, sent una veterinària d'èquids, de cavalls, perquè m'agradaven molt els cavalls, i sempre m'ha apassionat la reproducció. I em volia, doncs, especialitzar en reproducció equina, en reproducció de cavalls. I realment vaig anar a l'estranger per això, per conèixer de prop aquest món, perquè als Estats Units i Canadà, doncs, hi han centres de reproducció equina, doncs, boníssims, no? Hi han, bueno, molts cavalls, molts més que aquí. I, però, bueno, la vida va donant girs, no?,
0: clar,
1: inesperats.
0: Com passes de la
1: sí,
0: reproducció entre cavalls a,
1: clar,
0: a
1: llavors, quan
0: la
1: vaig,
0: sexologia
1: clar,
0: humana.
1: Clar, el tema és que quan vaig arribar aquí vaig veure, doncs, que l'estil de vida que suposava, doncs, ser una veterinària especialista en reproducció de cavalls, doncs, no és que no fos viable, però que sí, a la llarga, doncs, em suposarien, doncs, una mica triar entre la vida personal i la vida laboral, no? Perquè, clar, als Estats Units tens en pocs quilòmetres moltes granges o molts llocs on poder tenir, doncs, contacte, doncs, amb granges, doncs, d'èquids, no? I poder treballar. Aquí, doncs, n'hi ha menys. I, bueno, ara, avui en dia ja no ho sé, no? Però en aquella època vaig veure, doncs, que em seria complicat. I llavors, doncs, com que m'agradava molt la reproducció, vaig veure, doncs, l'oportunitat, doncs, de fer un màster en reproducció humana i tècniques de reproducció assistida per ser embriòloga. I vaig dir, ostres, Anna, això també t'agradaria moltíssim, perquè a tu t'agrada la reproducció, en el fons tanta fa de que sigui, no? I va ser quan vaig fer aquest màster a la Dexeus, a la Universitat Autònoma, i clar, el meu objectiu era dedicar-me a ser embriòloga. Llavors, la vida, doncs, em va portar a treballar, doncs, en una empresa privada que feien estudis preclínics, i estava en el Departament de Toxicologia de la Reproducció.
0: O sigui, el cas és que tu te'n vas als Estats Units a fer
1: sí,
0: pràctiques de reproducció
1: sí,
0: entre cavalls.
1: Sí.
0: Tu passes pipa.
1: Sí, em va encantar.
0: Però tornes aquí i veus que la realitat
1: és diferent.
0: No s'ajusta
1: no,
0: a les pràctiques que tu vas
1: sí,
0: fer
1: exacte,
0: allà.
1: Sí.
0: I fas un canvi.
1: Clar. Clar, clar, clar, clar. Faig un canvi.
0: A sí, casa el reben bé? Perquè, clar, tu te'n vas allà amb una funció veterinària i tornes amb una altra funció. O sigui...
1: Sí, sí. Bueno, perquè ells també deien, ostres, a lo millor acabes fent aquest màster de reproducció assistida i acabes dedicant a fer reproducció assistida amb animals, Anna, perquè també hi ha mercat d'això. Però jo vaig veure, doncs, que la reproducció humana també m'interessava molt. I van estar contents, eh? Van estar contents. Sempre m'havien dit, ostres, quina llàstima que no hagis fet medicina, perquè podria ser ginecòloga. Però, en aquest sentit, jo sempre els he compartit de que m'ha encantat. O sigui, m'encanta dir que sóc veterinària, tot i que no exerceixo com a tal algun
0: dia. No practicant.
1: No, exacte, no practicant. Però bueno, vaig obrir un nou camí. Vull dir que realment en aquesta vida has de triar, no? No pots ser...
0: I tant.
1: I estic contenta d'haver triat aquest camí, la veritat.
0: I crec que després vas fer un altre màster.
1: Sí, clar. Perquè el tema...
0: Perquè ara no ets embriòloga.
1: No, em dedico a això. El tema és que, clar... De cara a... Perquè jo sabia que em volia... Després vaig descobrir que, clar, també m'agraden molt els nens, les nenes, els adolescents... O sigui, m'apassiona la gent jove. I estar amb ells al seu costat. De fet, m'havia plantejat de fer magisteri, de fer un postgrau d'aquests doncs, que fan doncs, per fer classes en instituts. Però llavors vaig dir, ostres, t'agrada massa la reproducció. I va ser quan vaig dir, ostres, Anna, i per què... no intentes educar a nens i nenes, adolescents, en educació, en sexualitat i en reproducció. Els expliques tot això que tu tant t'apassiona, els expliques amb ells. I vaig pensar, ostres, sent veterinària, d'entrada, no entraràs bé en el mercat. Les famílies no s'enfiaran de tu, perquè diuen, ostres, una veterinària, reproducció humana...
0: I després d'educació física te fa el mamporrero, no té.
1: I va ser quan vaig dir...
0: Necessitaves una titulació...
1: Sí, dic, necessites una titulitis. Dic, necessites un títol doncs, per certificar que ets capaç de fer això. I va ser quan vaig fer el màster en sexologia clínica i teràpia de parelles. Però jo ja vaig dir, quan em vaig apuntar en aquest màster, vaig dir, jo no vull fer teràpia de parelles, jo em vull dedicar a l'educació sexual de menors d'edat. I així ho he fet, o sigui, va ser abans d'acabar que ja havia escrit el primer llibre, perquè vaig pensar que seria una manera bonica dels adolescents que m'envolten que comencessin a descobrir punts importants que per mi eren bàsics en la sexualitat humana, no?
0: I així ha sigut, perquè
1: ha sigut.
0: Ara estàs a les aules i sí. També a les llibreries, amb, per exemple, aquest llibre que ara deies, que és de l'any 2022,
1: sí.
0: I és Del velcro al porno. I want...

0: I Want to Be Date Free de Queen sonant al llapis de memòria de la sexòloga Anna Flotats, que és un tema publicat l'any 1984 amb un videoclip supericònic en què apareix Freddie Mercury transvestit passant l'aspirador, motiu pel qual va ser censurat a diversos països, entre ells on vas fer pràctiques, als Estats Units, perquè l'MTV es va negar a emetre'l. I deixa'm dir també que, malgrat que tothom associa aquesta cançó amb el Freddie Mercury, l'autor de la cançó va ser el baixista de Queen, el John Deacon, així que cal dir-ho, perquè el César el que és del César i el John Deacon el que és del John Deacon. I, en fi, Anna, tu has inclòs aquesta cançó al teu llapis de memòria per alguna cosa relacionada amb el llibre que estàvem parlant, la teva primera novel·la.
1: Sí, sí, sí, perquè...
0: Del velcro al porno.
1: Sí, és que aquesta novel·la va ser important per mi, perquè realment va ser un moment en què jo estava finalitzant aquest màster... Bueno, no, ho vaig fer, perdó, la... ja... perquè aquesta novel·la vaig tardar 3 anys a fer-la. Em va costar, perquè jo no sóc escriptora, no? Però volia fer una cosa ben feta. I realment és difícil escriure. No, no és fàcil. Quan vaig a les llibreries i veig tants llibres...
0: És una baralla,
1: penso,
0: eh?
1: Penso, com,
0: una
1: com pot ser?
0: Un llibre és una
1: sí.
0: baralla entre tu i tu.
1: Sí, sí, exacte, exacte. I aquesta cançó la vaig voler posar perquè justament ja aquesta novel·la, tal com diu el nom, parla doncs, del tema del problema que tenim amb la pornografia, no? Actualment doncs, el consum de pornografia que hi ha en la població doncs, és molt elevat i és una pornografia que és altament violenta i que distorsiona doncs, l'imaginari sexual de moltes persones i acaba provocant doncs, que acabin tenint conductes sexuals doncs, violentes amb altres persones. No? I això és un problema que tenim i que jo volia... plasmar en aquest primer llibre, no? Perquè aquestes persones adolescents que llegissin aquest llibre veiessin la importància doncs, de tenir una sexualitat sana, respectuosa, no? Evidentment plaent i lliure, però que el respecte no hi faltés mai. I aquesta cançó just la vaig posar en un capítol on apareix, hi ha un personatge a la novel·la que és un noi que va ser víctima de la pornografia, que va ser un noi que va ser actor d'una indústria que jo en la novel·la m'invento, òbviament, no? Mm-hmm. Pornogràfica, que era famosa, i ell, doncs, primer es veu com una estrella, com una persona molt important, no? Perquè és un actor porno, però llavors a poc a poc va veient que aquest actor porno que és doncs, no li deixa viure amb tranquil·litat doncs, les relacions personals, no? Perquè ell acaba doncs, portant aquest actor porno a la seva vida personal i llavors doncs, acaba doncs, fent mal a les seves parelles. I aquest personatge, doncs, hi ha un moment en què va a les aules, tampoc no faré molt spoiler del llibre, no? Però va...
0: Explica.
1: Perquè aquest llibre bàsicament va d'una mare sexòloga, com podria ser jo. Perquè molta gent m'han dit, ostres, Anna, tu ets la protagonista del llibre? Dic, no, no sóc la protagonista, però té part de mi.
0: És un alter ego.
1: Exacte. I va d'aquesta mare sexòloga i de la seva filla, adolescent, no? I cada capítol, doncs, parla una d'elles, no? Són la veu narrativa varia, cada capítol és diferent, i veus com va evolucionant la història, però amb mirades diferents. I hi ha un capítol en què la mare doncs, va a les classes, a l'aula doncs, de la seva filla, a fer una classe doncs, que parla, doncs, vol parlar doncs, del tema de la pornografia, inclús de tots aquestes corrents misògenes que hi ha, que són perilloses, que propaguen doncs, la violència contra les dones, i utilitza dos elements, no? Un... És una òpera, que també doncs, potser et citarem.
0: D'aquí res. Estarà sonant.
1: I l'altre element és aquest personatge. I apareix a l'aula amb aquesta música, no? Fent un ball, no és res de stripper ni res, però ballant aquesta cançó, perquè era una de les cançons doncs, que aquest personatge havia ballat a les seves nits en discoteques, no?
0: Pel que m'estàs dient, entenc que decidissis que aquest llibre fos en format novel·la. És un cavall de Troia, no?
1: Sí.
0: Per colar millor el teu missatge.
1: Clar.
0: I que arribi a... Sí. Sobretot als xavals.
1: Sí, sí, sí. Aviam, aquesta novel·la, jo sempre parlo amb les famílies, és una novel·la per compartir la lectura a adults i adolescents. Sempre dic, millor llegiu-vos als pares i les mares, perquè vosaltres sabreu millor en quin moment compartiu aquesta lectura. I la gràcia és poder llegir capítols plegats, bueno, de forma individual, però compartir...
0: Sí, no, no tots al costat de la vora del foc.
1: No, però dir, per compartir les experiències doncs, de llegir aquests capítols, no? De dir, ostres, i aquest personatge, això que ha passat, i això que li ha, saps, o que li han fet...
0: Un trencagel.
1: Exacte, un trencagel. Per trencar el gel i parlar de sexualitat, de vegades hi ha temes pues, que són que poden ser bueno, més incòmodes per parlar, no? Però realment, si ho naturalitzes i a poc vas traient els temes, ostres, les famílies, jo penso que els fills ho agraeixen, les filles ho agraeixen.
0: Per què ens costa tant parlar de sexe, que entenc que és algú cultural que va des de els anys de la Carrapica?
1: Sí, sí, aviam, clar, sempre ha sigut un tema molt tabú. A les nostres generacions i a generacions anteriors doncs no es parlava, no?, perquè era com algo prohibit, que feia vergonya, però realment ara és molt necessari de parlar, perquè tenim a internet uns continguts que, si arriben als nostres fills i filles, ells han de poder ser crítics i crítiques i demanar ajuda, depèn del que rebin, no? I aquí, per protegir-los, els hem de formar. I realment, a la que comences a trencar el gel, veus que tot flueix i que tot és molt més fàcil del que ens esperàvem.
0: Però hi ha una edat concreta o és un constant el parlar de sexualitat amb els teus fills?
1: Jo penso que a cada edat tenen unes inquietuds i també avançar coneixements no és necessari. Els hem d'anar ensenyant a poc, però realment, moltes vegades, és amb el nostre comportament que ensenyem sexualitat. I les persones adultes no en som conscients fins a quin punt el nostre comportament és essencial a l'hora d'educar en sexualitat, perquè el consentiment està en molts àmbits de la nostra vida, no?
0: I que entenc que tot el que tu no parlis ho acabarà parlant la pornografia per tu, perquè hi ha una dada que em sembla molt bèstia,
1: sí, als 8
0: que
1: anys.
0: Crec que la mitjana és als 8 anys que
1: 8-10 anys.
0: Entren en contacte amb, clar, la pornografia. Però com entren en contacte?
1: Clar, això ho parlo en l'altre llibre, en aquest últim que he tret. Golosines virtuals.
0: Llaminadures, sí, virtuals.
1: Sí, sí, sí, o gominoles virtuals. Aquest llibre parlo molt doncs, de la importància d'educar en l'oci virtual i d'acompanyar-los. Les famílies hem de ser guies digitals actius. És a dir, evidentment necessitem una legislació que ens acompanyi, però sobretot el que necessiten els nostres fills i filles és que estiguem al seu costat, com si fóssim uns conductors d'autoescola.
0: Però amb 8-10 anys, com
1: arriba tu? Clar, els videojocs. Els videojocs no deixen de ser... Clar, les nostres consoles les antigues consoles no tenen res a veure amb les consoles noves. Les noves consoles no deixen de ser una porta d'entrada a aquest ecosistema virtual del que, bueno, patim de que entrin els nostres fills i filles. A través dels videojocs, si no vigilem i no estem al seu costat, poden acabar accedint doncs, a continguts pornogràfics. I clar, en aquí hem de ser molt curosos. Hi han videojocs que dius, no, però si això és un videojoc de construcció, això tampoc és plan d'anar dient videojocs, però hi ha molts videojocs que estan molt de moda, que es juguen online i que arriba contingut pornogràfic.
0: Però això a la nostra època, no? Amb el Super, clar, Mario Bros. Clar, no et passava.
1: Clar, és que no té res a veure les consoles que utilitzàvem amb les que s'utilitzen avui en dia. I en aquí les famílies hem de ser molt curosos i curoses i estar al seu costat i que no es tanquin a l'habitació a jugar a videojocs. O sigui, nosaltres hem de veure amb qui xategen, amb qui juguen, en quins entorns es posen. De vegades, clar, hem de pensar que són edats en què els videojocs estan de moda i formen part, bueno, hi ha molts nens i nenes que estan tot el dia pendent de si poden evolucionar o modificar o aconseguir modificacions per al seu personatge, el que sigui. Clar, llavors, si els hi arriba algú i els diu, mira, jo sé un lloc que pots aconseguir aquestes modificacions o aquests skins gratis,
0: i pam,
1: saps?
0: I allà t'ho trobes, eh?
1: I allà t'ho pots trobar.
0: Déu-n'hi-do. Tu estàs en contra radicalment de la pornografia a totes les edats o sobretot a les èpoques més iniciàtiques?
1: Jo estic en contra de la pornografia perquè penso que no és, jo penso que és important diferenciar el que seria el cinema eròtic de la pornografia. Jo penso que la insinuació, deixant a peu a la imaginació, pot alimentar i ajudar doncs, a fer créixer aquest imaginari sexual. La pornografia és sexe molt explícit. En el fons, jo penso que això, en lloc d'enriquir-te, et fa perdre les teves capacitats de sentir. I realment, doncs, jo m'he trobat casos, doncs, de que pares, doncs, han dit, ostres, doncs mira, el meu fill consum pornografia, i, però jo també t'haig de dir, diu, no sap la meva parella, però jo també consumeixo pornografia. I diuen moltes vegades, jo consumeixo per això pornografia feminista, eh? I dic, aviam, no podem parlar de feminisme i de pornografia.
0: No hi creus, en això de la pornografia feminista?
1: No, perquè realment pornografia ve de la paraula porné, i en aquí, em sembla que, si no mal m'equivoco, ve del llatí, val? Doncs això realment doncs, és una paraula doncs, que significa doncs, la cosificació de la dona. I, clar, en aquest sentit, nosaltres si ens plantegem el que seria la sexualitat com la cosificació de les persones, per mi ja perd tota la força que és la sexualitat. Tu com a mínim has de tenir afecte amb aquella persona. Ja no et dic amor, no? Però un afecte, que hi hagi una complicitat, un respecte, que es respecti el temps, o sigui, el tempo de la narrativa de la sexualitat. Avui en dia, la sexualitat que s'està transmetent sobretot a través d'aquesta nova pornografia, és l'objectiu final és aconseguir el màxim plaer sexual amb el mínim temps possible. Ens volen programar el cervell per que tinguem la pulsió sexual, allò, i una descàrrega de dopamina bestial amb el mínim temps possible, que pot ser un clic, i tu t'hagis aquí, doncs, normalment tenim problemes doncs, de masturbacions compulsives amb gent jove, però no només amb gent jove. I, clar, en aquí, què em trobo jo? Que de vegades m'he trobat amb aquests casos de pares que no han sigut molts, però que m'han confessat això, els he dit, bueno, doncs primer has de deixar tu la pornografia, perquè si tu no ho deixes, llavors ja no estàs donant exemple. I el tema és que m'ha passat que diuen, ostres, Anna, és que tinc problemes d'erecció, si deixo la pornografia, què m'està passant? I dic, és que el teu cervell s'estava programant o estava programat amb això.
0: Sí, addiccions conductuals.
1: Clar, és que realment és un producte addictiu i tu necessitaràs cada vegada més intensitat per arribar al mateix plaer. I això és realment perillós, i més quan pensem en persones adolescents o persones menors d'edat que tenen, podríem dir, com un lienzo en blanco, no? El seu imaginari sexual.
0: Que en això que dius ara, jo sempre penso en... Clar, un nen ho veu i al final li embruta el cervell, però ho veu una nena i diu, això és el que m'han de fer a mi? Vull dir, això és el sexe?
1: I el problema és que ho acaben naturalitzant tots. Uns acaben naturalitzant el fet d'escopir doncs, a la seva parella, i l'altre doncs, acaba naturalitzant el fet de que l'escopin. I això no és sexualitat. O sigui, aquí és molt important ensenyar què és normal i què no és normal. I llavors, a poc, doncs, que aprenguin a ser crítics i crítiques, però si no formem, si no tenen una base, pobrets i pobretes, i el que els arriba és tot això, clar, al final és que t'acabes enganxant.
0: Que també entenc que això no és una qüestió de puritanisme, sinó que després que cadascú amb el seu consentiment faci el que vulguin els dos.
1: Evidentment.
0: O les dues.
1: Evidentment. O sigui, jo penso que és molt important educar en consentiment, en intimitat, perquè també un altre tema doncs, que tracto a la primera novel·la i a l'últim llibre és el que aquest món digital, sense donar-nos compte, pot fer que perdem les regnes de la nostra intimitat. I llavors no puguem tornar-les a agafar i controlar. Clar, és un pilar de la nostra sexualitat, la intimitat. I perdre-la doncs, pot fer doncs, que acabem tenint problemes greus doncs, de salut mental, també, i d'autoestima. I que puguem ser doncs, també molt més susceptibles a que ens puguin, bueno, doncs, a grooming, doncs, a temes...
0: Què és grooming?
1: Doncs, em surt en castellà, acoso sexual a través d'internet, assetjament sexual a través d'internet. Clar, nosaltres no podem regalar la nostra intimitat, no? I tot això s'ha d'anar educant. Llavors, quan la persona creix, no? Una persona adulta, òbviament, doncs, ja és diferent. Pot fer amb la seva vida, òbviament, el que cregui.
0: Que tot això, ara mateix, suposo que ja has identificat la peça musical que està sonant, és la dansa dels set vels, de l'òpera Salomé de Richard Strauss, que aquesta òpera està inspirada en una obra de teatre d'Oscar Wilde, que en aquella època també va commocionar el públic d'aleshores pel seu contingut, entre altres factors, eròtic.
1: Sí, aquesta és l'òpera que també tracto en aquesta primera novel·la d'Albert Cuaporno, que bueno, la mare sexòloga doncs, la posa en una classe, no? I bueno, hi ha un capítol que va sobre aquesta novel·la i sobre aquesta òpera. Aquesta òpera a mi em va impactar molt, jo no la coneixia, la vaig conèixer en una exposició sobre òpera que van fer aquí a Barcelona, al MNAC, si no m'equivoco, i vaig anar amb la meva àvia.
0: Ah, molt bé.
1: Que era una apassionada, pobreta, el Celsiquist, de l'òpera. I vam estar justament parlant d'aquesta òpera. I és una òpera que es va estrenar el 1905, crec, i, com bé dius, va ser molt transgressora, perquè tenia un punt eròtic molt elevat. Hi havia la protagonista, la Salomé, que en la dansa dels set vels es va traient els set vels fins que es queda nua. I és una òpera que em va agradar molt perquè distorsiona molt tot el que seria doncs, el fet doncs, de que bueno, el paper de la noia no acaba distorsionant el personatge perquè el vegin com a maliciós, no? Com que, que la noia és la que té el problema, és la causant de la desgràcia. Però realment aquí el problema real és que hi ha un padrastre, que és Herodes, que està obsessionat amb la seva fillastra, que és Salomé, no? I que la desitja sexualment, té un desig bueno, exagerat per ella, no? I aquesta noia doncs, busca un noi, Jokahan, doncs, perquè li atrau, l'agrada i el rebutja, no? La rebutja amb ella. Bueno, el fet és que, sense allargar-me molt, doncs, és a través d'això que tracto doncs, tot el tema d'aquestes doncs, corrents misògenes, no? Que van en contra de les dones perquè aquesta no, la Salomé l'acaben matant, s'acaba morint, l'acaben sacrificant doncs, perquè la veuen com la causa del problema. No?
0: Déu-n'hi-do, no hem avançat gaire en aquest
1: sentit.
0: No,
1: no, per això. És més actual del que sembla.
0: I tant. Va, escoltem una mica l'òpera Salomé de Richard Strauss.

0: quins tirabots, eh, agafa l'Estraus aquí. Que ara hem parlat de pornografia. Tu has parlat amb gent del sector? No sé, amb actors, actrius, directors, per saber l'altra banda?
1: Bueno, personalment, només vaig tenir l'ocasió de poder parlar breument amb un. De fet, em vaig com a inspirar una mica amb el personatge d'aquest que...
0: Sí, del que explicàvem, sí, el del I Want to Be
1: Però
0: Made Free.
1: Però amb directors i directores, no. Sí que vaig... Bueno, menteixo, perquè sí que en el Sex Education Film Festival de fa 2 anys, jo vaig ser la sexòloga oficial i, doncs, justament va haver-hi un director, doncs, que presentava un petit curt que parlava, doncs, de tot el tema, doncs, de la prostitució i també, doncs, del tema, doncs, de la pornografia. I vaig estar parlant breument amb ella i, en aquest sentit, jo entenc que hi hagin diferents mirades, davant d'aquest producte, però penso que s'hauria de potenciar el cinema eròtic. Jo penso, crec més amb que la sutilesa, que la insinuació, que el donar peu a la imaginació té molt més potencial, que és molt vulgar. Jo penso que hi ha... que ens treu valor. No sé, jo... Sí, encara que no sigui violent ni agressiu, Sí, et pot treure un somriure, pot fer unes gracietes, però jo aquest punt no li veig...
0: Però això m'ho diu l'Anna Flotats persona o l'Anna Flotats sexòloga?
1: Sexòloga i persona.
0: Amb
1: dues. Sí, perquè en aquest sentit, si tu vols aprendre, deixa't portar i apren a sentir... I la vida també és prova-error, que ningú n'és ensenyat amb res. I aquestes pors que ens anem inculcant i que ens van pressionant i la societat, tu has de saber, tu has de... No, perdona, aquí tothom té dret a aprendre, tothom té dret a equivocar-se dins d'uns límits. I és millor descobrir pel propi peu.
0: I, Anna, què fem amb el fenomen OnlyFans?
1: Jo estic, evidentment, en contra del fenomen OnlyFans, perquè realment és la cara encoberta de la prostitució. Aquí tenim molta gent jove. De fet, un professor, això ho dic en el llibre del Golosines Virtuales, em va passar amb un parell de docents que em van comentar que hi havia alumnes... Bueno, alumnes, en aquell cas havien sigut dos alumnes i un alumne, en dos casos, que havien dit, bueno, jo si no trec bones notes i no em puc treure a l'ESO, tampoc em preocupa, perquè penjant dos desnudos, bueno, a OnlyFans ja em trec els meus aurets. Clar, això és realment perillós, perquè aquells menors d'edat no saben què hi ha darrere i les conseqüències que poden... El fet que... tot allò que pot comportar que ells pengin o elles pengin aquelles fotos despullats, despullades o aquells vídeos. Penso que hi ha molts influencers que haurien de vigilar molt què pengen, com ho pengen i on es fiquen, perquè no deixen de ser referents per gent molt jove. I en aquí hauria d'haver-hi una responsabilitat. Bueno, ja et dic, em preocupa per la gent jove, perquè hi ha persones que a través de l'OnlyFans queden atrapades i són víctimes d'abusos.
0: Doncs tu ara deies, no?, que en el sexe també ens hem d'aprendre a deixar-nos portar, i jo crec que no hi ha res millor que deixar-se portar, per exemple, amb Claude Debussy.
1: Ah, sí.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Al llapis de memòria de la sexòloga Anna Flotats també hi hem trobat la peça, ara, a veure si ho dic bé, això, Arabesc número 1,
1: sí,
0: del compositor Claude Debussy, en aquest cas, Anna, interpretada per un pianista que coneixes,
1: sí,
0: molt i molt,
1: sí,
0: bé,
1: sí,
0: un,
1: sí,
0: tal Albert Flotats.
1: Ai, sí, sí, sí, m'ha fet molta il·lusió posar...
0: El papa.
1: La veritat és que quan em veu comentar que havia de triar unes cançons, doncs no vaig dubtar en pensar en la música que interpretava el meu pare, perquè m'ha acompanyat tota la vida. Des de que vaig néixer, l'he sentit tocar i interpretar, fins a l'època d'estudiant, de les hores i hores i hores estudiant de veterinària, que compartíem el mateix espai, perquè on jo estudiava és ell on tenia el seu piano. I clar, ell es passava moltes hores repetint i
0: sí,
1: estudiant.
0: Estava allà, tu amb la reproducció dels,
1: sí, sí,
0: equips. I...
1: Sí. I m'ajudava a concentrar. M'anava superbé. De fet, més d'una vegada ho havia comentat a les meves companyes de veterinària. Els deia, dic, ostres, poseu-vos a música clàssica per estudiar, perquè em va
0: us
1: molt bé.
0: Us deixo el meu pare.
1: Bueno, havien vingut a estudiar a casa. I deien, nena, això és increïble. Quina sort que tens. I clar, no vaig pensar, dic, has de posar algun fragment d'alguna obra.
0: I és que el dia que ell no estava tocant, tu no et podies concentrar, no era, papa, posa't el piano,
1: sí,
0: sisplau.
1: Em molestava el silenci. Sí, total.
0: Tu vas fer els teus pinitos en el món de la música?
1: Sí, vaig fer els meus pinitos, però no se'm donava bé. No, això no ho he tingut del meu pare. Però sí que he tret la seva sensibilitat. Això sí que és veritat, que també és dur, ser una persona tan sensible, però tinc la mateixa sensibilitat que el meu pare, perquè si algú m'agrada molt d'ell quan interpreta és la sensibilitat que posa cada nota. I analitzant-ho i escoltant-lo penso, ostres, és que tocar sense posar sentiment és molt més fàcil que tocar posant tot aquesta, saps, aquest sentiment, aquesta passió per allò que estàs interpretant.
0: Tu també la tens, aquesta alta sensibilitat?
1: Jo sí, la tinc.
0: En quina matèria?
1: Amb tot. Soc una persona molt sensible que em costa, de vegades, per afrontar el dia a dia la realitat que ens envolta, perquè trobes realitats molt dures i clar, no et pots trencar davant d'aquella realitat. Però sóc una persona, tant per lo bo com per lo dolent, m'emociono escoltar, per exemple, el meu pare, mira, ara mateix, perquè estem en aquest entorn més fred, però...
0: Tens els ulls espurnejant.
1: Però

0: Però ploraria. D'emoció, les coses boniques m'emocionen i em fan plorar.
1: Clar, ho vius tot amb molta intensitat,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: tant
0: sí.
1: Lo positiu com exacte, lo negatiu.
0: Exacte, sí, sí.
1: Que tu ets de Matadepera?
0: Jo realment, o sigui, a Matadepera he passat els últims anys amb la meva família. Amb la meva família, però perquè van decidir d'anar a viure allà els meus pares, però jo sóc terrassenca i estic a Terrassa tot el... Bueno, m'encanta Terrassa. I clar, allà a la meva infància, doncs, puc dir que vaig ser molt afortunada perquè de les amistats, la família, vaig tenir uns pares molt joves i això també, bueno... Té la seva part.
1: Propers, no?
0: Sí, sí, sí. He tingut la sort doncs, de tenir pares joves i que m'han acompanyat molt tota la vida i, bueno, molt afortunada.
1: I de petita, quan et deien, Anna, tu de gran què vols ser? Sí. Tu què deies, veterinària? Alguna cosa de reproducció?
0: No. Sempre deia que no volia ser metge.
1: Que no volies.
0: No volia ser.
1: Tu et pregunten què vols ser de gran i dius, no ho sé, però no seré.
0: No seré metge. Perquè el meu avi, en Pau Descansi, sempre deia que volia un metge a la família. I de totes les cosines que estàvem allà, jo, com que m'agradaven els animals, sempre em deia, no, Anna, tu, perquè ell havia tingut com una... Bueno, havia tingut una granja de porcs, i em deia, diu, no, tu els porcs no, Anna. Tu... T'has com que se't dona bé estudiar, has de fer medicina, que necessitem un metge a la família. I a mi això de que em diguessin que necessitaven un metge a la família ja no em va agradar. I va ser quan vaig dir, dic, no, jo metge no vull ser. I m'agradaven molt els animals. I jo pensava en estudiar animals, en biòloga, potser, però no li posava nom. I va ser posteriorment que vaig triar això, no? Però els animals m'agradaven molt.
1: I va rebre educació sexual a casa, a l'escola?
0: No. A casa, la veritat és que de sexualitat no havíem parlat. Bé, quan vaig ser adolescent, sí, eh? Quan...
1: Van seure, eh?
0: Sí,
1: vas tenir l'escena
0: sí,
1: de...
0: Bueno,
1: Anna, seu, sisplau.
0: Sí, bé, bueno, no va ser en una cadira, va ser dins el cotxe. Perquè jo sempre dic, en el cotxe poden sortir converses molt interessants, eh?
1: Es va apagar la ràdio, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Què
0: sí.
1: passa? Hem de parlar.
0: Sí, sí. Doncs són aquells moments que recordes. I jo sí, jo amb la família, doncs, a l'adolescència sí que vam parlar. I també vaig tenir la sort, jo vaig anar a una escola de monges, i també vam fer les nostres classes de sexualitat.
1: I,
0: sí, t'ho prometo.
1: Jo que sóc una mica més jove que tu, jo recordo, com a molt, posar-li un preservatiu a un cogombre.
0: Doncs nosaltres ens vam fer... Quan dic les classes de sexualitat, van ser quatre, eh? Van ser quatre classes que vam fer a 8è, DGB, que va ser l'últim any...
1: Segon d'ESO.
0: Exacte, que va ser l'últim any que vaig estar a la Puríssima. I, però sí que és veritat que... A diferència dels adolescents d'avui en dia, nosaltres no teníem informació, però tampoc tenies mala informació.
1: Tot era vigila, no?
0: Sí.
1: Vigila, no et quedis embarassada.
0: Clar,
1: vigila,
0: sí, sí.
1: No agafis una malaltia de transmissió
0: sí,
1: sexual.
0: Sí, sí.
1: O sigui, avui dia podríem afirmar que l'educació sexual que s'inverteix és molt més completa, és millor,
0: sí.
1: El que passa que del camp de batalla també s'ha complicat més.
0: Sí, clar, el tema és que s'ha d'avançar, aquesta educació sexual. I, bueno, jo, de fet, faig educació sexual ja des dels 3 anyets en els centres educatius. Però, clar, tot té els... Sempre jo els dic a les famílies, dic, però no us espanteu. O sigui, en cap cas avances coneixements, no? Vull dir que cada edat... Has de parlar de certes coses, no? I en aquest sentit, doncs, aprofitar les inquietuds de cada edat doncs, per naturalitzar la sexualitat. Per exemple, jo amb els petitons i petitones sempre ho dic, tot el que és la gestació els apassiona. El fet doncs, de les mares gestants, quan veuen una noia amb una panxa, aquella que està embarassada? Sí, està embarassada. Doncs has d'activar d'aquest fil per parlar de la reproducció, no?
1: I amb els adolescents, en aquesta època, que tenen vergonya, no? Que suposo que també riuen. I
0: sí.
1: Com entres tu allà?
0: Bueno, una eina que també utilitzo de vegades, sobretot quan vaig poques sessions per trencar el gel, és el meu diari d'adolescent. Perquè realment t'apropes amb ells i amb elles i veus que no ets tan diferent. No eres tan diferent.
1: O sigui, el teu diari d'adolescent, real.
0: Real, sí, sí, sí. Amb les meves pors i les meves vivències. I depèn de què vagi la sessió, els llegeixo un fragment o un altre, no? Perquè moltes vegades hi ha adolescents que tenen la pressió doncs, per tenir sexe. No, no, no. O, de fet, em parlaven en un centre una vegada, no, no, és que s'ha ficat de moda, que ara han de fer fel·lacions i dius, aviam, però què és això, saps? I dius, no, aviam, la sexualitat és una cosa que no té... El temps s'ha de parar i tu ho has de desitjar i no ha de ser

0: forçat, ni has de sentir pressió del teu entorn. I clar, aquí...
1: Cada teoria ens la sabem, però quan ara has dit pressió, crec que tothom que ens està escoltant ha dit
0: sí,
1: sé de quina pressió
0: sí,
1: em parles.
0: Clar, clar.
1: I... que aquest ja ho ha fet.
0: Clar, clar. I jo, per exemple, un fragment que llegeixo del meu diari d'adolescent és d'una relació que vaig tenir, que jo estava enamoradíssima, no? I aquella persona, aquell noi que jo estava enamoradíssima i per mi era, bueno, com un déu, doncs tenia ganes de tenir relacions sexuals, no? En canvi, jo, al veure doncs, que em descordava el pantaló, vaig veure que no estava preparada, i li vaig dir que no. I que llavors vaig tenir aquell sentiment de ai, Anna, l'has cagat, per què has dit que no? Ara, saps? Catastrofista típic d'adolescent. Però llavors veus que tot canvia, no? Que realment vas fer bé de dir que no i que no passava res per dir que no. Saps? Vull dir que i aquests fragments, ja et dic, depèn de la sessió, doncs t'apropen i diuen, uà, tu també vas passar per aquí. Sí, jo també vaig passar per aquí. I mira,
1: és atemporal.
0: He sortit victoriosa, saps?
1: Clar, però tu no tenies les golosines virtuals.
0: No.

0: Al llapis de memòria de la sexòloga Anna Flotats també hem trobat In the Morning, de Jo Bell.
1: Sí.
0: Qui és la Jo Bell, Anna?
1: És una artista que he descobert fa poc. I aquesta cançó l'he volgut posar...
0: Clar, jo l'he relacionat amb golosines virtuals,
1: sí.
0: Que realment aquí has jugat a fer un contrapunt, ara veurem
1: sí,
0: amb
1: sí.
0: Qui.
1: Sí, perquè em va agradar el tempo de la cançó, aquesta, la velocitat de, i la, seva, la melodia, com flueix. Una mica em recorda la Nora Jones, eh?
0: Mm.
1: I també m'agrada el fet de que amb la lletra doncs, mostra doncs, que està observant a una persona dormint, no? En aquest cas, doncs, la que era la seva parella, no? O perquè en el fons la deixa. Bueno, no la cançó, eh? O sigui, la lletra de la cançó. I és aquesta subtilesa, no?, de valorar i observar el nostre entorn real que ens envolta, no?, i de parar i escoltar-nos a nosaltres, mirar els ulls a l'altra persona i escoltar-la, d'acord? Perquè aquest món frenètic, i per això ho he relacionat amb el llibre Golosines Virtuales, ens fa viure el dia a dia d'una manera que, com a éssers vius, éssers humans, doncs, és molt difícil de gestionar. I ens acaba provocant doncs, que emmalaltim moltes vegades, arrel doncs, d'intentar arribar allà on fins i tot no sabem ni on volem anar, perquè ens don, no tenim temps ni de pensar. No? I una mica és el que jo volia contrarrestar amb l'altra cançó que escoltarem.
0: Ara l'escoltarem.
1: Que, clar, la sexualitat no en temps de temps. O sigui, s'ha de parar el temps per la sexualitat. I, clar, aquest món frenètic virtual és tot el contrari. Et xoca frontalment amb la sexualitat real. Per un cantó, la sexualitat real, hem de parar el temps, escoltar-nos, descobrir el nostre cos, descobrir què ens agrada i què no ens agrada sentir, no? Compartir... amor amb una altra persona... també el fet doncs, de que l'altra persona gaudeixi, no? I tu gaudir. Com parlava abans també del valor de la intimitat, no? De cuidar aquesta intimitat, de cuidar els petits detalls, d'esforçar-nos perquè allò vagi bé. Tot això es trenca amb aquest món virtual, perquè és frenètic. I d'aquí doncs, de voler-la posar, per una mica posar el fre de mà en aquest món virtual.
0: Esclar, aquesta cançó podria sonar perfectament quan tu escrivies aquell diari d'adolescent. En canvi, la que no sonaria mai seria aquesta.

0: A veure, aquesta no està malament,
1: tampoc.
0: Té el seu moment, que a més és una cançó amb un historiot, perquè aquesta cançó neix al TikTok amb intel·ligència artificial i, com que no complia amb les lleis i tal, van haver de fer que la Caitlyn Aragon cantés a sobre d'aquest I Run.
1: Sí, és que m'encanta. A mi m'agrada molt aquesta cançó i per això l'he posat. I també l'he posat perquè m'agrada córrer. I
0: és bueno, això és, per córrer, sí.
1: Sí, i és l'esport que practico, m'agrada córrer per la muntanya i bueno, vaig pensar, dic, mira, té doble sentit. Per un cantó és aquesta velocitat, no? D'aquest món virtual que volia contraposar amb l'altra cançó de la Joel, perquè realment nosaltres hem d'aconseguir aquest equilibri com a éssers humans, no? Que és molt difícil de saber estar en aquest món virtual, tenir una relació que ens permeti utilitzar-ho com una eina, no? I tenir el control dins d'aquest món virtual i després, i sobretot també de la nostra intimitat, no? Que aquest món virtual no ens absorbeixi i acabi controlant la nostra vida i la nostra intimitat, i per altra banda, doncs, el nostre dia a dia físic i real, no? Que tot això està, en el fons, unit i entrellaçat, vull dir que fins a, hi ha inclús persones que separar-ho és realment difícil, no? Però hem de trobar aquest equilibri. I per això, doncs, una mica volia posar aquesta música, no? Que té un ritme molt més intens, no? Que és molt xula, però bueno, hem d'aprendre a córrer. Hem d'aprendre a córrer dins aquest món virtual.
0: Estem en allò, perquè també, vull dir, les golosines al final no marxaran.
1: No.
0: Hem d'aprendre a conviure amb elles i prohibir tampoc servirà de gaire.
1: No, aviam, aquí hem d'educar. I sobretot...
0: Però per educar hem d'estar educats nosaltres.
1: Clar, que, bueno, però en el llibre jo ho dic. En aquí, per poder educar, hem d'aprendre a renunciar i sacrificar-nos com a adults.
0: A què? I, hem de renunciar?
1: Clar, si nosaltres, per exemple, unes de les golosines virtuals que parlo són les xarxes socials, tipus Instagram, TikTok, etc. Si nosaltres, aquestes xarxes socials, hi estem simplement doncs, per, com a oci virtual, per passar hores mirant la intimitat d'altres persones i no té una funció professional, val? Simplement és per veure què fan i deixen de fer altres persones, doncs no estem donant bon exemple. I nosaltres, per poder educar i que el nostre discurs sigui consistent i sigui ferm, no? Hem de ser coherents amb la nostra actitud. I si nosaltres volem que els nostres fills i filles doncs, no acabin atrapats per aquestes golosines virtuals, aquestes llaminadures virtuals, doncs potser nosaltres hem de deixar de fer el primer de tot i dir, mira, filla, fill, jo sé que tu vols estar a TikTok, que tu vols estar a Instagram, perquè dius que és supernecessari, perquè és que tothom està allà, però jo et dic que no ho necessites per res, que tu t'has de relacionar de cara a cara i fer les teves relacions d'amistat d'aquesta manera.
0: Però, Anna, les eines comunicatives també han canviat. Ara
1: sí.
0: Ho veiem molt, per exemple, que quan hi ha gent que se li mor un familiar i el que fa és penjar una foto agafant el dit de l'avi i un text gegant, com una mena de comunicat, explicant-te que l'avi s'ha mort.
1: Sí, sí.
0: És la seva manera de,
1: sí, sí,
0: de
1: sí.
0: Redimir-se? O...
1: Sí, sí.
0: O sigui, ha canviat el paradigma
1: no, no,
0: comunicatiu.
1: No. Sí, sí, però tu, per exemple, com a cap de la família, no? Com a mare, pare, no? Si tu decideixes, doncs s'ha mort l'avi i pengem aquesta foto, si tenen Instagram...
0: Abans doncs... fèiem l'esquela a La Vanguardia, vull
1: sí,
0: dir,
1: sí,
0: sempre
1: sí.
0: Hi ha hagut.
1: D'acord, però dins del que són les xarxes socials n'hi han de golosines virtuals més pegajoses que dic jo que d'altres, val? Això ho pots fer amb un altre, ho podries fer per WhatsApp, per exemple, d'acord? Amb els teus contactes més pròxims, amb les persones que realment t'importa que arribi, perquè al final estàs compartint una cosa molt íntima, que és la mort d'un ésser estimat.
0: Et poso aquest exemple perquè
1: sí.
0: A mi em crida molt l'atenció.
1: Sí, sí, sí. Realment és una cosa molt íntima, la mort d'un ésser estimat, i penses, bueno, fins a quin punt ho haig de compartir amb gent que ni li va ni li ve. Saps? Però, bueno, són coses delicades. El fet que jo volia dir és això, no? Que què millor que l'exemple adult de dir, jo no tinc Instagram, perquè no l'estava fent servir per feina, ho estava fent pues, per distreure'm.
0: Si tu optes per no tenir-ne directament de xarxes
1: sí.
0: Socials.
1: D'Instagram i TikTok, com a adult, si no, utilitzes com a una eina per feina, que dius, realment, jo ho necessito per al meu dia a dia laboral, no. No tens per què tenir Instagram, ni
0: que
1: TikTok.
0: Que repetim, la teva opinió no és en plan moralista,
1: no, no,
0: si no,
1: no
0: ho dius com a experta
1: exemple, clar,
0: en relacions sexoafectives.
1: Clar, perquè en el fons hem d'educar els nostres menors i per educar ens ho hem de facilitar també com a adults. O sigui, és molt més fàcil educar a un menor d'edat si com a adult també estàs et limites, et sacrifiques amb certes coses, val? i veuen que tu tampoc ho fas, que si tu intentes el vas sermonejant o la vas sermonejant
0: i
1: tu no ets coherent, val?
0: A partir d'aquí, que cadascú faci el que cregui i el que vulgui.
1: Exacte.
0: Però aquí teniu l'opinió d'una experta com és l'Anna Flotats. Hem arribat ja al final del teu llapis de memòria i saps en què tancarem? Amb una mica més de marxeta. Tanquem amb Florida, de Whistle.
1: Ah, molt bé.
0: Que ja pot començar a sonar de fons.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Home, bon rotllo,
1: m'encanta.
0: Anna Flotats, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Un plaer ha sigut el meu també, en sèrio.
0: Amparo Pérez a la producció, Pol Llergó a la tècnica, Oriol Vila a la web i un servidor. Us esperem demà per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt i molt bona tarda.

0: La ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales.
1: Sou molt bona gent!
2: O l'aventureres, aventurers, tan nostre com dir, posarem llum a la foscor.
1: O el Kamehameha!
2: Perquè tot el que hem viscut a TV3, Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT forma part de nosaltres. 3CAT, molt nostre.
3: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
4: Futur. Temps verbal que ja no es conjuga amb les regles del passat. A Ilerna, més de 30 cicles entre els quals triar, les regles les poses tu. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
5: Hola.
6: Hola.
7: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Bon dia!
2: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
8: Tranquils, que no ens avorrirem.
2: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
9: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Avui, al balcó, els estudiants es preparen la selectivitat a través d'influencers a TikTok. I després, Josep Ramoneda conversa amb un dels autors de l'informe Fènix, Miquel Puig.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: La set, Joan Bofill, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Anna Puigvoltes.
0: Ara mateix, 40.000 persones estan esperant el Papalló 14 dins l'estadi olímpic Lluís Companys. Al voltant de les 8, el pontífex entrarà amb el Papa Mòbil per presidir la Gran Vella. Allà hi ha la Sole Domínguez. Soledad, com estàs? Hola, Sole.
1: El que ens està arribant ara mateix és el so d'aquest estadi olímpic amb les actuacions en directe, perquè pensem que s'està fent així aquesta preparació abans que arribi el Papa a les 8 amb aquest ambient ara en directe.
0: Mireu, qui ha ideat aquest acte d'avui és un home que de festivals i gires ho sap tot, perquè és el capdavant de The Project, que organitzen més de 500 concerts a l'any, mou 700.000 espectadors, però jo crec que mai de la vida s'havia enfrontat a una visita del Papa. És en Tito Ramoneda. Tito, com estàs?
2: Hola, bona tarda. Pues molt bé, aquí, vigilant que tot vagi com ha d'anar. Està anant tot molt bé i bueno, pues aquí estem.
0: Des d'on ho veus? Des d'on estàs seguint l'acte?
2: No, ara mateix estic al túnel perquè he entrat dins, justament perquè, si no, no podria estar parlant amb vosaltres.
0: El que veurem a partir d'ara, què ens pots explicar? Què ens pots xivar ja? Crec que ja gairebé tothom ho sap.
2: Bé, encara queda part de la prèvia de la cerimònia del Papa. Falta, crec, sortir Siloé, falta sortir... Hi ha una part també de música, fins a les 8, en punt. Encara passen coses a l'escenari per arribar al moment, diríem que el Papa començarà a les 8 de la tarda.
1: Hi ha artistes...
2: Quan arribi 3:15.
1: Artistes, l'Álvaro Soler, també Alfred García. Aquests artistes, la selecció dels artistes, de l'escaleta, tot això ha estat un encàrrec que vosaltres heu tingut certa llibertat per escollir qui podia actuar? Hi ha hagut algunes directrius?
2: No, evidentment no hi ha hagut directrius, sinó senzillament hi ha hagut un projecte damunt de la taula, hi ha hagut un productor musical amb qui s'han conjugat el propi espectacle que ha de ser, perquè aquesta part pues, té un relat i s'ha volgut que fos el més plural i oberta possible. És a dir, tenim des de, pues, ja ho heu dit, l'Alfred García, tenim Siloé, tenim a Sabor de Gràcia, tenim molta varietat i això és el que s'ha intentat, vull dir, ser plural, i no hi ha hagut cap mena, diríem, d'ingerència
0: papal
2: o de vetos o en absolut.
0: Tito, com t'arriba aquest encàrrec? Per què tu?
2: Bueno, perquè som una empresa que tenim gairebé 40 anys d'història en el món de l'entertainment, hem fet molts actes grans, fem moltes gires, molts concerts, i tenim la capacitat organitzativa, tècnica, per posar en comú en fi, totes les sensibilitats, en aquest cas, que són moltes.
0: Qui et truca? Però qui et va trucar? Qui et diu...
2: Bueno, això, perdona, però vull dir, des del propi arcabisbat, vull dir, hi ha un contacte professional i nosaltres estem evidentment al mapa, com a empresa. Però vull dir, tot està anant molt bé i estem esperant el moment que... culminant, pues que arribi el Papa, i que estic convençut que serà un gran moment per tots.
0: Un dels grans encerts, ens diuen els companys, és l'escenari, que és molt sobri, és molt elegant.
2: Sí, l'escenari és elegant, sobri, és jo crec que respon al nostre tarannà com a ciutadans de Barcelona, com a Catalunya, com a catalans que som. Crec que sempre hem volgut fer les coses amb aquest estil, sense voler ser barrocs ni emplanar. Vull dir, jo he vist altres escenaris d'aquests moments del Papa a Espanya, carregats de flors, carregats de... En fi, no, això és molt sobri, és una evoca Gaudí, evoca la Sagrada Família, hi ha una reproducció de la creu de la Sagrada Família, i és tot molt, molt diàfan,
0: com criden,
2: molt sobri i molt elegant.
0: Et va agradar...
2: I tothom ens està felicitant.
0: Clar, et va agradar l'acte de Madrid? Ja sé que és una pregunta molt directa.
2: Em va agradar el de Madrid?
0: Sí.
2: A veure, no, primer que no hi era, però vaig veure que hi havia molta massificació, evidentment, i això és totalment al contrari. Nosaltres estem en un estadi olímpic que culmina la muntanya de Montjuïc, en Barcelona, als peus, amb una història al darrere i un ADN, no?, com a espai, no?, on han passat aquí coses absolutament històriques, havent moments històriques, històrics, i bé, pues, què més podem demanar, no? Que mostrar al món aquesta foto i que amb la música com un element del vehicle, no?, que lliga pues, tot aquest acte, em sembla que, bueno, que tothom sortirà encantat.
0: Tito, ja, et deixem de seguida. Només digue'm una cosa.
2: És que us he de deixar...
0: Només emocionalment, digue'm, per tu, el dia d'avui, què és?
2: Ah, bé, per mi, evidentment, poder estar fent aquest esdeveniment, arribar a ajudar a fer-lo possible, a mostrar aquesta foto, aquesta imatge de Barcelona al món, pues, és que no puc aspirar més. Jo recordo fa més de 20 anys que en una entrevista em van dir quina gira t'agradaria fer? I vaig dir, pues, m'agradaria fer la gira del Papa, no? Ens vam riure tots, perquè realment al Papa no hi ha una figura a nivell mundial més gran que ell, eh? I, per tant, evidentment, una gira amb el Papa no es pot fer, però mira, 25 anys després estic ajudant a que, bueno, pues això sigui possible.
0: Somni complert. Gràcies, Tito Ramoneda. No saps com t'agraïm, president del Project, i a disfrutar-ho, que t'ho mereixes.
2: Vale, i perdoneu, la, que us talli, però és que he d'estar
0: no,
2: per un
0: torna,
2: tema...
0: No, torna cap a dins, que tens
2: gràcies.
0: Molta feina. Gràcies.
2: Vinga, a vosaltres.
0: Fins ara.
1: Anem a tornar a intentar la connexió amb la Soler Domínguez des de dins de l'Estadi Olímpic. Soler, ara sí que crec que t'escoltem. Bona tarda. Ara estan en marxa encara les actuacions musicals, no?
3: Sí, estan encara en marxa aquestes actuacions musicals. S'acaba de demanar a l'estadi, a tot el públic que està aquí congregat, que fes una petita salutació perquè es veiés l'emoció amb la que estan esperant tots el Sant Pare. Hi ha hagut aquí una cridòria bastant important mentre esperaven l'inici d'una altra actuació musical. Estem en una de les cabines que habitualment ocupen els nostres companys d'esports en un lateral de l'estadi. Comentàveu ara això de l'escenari. És veritat que hi ha una figura que ens havia passat desapercebuda fins fa una estona, hi ha una rèplica de la Moreneta. És l'única cosa que destaca sobre un fons absolutament blanc, presidit amb una rèplica de la creu que corona la creu de Jesús de la Sagrada Família. I entre el públic, Anna, doncs, escolta, hi ha una barreja...
0: De tot, no?
3: Una mica de tot. Hem parlat, per exemple, amb la Roser, que han vingut des de l'Ampolla amb companyes, amigues de la parròquia. Hem trobat també un grup de fidels de la parròquia de Sant Agustí, que no podran estar demà quan el Sant Pare la
0: vagi
3: visiti.
0: A la capella, clar.
3: Exacte, però diuen, escolta, que estaran a la plaça esperant-lo, però que avui volien gaudir més, diguem-ne, de la seva presència, i per això també estem aquí. I, escolta, el Màxim, m'he trobat amb un grup de noies, hi havia la Teresa, hi havia també la Laia, són totes de Sabadell, han vingut en grup, i, escolta, una d'elles, la Laia, demà té exàmens de selectivitat, ens explicava.
4: Jo només em presento l'específica, ja està.
3: I de què tens examen demà?
4: De biologia. I després tinc el de química i mateix el social.
3: I t'assegures un extra, no?, un cop de mà? Exacte.
4: Doncs sí, com més m'asseguri, millor.
3: Clar, jo m'he quedat, Anna, ben sorpresa, dient, però què fas aquí? Si
0: què fas aquí? Que hauries... El Papa és el Papa. Realment, la imatge ara de Beret, amb la Moreneta que deies al darrere, quan està cantant i sobreposen una a l'altra, és bastant frapant, eh?
3: Sí, és veritat que fins ara és veritat, m'havia passat desapercebuda, però ara que m'estava fixant més en l'escenari i realment fa una imatge molt maca. Aquí des d'on estem veiem com una zona VIP, m'encantaria tenir uns prismàtics perquè hi ha un grup de bisbes i de cardenals que són fàcilment reconeixibles, però al costat hi ha tota una sèrie de persones molt elegants. Ens diuen que aquí podria haver representants de tots els partits amb el Parlament, també a part, diguem-ne, del govern, però és veritat que des d'on estem no us ho puc assegurar
0: ben bé. No veus si ballen, si estan ballant una mica.
1: Sí que per les imatges solo hem vist, com a mínim, el president del Parlament, Josep Rull, ja assegut en alguna d'aquest escenari.
3: Ja teniu millor visió que jo. Ara estic veient, just aquí al davant de la cabina, un grup de persones amb una samarreta taronja que estan cantant i ballant, seguint el ritme de la música. Tot i que, Joan, això t'encantarà. El Breaking News aquí ara mateix, per tota la premsa que està seguint el viatge del Papa a Espanya, és la confirmació de que ahir el Bernabéu va tenir un encontre privat amb Bad Bunny i amb la seva família.
1: És veritat, és veritat. veritat, sí, sí, sí.
3: És una notícia que avança Televisió Espanyola.
1: Bernabéu, no?
3: Sí. Sí, exacte, ho ha avançat Televisió Espanyola, ho ha confirmat el Vaticà. Televisió Espanyola, per lo que ens expliquen, va col·laborar en les gestions per fer possible aquesta trobada que havia demanat el cantant de Puerto Rico. I escolta, els vaticanistes diuen que això és realment la notícia.
0: La notícia.
3: Exacte, d'aquesta gira.
0: I, Soler, hem vist amb imatges i fotografies que ens has enviat tu mateixa que l'estadi està ple de confessionaris una mica informals. Com va això?
3: Sí, mira, això és, a més, en els llocs més insospitats, al costat de les barres. Per tant, sembla que els confessionaris, Déu me'n perdonarà això que diré ara...
0: Birra i confessió.
3: Exacte, sembla que estiguin patrocinats, no?, per alguna casa de cerveses.
1: La que patrocina tots els esdeveniments musicals clar. De Catalunya.
3: Correcte, correcte, aquesta mateixa. I és veritat que és una imatge que a mi m'ha sorprès molt, perquè dius, bueno, no sé, és com esperar a l'últim moment. Ens hem acostat per parlar amb un capellà i que ens expliqués com era per ell també aquesta experiència de la confessió express. Capellà a una parròquia aquí a Barcelona?
5: A Nou Barris, a la Via Júlia. Pues fa aproximadament una setmana, però els que estàvem apuntats ens van demanar a veure si hi havia disponibilitat per poder venir a confessar durant aquesta estona de l'Estadi Olímpic i teníem disponibilitat per poder-nos apuntar. Sí, per mi personalment és un do, és una gràcia, una benedicció, perquè veus molt aquest procés de la gent. Potser en els que estan més habituats, doncs pensen que ja tenen, no?, la disponibilitat de capellans propers com per poder-se confessar, i es nota, però altres, que potser perquè no el tenen tan a l'abast o perquè no el tenen tan visible, doncs és l'oportunitat de retrobar-se amb el Senyor, i per nosaltres això és un goig i una alegria.
3: Demà estareu, no sé si després entraràs a gaudir, diguem-ne, de la cerimònia amb el Papa, o continuareu aquí confessant a qui ho necessiti?
5: Jo espero poder participar després amb el Papa, sí.
3: I demà anireu a la Sagrada Família? Teniu entrada?
5: Demà també participarem a la Sagrada Família de la missa, sí.
3: És potser la part més emocionant, no?, pels barcelonins?
5: Segurament, encara que aquí l'ambient, déu-n'hi-do, també emociona, veure tanta gent bolcada amb aquesta visita del Papa i a veure lo a prop que el podem veure, que això també fa il·lusió.
0: Doncs, Soler, ja ho saps,
3: Aquests confessionaris, Anna, no paren, Ens explicava aquest capellà que potser algú es pensa que aquí lo del secret de confessió és més de debò, que si et confesses amb el capellà habitual, que al final et coneix. No sé si és aquest el motiu, però vaja... Els no habituals estem bastant sorpresos,
0: Doncs, Soler, et deixem seguir contemplant aquí el que va passant i després connectem.
3: Sí, teòricament el Papa ja deu estar a punt d'arribar, tot i que no el veurem, els que estem a dins de l'estadi, fins a 3:15.
0: Gràcies, Soler, fins ara.
3: Fins ara.
0: En Ferran Dalmau ha pogut parlar també amb persones que ara són ja dins de l'escenari.
6: Pero habéis venido desde Perú.
7: No, vivimos aquí.
8: Vivimos aquí.
7: Pero sí que toda nuestra familia que vive en Perú, pues a través de nosotros lo está viviendo, entre fotos, videos, entre nuestra gran alegría. O sea, no hemos dormido, literal no hemos dormido solo pensando que ya está aquí, porque no es que sea el Papa, es el Señor a través de
6: Ya, ¿habéis ido a la catedral también a verle? O sea, ¿vais a más actos o solo al de ahora?
7: Intentaremos ir a diferentes actos, sí, intentaremos ir y seguirle. Hoy dijo unas palabras maravillosas en la catedral y ahora a escucharlo, a ser más humanos, a unirnos en la diversidad, a amarnos y a encontrarnos con ese niño, con esa niña que quiere ser solo amado y amar.
6: ¿Cómo fue el momento en el que supisteis que iba a venir a Barcelona viviendo vosotras aquí?
7: ¡Wow! Así, tal cual. Tal cual. Lo vivimos.
9: Llegó a conocer al Papa,
10: ¿sí?
9: Trabajando en Trujillo.
10: Sí, aquí está Trujillo, Piura y Chiclayo.
11: Muy entregado.
12: Son del norte.
6: Pues tú que conociste al Papa allí.
11: Sí, cuando era muy joven.
6: Ah, y es porque él trabajaba ahí. Bueno, trabajaba allí.
11: Estuvo en el colegio seminario y bueno, y recién casi llegado. Pero muy bueno, muy humano. Es una persona que tú cuando conversas con él, te llega al alma, porque tus palabras te transmite.
8: Pero claro, en ese momento...
11: Bueno, en ese tiempo no sabíamos que iba a ser papa. Nadie iba a pensar que iba a ser papa, pero nos dio la sorpresa cuando yo vi...
7: Era emocionante. Sabemos que es el sucesor de Pedro, sabemos que además nos llama a una conversión real y a una conversión de cada uno de nosotros. O sea, esto no es solo un día. Esto es, ven, te estoy tocando con la gracia, estoy viniéndote y te estoy haciendo partícipe de lo que eres.
8: Y porque en el momento de que se tenía que saber cuál sería el siguiente papa, supongo que era claramente vuestro favorito, si tú ya la habías conocido.
7: La verdad que al inicio decía, no sabía conozco, que estaba.
11: Yo conozco, di, cuando salió, dijo, para ¿qué? Es vos. Para mí era algo que, la verdad que... increíble, y Dios pone las cosas, la verdad, Dios es algo maravilloso.
8: ¿Cómo es la...?
11: No hay palabras para...
8: ¿Cómo es ahora, pues, volver a verle? Pero tú lo he visto como en distancia muy cercana, y ahora de repente, pues, es el Papa, que hay gente que hace muchos kilómetros para verle.
11: Sí, sí, sí, eso para mí es un regalo de Dios, la verdad, estar acá y saber que Él... Ya lo había pensado también en un momento, ir a Roma para verlo. El Papa es algo maravilloso.
8: Y no ha hecho falta al final ir a Roma, porque
11: sí,
8: ya
11: vino acá.
0: Interessant, aquestes dones que no sabien quan Prevost estava al Perú que seria un papa. També ha parlat en Ferran Dalmau amb una parella que ja havien estat a Montjuïc per grans concerts, però que avui el que volien era veure el papa.
9: Home, sí, és una mica sorpresiu que sigui el mateix puesto. Passa venint d'una altra manera, no? Quan tu vens a veure pues, un rockero, pues, vens amb una marxa, no? I aquí venim amb una marxa més espiritual i més...
8: Clar.
9: D'una altra manera, no? Els veu d'una altra manera.
8: Sou d'aquí, de Barcelona? I quan veu saber que venia el papa, veu, o sigui, veu, teníeu clar que vindria o ha sigut
9: home,
8: una cosa...
9: Home, si el papa a casa teva se l'ha de rebre, no?
8: Sou molt d'anar a missa, aneu habitualment cada setmana, etc. Per tant, entenc que per vosaltres és molt important això d'avui.
12: Per nosaltres és molt important. Sí, sí. Per nosaltres és el més important que pot venir a jefe d'estat, però no com a jefe d'estat, sinó com el nostre pastor i per nosaltres és el representant de Pere actualment. O sigui que és molt important per nosaltres que estigui aquí avui.
8: I aquest papa, Lleó 14, us agrada?
12: Nosaltres, en general, ens agraden tots els papes, perquè per nosaltres el papa ve de l'Esprit Sant, hi ha un designi que és superior a nosaltres i, per tant, et pot caure millor o pitjor com a persona, que no entrem, però sempre estarem amb el papa que hi hagi en aquell moment.
8: Aneu a més actes o no us quedeu... No, no,
12: demà volem anar a... No tenim entrada per la Sagrada Família, però podem anar al carrer a rebre'l, a Rosselló, a l'Omillo Diagonal o un Siri.
8: Heu hagut de canviar alguna cosa que teníeu prevista per poder venir? O...
9: Ja ho teníem previst.
12: Ja ho teníem clar.
8: Des de que es va saber.
12: Des que es va saber.
9: Ara, també vam venir a veure l'Eric Clapton, eh? Vull dir que tot és compatible. Eh?
12: Sí.
8: Exacte, vull dir que sou habituals de venir a Montjuïc per actes
12: no
8: diferents.
12: No tant com habituals, però... Que tot
9: però,
12: està
9: bueno.
12: Bé.
9: Primer el papa i l'Eric Clapton, que més avall. Però també venim amb l'Eric Clapton. Jo no ho sé ni res, ni madre de papa.
8: Exacte. Molt bé, moltes gràcies, eh?
0: Doncs d'Eric Clapton al
1: serà
0: papa.
1: Més important, Eric Clapton, també
0: ja,
1: que el papa,
0: sé.
1: Segurament.
0: Jo en conec molts que van anar a Eric Clapton i que no han anat al papa. Gràcies, Ferran Dalmau.
1: I la cosa és que avui també hi ha persones contràries a la presència del papa i sobretot en contra de la implicació de les institucions com el govern espanyol, com la Generalitat, com l'Ajuntament de Barcelona en aquesta visita, perquè recordem que el govern català ha pagat més de 2 milions d'euros directament a l'Església per sufragar el cost d'aquesta visita o també s'ha cedit aquest estadi olímpic de manera gratuïta per part de l'Ajuntament. Hi ha convocada en aquesta protesta en contra de la visita al Passeig del Born amb entitats, en aquest cas de persones atees. Allà, al Passeig del Born, hi ha en Pau Puig. Pau, bona tarda. Quina és la imatge ara mateix?
13: Hola, bona tarda. Sí, ens trobem al Passeig del Born, de fet, molt a prop de la Catedral del Mar. La protesta ha estat convocada aquí, ja que alguns col·lectius la consideren un cas d'apropiació indeguda de patrimoni per part de l'Església Catòlica. La manifestació ha estat convocada principalment per diverses entitats laiques, com dèieu, Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, que ara mateix estan llegint un manifest unitari. Sota el lema per la laïcitat i contra els privilegis públics de la visita del Papa Lleó XIV, s'hi han aplegat desenes de persones. Aquesta trobada suposa el tracte institucional que s'està fent d'una visita al papa que titllen de política. N'hem pogut parlar amb la Rosalia i la Pilar, dues de les manifestants.
14: Perquè no representa tampoc el conjunt de la societat, és una despesa important, i perquè sobretot a les dones aquest senyor no ens representa, evidentment.
15: No ens representa a ningú, i a més, després de les declaracions que aquest senyor va fer ahir en el Congreso de los Diputados, dient que està en contra de les lleis que ens ha costat moltíssim aconseguir, com la llei de l'avortament, que ens ha costat moltíssim a les dones aconseguir durant anys, tot el tema de l'eutanàsia, i llavors aquest senyor es permet el luxe d'un Congrés dels Diputats dir que està en contra de tot això, i el més vergonyós és que les nostres institucions l'aplaudeixen durant 5 minuts, no? Com si això fos el millor que ha dit. Bueno, pues això, que no estem d'acord amb aquest personatge vingui aquí, a les nostres ciutats, amb els nostres diners.
13: Com sentíem, doncs, tots els assistents que hi ha ara mateix aquí davant de la catedral que diuen que aquesta visita no els representa. Entre les reclamacions que fan suposen l'ús, per exemple, de fons públics, com l'acte que s'està celebrant ara mateix que explicava la Sole, un espai que, recordem, va ser cedit gratuïtament.
0: Gràcies, Pau.
13: Fins ara, a vosaltres.
0: Fins ara. Joan, el govern justifica el desplegament de recursos i aquestes crítiques.
1: Sí, ho ha fet aquest migdia la consellera portaveu Sílvia Paneque, assegurant que, tot i que el govern socialista és un govern confessional, la projecció internacional que pot tenir l'esdeveniment justifica aquests més de 2 milions d'euros que s'han gastat el govern en la visita.
16: És un govern aconfessional. Ara sí que ens sembla rellevant aquest missatge que, a més, des de la veu del Papa Lleó XIV, pot arribar a tots els racons del món, de cultura de la pau, d'acollida i de societat cohesionada. Perquè no és evident, perquè hi ha molts llocs del món on això no s'està produint. Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament, doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així, com una societat oberta.
1: És que avui al Palau de la Generalitat hi uneix la bandera del Vaticà. És un fet que no és habitual en altres visites de caps d'estat a Catalunya. Sílvia Paneque assegura que s'ha embolcat d'aquesta manera en aquesta visita perquè la consideren, un altre cop ha dit, una oportunitat internacional.
16: Sí, no és una bandera religiosa, és d'un estat. Per tant, a l'àmbit de confessionalitat del govern queda preservada, no té res a veure amb la religió. Però sí que des de l'àmbit de protocol, i així ho atès el govern, s'ha considerat que per la projecció internacional i mundial calia atendre aquesta demanda a nivell de protocol, com li dic.
1: En definitiva, que aquest govern socialista defensa aquesta actitud, diuen que tenen valors compartits amb el Papa Lleó XIV, tot i que també hi hagin qüestions amb les que discrepen, com per exemple l'avortament o l'eutanàsia.
0: Tot això referent al Papa, però més enllà d'aquesta arribada, que estem pendents, evidentment, del que passa a l'Estadi Olímpic, avui també ha estat un dia molt, molt important pels 45.000 alumnes que han fet la selectivitat. T'espero la vida i
17: l'esperança. Diu si pot tornar ja cap a casa. A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Doncs sí, la selectivitat. Avui ha tingut molta feina la Gemma Alegria. Hola, Gemma Alegria, com estàs?
1: Hola, bé, molt bé, molt contenta d'estar aquí.
0: Que bé que estiguis aquí. I també ha estat un dia de moltíssima feina per l'Àlex. Àlex, com estàs?
2: Molt bé. Dies molt intensos.
0: Dies intensos. Estaves pendent del papa, ara?
2: També, sí, sí.
0: T'ho acabes d'empassar tot, eh? Perquè portes una bona estona.
2: Tot el dia el portem empassant a la tele.
0: Tu avui no has fet la selectivitat.
2: No.
0: Per què has tingut tanta feina, doncs?
2: Perquè gestiono un compte que, bueno, des de fa 5 anys és referència a Catalunya i bueno, ja és una feina i m'hi dedico des de fa 5 anys.
0: Com es diu el compte?
2: La selectivitat.
0: Què hi fas?
2: Doncs durant tot l'any, cada generació que fa la sèrie a Catalunya, o sigui, que estan fent segon de batxillerat o la repeteixen, doncs els hi penjo els apunts, memes i una mica tota la cobertura aquests dies tan intensos, doncs els ajudo, els hi penjo les correccions el més ràpid que puc, els memes i, bueno, diferents recursos en el dia a dia.
0: Quantes hores has estat avui enganxat al mòbil, pendent del que passava a la selectivitat?
2: Aquests dies ja aviso els meus amics,
0: no?
2: I
0: jo veig que treu fum al teu mòbil, ja.
2: Sí, aquests dies d'interacció és una locura. O sigui, molts seguidors nous, molts dubtes, però, bueno, des de les 10:30 del matí que acaba en castellà fins ara a les 4:30, 6 hores.
3: I ets capaç de respondre tots els dubtes que et van arribant? Suposo que les hores prèvies als exàmens és quan més et bull el mòbil.
2: Sí, bueno, tinc respostes guardades ja al direct de l'Instagram per poder-les respondre ràpid i bueno, la majoria les tinc una mica a les destacades o preguntes freqüents.
0: Mira, memes com aquest que parla del listening de l'examen d'anglès.
4: My name is Anton. Every morning I usually get up at 7 o'clock and brush my teeth. Then I have breakfast and go to school by bus.
0: Això què és?
2: Pues una mica, fes una mica de sàtira de que no s'entenia gaire bé bueno, una mica la dificultat de l'examen d'anglès que ha estat el listening. Una mica la gent quan acaba l'examen... Clar, jo no els veig a l'instant, els exàmens. Ja. Són els estudiants que responen ja una mica... I és una mica col·laboratiu.
0: El que ha passat, no? També un altre que parlava que havia estat molt fàcil l'examen de llengua castellana i literatura,
2: sí,
0: no?
2: Sí, aquest diuen que ha estat molt fàcil.
0: Sí? Tu saps això, Gemma?
1: Sí, sí, sí, de fet hem parlat amb força alumnes aquest matí i tots coincidien, vull dir que sortien amb cares d'il·lusió de... Hem fet el primer, estàvem molt nerviosos, però ha estat bastant fàcil, coincidien tots, sí, sí.
0: Tots aquests memes els fas tu?
2: Tots els faig jo.
0: I alguns te'ls envien o no?
2: Sí, estudiant que me'ls envien també per privat i, bueno, si m'agraden, els penjo.
0: La fórmula del mem, suposo que és la que més connecta amb els joves, no?
2: Sí, sí, sí. Des del minut zero que vaig començar amb això, o sigui, són els memes el que la gent s'envia i els hi agrada.
0: És cert que fins i tot la Generalitat comparteix la informació útil que
2: fas? Sí, al compte de recerca i universitats, quan pengen algun reel o alguna història, em mencionen, però jo, clar, no estic vinculat amb ells. Va haver uns anys que vaig intentar com contactar amb ells i, bueno, vam quedar al final que m'avisarien una mica de, bueno, quan eren les dates provisionals de la preinscripció universitària, de les matrícules, però més enllà, o sigui, jo vaig per lliure.
3: Quan comences a veure que comences a tenir molts i molts seguidors i que realment està sent una referència per tots els que fan la selectivitat?
2: A veure... El primer any, si és veritat, que és quan al setembre faig una publicació que llenço els apunts del batxillerat, al setembre, quan comença el curs.
0: Tu, eh? On els llences?
2: Allà, un drive. Penjo un drive i queden abocats allà.
0: Això ja l'he entès que penjaves literalment, que llençaves, on dèiem, ja he acabat de tot. No, no, penges a la
2: penjo
0: xarxa.
2: Penjo un drive d'apunts i es fa el ressò ja molt, molt heavy a tota Catalunya.
0: Perquè eren molt bons, els teus apunts.
2: Bueno, són apunts meus, també apunts que tenia de professors de quan jo vaig fer el batxillerat i apunts que els estudiants cada any em van enviant. Clar, jo al final, jo soc del 2002 i em quedo una mica endarrere a tot. Llavors necessito una mica també la col·laboració de tota la comunitat per anar actualitzant les coses.
0: Per què ho fas?
2: Pues al principi tot va començar per vocació i perquè, no sé, vaig veure com la gent responia i se'm va donar bé. I ara ja és feina. O sigui, ja tanco col·laboracions amb empreses i em guanyo la vida d'això.
0: Et guanyes la vida amb això?
2: Sí.
0: Però eres dels generosos quan eres més petit i sempre comparties, no? Hi ha gent,
2: al principi...
0: La gent molt bona a vegades no vol cedir els seus apunts.
2: Jo al principi, a l'inici de la conta, no em guanyava la vida d'això i el primer any va ser tot zero.
0: Era altruista?
2: Sí. I, bueno, vull fer menció també a la... O sigui, ara jo porto el compte sol, però al principi el portava amb la meva antiga exsòcia, que és la Júlia, que si ens està escoltant aquí li envio una salutació. I ara ja ella és més gran que jo i és mestra d'educació.
0: És que són 45.000. Són estudiants tots els que et segueixen?
2: Molts pares. Hi ha molts pares.
0: Hi ha pares?
2: Sí, hi ha vegades que quan... penjo algun story, algun pare, per equivocació, me l'envia a mi al direct. Però, clar, jo sé que el Sal vol enviar al seu fill, o nebot, o no sé.
0: T'has dit que fa una bumerada d'aquesta, s'ha equivocat, no?
2: Sí, sí. Però, bueno, jo crec que ja de cada generació que ha passat, ja els germans ja la coneixen, la conta, i la van compartint.
0: Però t'has d'anar reciclant, entenc.
2: Sí. A veure, hi ha continguts que cada any els utilitzo.
0: No, continguts que igual ja
2: sí, no... Sí, que ja no són útils, els he d'anar canviant. De moment, jo sempre ho dic als meus amics, el dia que jo deixi de ser útil, pues, ja ensenyaré a una altra persona perquè la porti, però de moment me n'encarrego jo.
0: I t'has plantejat ser docent?
2: No, jo he fet ciències de l'activitat física i l'esport. No he estudiat res vinculat amb el màrqueting, ni disseny, res. Tot és... bueno, ho he après jo.
0: Però és evident que se't dona bé.
2: Sí, bueno, crec que els números ho diuen. Si la forma de transmetre ho faig bé.
0: També ho fas sempre en català.
2: Sí, és molt important per mi. No sé, és com l'essència de la conta, fer-ho en català. I així, no sé, si ho fes en castellà, la veritat que no tindria gaire sentit aquí a Catalunya. Lo primordial és fer-ho en català. No conec altres contes arreu de la península que facin el mateix que jo, però bueno, crec que funcionarien igual.
0: Ara segurament, si t'estan escoltant alguns dels alumnes, no?, i t'estan escoltant, et voldrien donar mil gràcies, no? Suposo que t'arriben.
2: Sí, sí, sí, ja.
0: Creus que fas aprovar molta gent?
2: Sí, sí, jo crec que sí. Sí, sí, he conegut gent de un any o dos més petita que jo i no em coneixien, no ens coneixíem, i clar, quan van saber que jo portava el compte, hòstia, em van agrair els apunts, una mica, bueno, tots els recursos que vaig penjant durant l'any. Sí, sí.
0: Quants anys tens, Àlex?
2: Jo, 23.
0: 23. I creus que això ho estaràs fent fins quan, creus?
2: No ho sé. Cada any...
0: Que fa molts anys ja que vas fer la sèrie.
2: Sí, cada any els dic que és el meu últim any, però no sé, com... És algo que m'agrada i al dia a dia, pues, la veritat que sóc un afortunat, o sigui, puc organitzar-me l'horari com vull i, bueno, sóc feliç.
0: I aquest matí t'has apropat a la universitat a veure l'ambient? Tenies ganes o...?
2: Sí, mira, cada any tinc un company de classe que es diu Martí, que cada any m'ajuda amb el tema dels vídeos una mica, perquè, clar, jo no sóc la cara visible mai, jo no penjo. És com una manera de ser un influenciador, però de manera a l'ombra. I tinc un company de classe que es diu Martí, que cada any m'ajuda i aquest any està treballant aquests dies i no ha pogut venir a ajudar-me.
0: Clar, clar.
2: Però bueno, fem entrevistes i...
0: Mira, per tu hi ha anat la nostra companya, la Gemma Alegrí, que la saludava abans. A les 7 del matí eres allà, no?
1: Sí, més o menys dos quarts de 8, sí, sí.
0: Com ha anat el dia? Com estaven els alumnes? Nervis,
1: doncs,
0: explica'ns-ho
1: sí,
0: tot.
1: Sí, Anna, t'ho pots imaginar. Estaven molt, molt nerviosos, sobretot abans del primer examen.
5: Jo estic molt nerviosa, sincerament. Sí, jo no sé per què, però estic molt nerviosa.
6: No sento molt la pressió, però crec que d'aquí una estona sí m'entrarà.
7: Crec que hem portat bé els nervis. Sí que és veritat que a l'inici hi ha una mica de pressió quan els correctors...
1: Després de la primera prova que ha estat, ho dèiem, la de llengua i literatura castellana, els nervis han estat molt menys perquè aquest primer examen ha anat realment bé i, a més, és com sol passar, no? Això de fer el primer examen, treure's la pressió de sobre i, a partir d'aquí, enfocar-ho diferent.
0: Enfocar-ho. Com els han anat aquests primers exàmens? Què ha sortit?
1: Doncs força bé, almenys el que dèiem, aquest de llengua i literatura castellana, que, com comentàvem, els alumnes han dit que era força fàcil. Els estudiants han hagut de respondre preguntes sobre un text de Nuki Ordine i sobre poemes de Gloria Fuertes i de Blas Otero.
8: Bé, al final ja sabíem el que anàvem. Ens han preparat molt bé a l'escola, la nostra professora Andrea de Castellà. Ella és molt professional i ens ha preparat molt bé amb exàmens molt difícils, a vegades desproporcionats.
9: Per mi ha sigut molt faci l'examen. He de dir que ha sigut un regal el tema de parells mínims.
1: Després han fet l'examen de llengua estrangera. L'immensa majoria l'ha fet en anglès, però també hi ha qui l'ha fet en francès, en italià o en alemany. I a la tarda, algunes optatives, entre les quals física o geografia.
0: O geografia. I sempre hi ha polèmica. Aquest any,
1: de moment
0: no sonen les campanes.
1: No massa.
2: Crec que ha sortit un error a física.
0: Què dius, Àlex?
2: Crec que el PDF de correccions m'estaven ara dient que hi havia errors. Però aquí, com no hi ha gaire cobertura, no... No ho veig encara.
0: Perquè el revisaràs i ho sabràs ràpid, no? Mira, perdoneu, no? Ara està arribant...
3: Està arribant el PAP ara mateix a fora els accessos de l'Estadi Olímpic. Recordem que és a les 8 del vespre, quan en principi ha d'aparèixer amb el PAP a mòbil dins de l'estadi, però amb el cotxe oficial ja hi ha arribat el Pontífex. Està als accessos de l'Estadi Olímpic, on s'ha saludat, entre altres, amb Sor Lucía Caram.
0: Lucía Caram té tot d'ambulàncies que estan a punt de marxar a Ucraïna i el PAP les havia de beneir, i suposo que és el que està fent. Per això suposo que el PAP encara trigarà una mica a entrar a l'estadi.
3: Perquè, mira, està recorrent... En imatges per televisió que estan parlant.
0: Moltes
3: ambulàncies.
0: Sí. Gemma, com estudien aquests alumnes? Utilitzen la intel·ligència artificial, imagino.
1: Sí, i a més, molt i per tot. És a dir, l'utilitzen per resumir textos, per fer apunts, per preparar exàmens de prova. I atenció, Anna, al testimoni d'aquest alumne.
10: Jo he utilitzat molt Gemini, però més perquè... és una eina que et fa fotografies i esquemes i em treu bastant treball així manual i em permet estudiar a PUC i practicar exercicis i m'ho corrigeix i és com el meu profe, bàsicament.
1: El Gemini és com el meu profe, bàsicament, deia.
0: I l'Àlex no sé què diria d'això. T'està traient la feina.
2: A veure, a mi m'ajuda quan vull crear algun meme i vull que junti dos temes on no trobo cap fotografia o cap il·lustració i me'ls fa, però jo la intel·ligència artificial, clar, a mi em va agafar a quart de carrera, o sigui, però tots aquests nanos que pugen, jo crec que també tothom s'haurà d'adaptar una mica, els professors també.
0: Clar.
2: Sí, és una eina molt potent.
0: Els alumnes, Gemma, també estudien a través de vídeos.
1: Sí, de vídeos a YouTube, però sobretot, ara, a través de vídeos de TikTok.
11: El professor 10 de mates,
12: el millor,
11: top. De veritat, si algun dia vaig al seu poble o algú i el veig, li donaré les gràcies, perquè química, gràcies a ell.
13: Sí, tal qual.
14: Una professora de castellà de TikTok i de YouTube que explica molt bé, i ChatGPT.
15: Sí, sobretot a l'Acadèmia Osorio, els llibres, el professor 10 de mates, tot això.
1: Són vídeos curts que no superen els 2 minuts i amb conceptes molt, molt bàsics, molt, molt resumits. Els més citats pels alumnes, que tenen milers de seguidors, són la professora de castellà Isa Rubio, que fa això.
16: Por faena, que sé que tenéis que seguir estudiando. Per mínimo gramatical... Les subordinades o les subordinades?
1: I el profe 10 de mates.
0: Que l'han citat, sí.
17: Hey, máquina, vamos a por la segunda parte de qué estudiar para matemáticas aplicadas a las ciencias sociales para la PAU 2026. Sea un éxito total.
1: I atenció, perquè no són només els alumnes els que busquen vídeos a TikTok, sinó també els seus professors, els qui els recomanen que se'ls mirin.
18: La nostra profe de castellà ha sigut molt propera a nosaltres, ha creat un grup de cele i s'han enviat molts TikToks de la Isa Rubio. També he de dir que en aquestes dates només al paratí de TikTok surt Pau, no sé què, tot el que tingui en relació a la Pau.
1: Tot a TikTok, Anna.
0: Tot a TikTok, clar, és que...
1: clar, és tan diferent,
0: hi ha un abisme generacional. És que tu, clar...
1: Avui a mi em quedava llunyíssim el que m'explicaven.
0: Crinava malament, anaves a l'acadèmia i ja està, i profes particulars.
1: I escriure, resumir, escrivint.
0: Fer esquemes, saben fer esquemes?
1: I mapes conceptuals.
2: Jo tinc
0: que anar allà a casa, fan esquemes, però...
2: Jo penso que sí, que no s'ha de perdre mai el paper i el boli.
0: Però és veritat que vídeos ben fets sí que ajuden.
2: Sí,
0: a casa sí que s'ha estudiat finances amb algun profe com tu, no? Algú generós que penja informació bona.
3: Et sembla si tornem un moment a l'Estadi Olímpic? Perquè ara tenim un son directe del PAP, això, beneint aquestes ambulàncies que demà viatgen cap a Ucraïna.
19: No tenen valor material, però tenen mucho valor simbòlic. Esta ambulància i este caravana de la bondat no significa solamente llevar bienes a la frontera i al frente para salvar vidas.
3: Això és el que li estan explicant ara mateix al PAP.
19: Un segundo concepto, que es el concepto de la bondat, que es ser bondadoso, empàtico...
0: Mira, jo us recomano, ara el Papa té una ambulància que li han regalat,
1: petitoníssima.
0: Jo recomano molt l'entrevista de l'Albert Om que li va fer Lucía Caram a l'ara, aquest cap de setmana, on la Lucía Caram explicava que va ser el papa Bergoglio qui li va, en herència, donar uns diners amb els que va comprar les ambulàncies. I tot això ho explicava en una entrevista que us dic que estava molt bé de l'Alberto.
3: Doncs ara acabem de veure com el pontífex ha anat beneint una a una aquestes ambulàncies, que són una gran quantitat d'ambulàncies aquí aparcades a fora del recinte de l'estadi olímpic on continua el papa.
0: Mira, li estan regalant una nina monja.
12: Y esta se la mandan las mujeres de Ucrania, que lo han hecho como signo de la comunidad para que usted lo tenga presente también, porque vamos vestido de blanco igual.
0: Sí, ahí el señor de Ucrania.
12: Este chico me acompañó ya en 38 viajes.
13: Sí, siempre voy con ella. Muchas gracias.
20: Ahora quiere bendecir.
21: Sí, ahora bendiga.
12: Aquí le traen un regalo especial, que es, explícale lo que es.
22: Es victoria y paz. Cuando acabe la guerra de Ucrania, hay que abrir la caja y sacar la bandera.
12: Ara,
21: una bendició per a tu.
0: Estan tots apropant-se al papa. La Pilar Imbaies li ha regalat una mena de calendari, diria, amb dibuixos seus. Demà segur que veurem més com funciona.
23: Un dibujo i gràcies per
3: parlar. Aquesta ha estat la Pilar Imbaies, que li ha agraït així les paraules del papa. Després hi tornarem.
0: Després hi tornarem, que ja et dic, va fent via i si l'aturen tant com estan aturant-lo ara...
3: Molts obsequis.
0: Molts obsequis que no sé...
1: N'ha rebut molts, sí.
0: N'ha rebut moltíssims. Nosaltres també estem parlant de la selectivitat, anem saltejant. Hem volgut contactar amb una catalana que fa anys que fa vídeos a YouTube per ensenyar el temari de filosofia de la selectivitat. Jo no sé si molts oients, potser us sona el seu nom, és la Lluna Pineda. Hola, Lluna, com estàs?
24: Hola, bona tarda. Bé. I vosaltres?
0: Molt bé. Què fas exactament i quants anys fa que ho fas?
24: Directament cap a la selectivitat, el que tinc és dues pàgines web avui en dia que hi penjo recursos per ajudar a respondre a les preguntes de l'examen o encarar els continguts una mica relacionats específicament amb els... No només... segon de batxillerat, sinó sobretot amb la selectivitat. I un d'aquests recursos són vídeos de YouTube.
0: Com els fas? Perquè ens en fem una idea. Com els prepares?
24: Avui en dia els preparo... Jo no hi surto en els vídeos. Són esquemes explicats on vaig explicant... Em gravo amb àudio i em vaig explicant, la teoria d'un autor de forma bastant sintètica i on vaig apuntant paraules, apuntant fletxes, relacionant conceptes dins d'un guió on explico aquest autor, per exemple.
0: Mira, sentim-ne un fragment que així ho entendrem perfecte.
25: Kant està considerat un dels pensadors més importants de la història de la filosofia. Va ser un defensor de la Il·lustració, un corrent de pensament que criticava la mentalitat de l'antic règim i pretenia que l'home assolís l'autonomia en tots els àmbits de la seva vida, sense cap coacció. Segons Kant, l'home té una eina bàsica, la raó.
0: La raó. Què et sembla, Àlex?
2: Uf, jo filosofia no se'n donava gaire bé. Jo era més d'història d'Espanya i de Catalunya.
0: Clar, Lluna, tu ets professora de formació?
24: Sí, sí, sí.
0: Vas estudiar filosofia, no?
24: Exacte, sí. Sí, vaig estudiar filosofia, després antropologia també, i vaig fer el que llavors era el CAP, que ara és el màster de professorat.
0: I com comences amb aquest projecte, també? Jo li deia a l'Àlex una mica que és una feina generosa. Ell ara sí està guanyant la vida, no sent el teu cas. Com comences i per què?
24: No, jo vaig començar una mica per... diguéssim, com dos motius grans principals. Una és per endreçar d'una manera que em va semblar bona posar-ho en una web i una part dels recursos eren els vídeos d'aquests, dels esquemes. No per endreçar, diguéssim, tot el que jo havia fet una mica com a professora de selectivitat, perquè era el que tenia més experiència en aquell moment. I l'altre és perquè en aquell moment estava sense feina, diguéssim. Havia començat a treballar ensenyament i estava a llistes de substitucions i per qüestions de retallades i diverses crisis, etcètera, van deixar de cridar a un conjunt de substituts. Sí. I jo estava dins d'aquell conjunt.
0: T'hi guanyes la vida, no? Perquè vius a Edimburg, no? Però,
24: sí, vinc a Edimburg.
0: Algun retorn tens dels vídeos? Perquè duren entre 10 i 15 minuts i són una currada.
24: Sí, no, sí, algun retorn tinc, però no em permet guanyar-me la vida amb això. Tinc diverses coses al voltant d'això. També ofereixo classes particulars, ara tinc un curs també que el venc i amb això forma part del meu sou, però no és la part gran, diguéssim, és un complement.
0: Clar,
24: una excusa per jo seguir treballant d'això, diguéssim, una miqueta.
0: Però quan trigues a fer un vídeo? És que no és fàcil explicar cant.

0: entre 2 setmanes i 2 mesos.
1: Reps missatges d'agraïment dels alumnes com l'Àlex?
0: Sí que en rebo. Potser no tant en el compte d'Instagram, tot i que sí, a YouTube, sobretot, i a vegades algú que m'escriu algun mail agraint-me, no?
1: Mira, aquí en tenim...
0: Normalment persones més grans.
1: Aquí en tenim un per tu.
2: Sí, jo me'n recordo que s'apropava la selectivitat. Filo no ho entenia gaire amb el que van explicar-me a classe i quan vaig trobar el seu canal a YouTube, doncs em va funcionar molt per entendre-ho molt més. I vaig estudiar més que a partir dels seus vídeos.
1: Ah, ja ho veus, que bé, no? La gent, que emocionada. En seguiràs fent? Perquè ara ho dèiem, TikToks, la intel·ligència artificial, no sé si els vídeos quedaran obsolets.
0: Jo crec que sí que ja estan una mica obsolets, però bueno, com que a mi és un format en què m'hi senti còmode i que puc explicar de forma, per mi, adequada el que jo vull explicar, jo en seguiré fent. El que no sé és quina regularitat puc tenir, però sí, jo em vaig fent atongades i la meva intenció és seguir-ne fent.
1: Doncs, Lluna Pineda, moltíssimes gràcies. Professora de filosofia, youtuber i creadora de la web de Filoselectivitat. Moltes gràcies per ser avui al balcó.
0: Molt bé, a vosaltres.
1: I Àlex...
3: Jo crec que la tinc linkada als apunts.
1: La tens linkada?
3: Entre altres resums d'estudiants, crec que la tinc.
1: Ah, ja. Sí, acabes de fer memòria i has dit, sí, pues sí. Jo estudiava amb la Lluna Pineda. Sí, és que molt joves la coneixen, sí, tu,
4: sí,
1: Gemma?
4: Sí, les meves amigues quan vam anar a la universitat fèiem les assignatures d'Humanitats de Filosofia amb els seus vídeos, sí.
1: Doncs, Àlex, moltes gràcies.
3: A vosaltres
1: que segueixis treballant
3: per
1: als alumnes. Et donem gràcies per tots els alumnes que han fet selectivitat, que segurament estan molt agraïts, bueno, que encara els hi queda traca. Gemma, demà els seguiràs o què, els alumnes?
4: Demà tocarà papa.
1: Demà tocarà papa. Papa, selectivitat, rodalies... Docents en vaga...
4: Sí, clar. I això que estem al juny, eh?
1: I estem al juny. Ànims! Seguirem... Estem a punt de connectar un altre cop amb l'estadi, eh?

0: Cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan Bofill, on és el papa ara?
2: Estem pendents ara perquè el papa acaba de pujar des de l'exterior de l'estadi després d'haver fet aquesta benedicció de totes aquestes ambulàncies, d'haver rebut regals de moltíssima gent que estaven fora de l'estadi, entre ells, doncs, hem vist, per exemple, Pilarín Veient, altres Pilarín Veiés i altres persones. L'hem vist entrar cap a dins, ja a dalt del papamòbil. Entenem que estarà a l'interior de l'estadi, però no dins de l'estadi on hi ha tot el públic, sinó als voltants, ja a punt de sortir, perquè diem que està previst a les 8 del vespre, que és quan apareixi en aquest estadi per fer aquesta volta amb el papamòbil abans de començar, doncs, aquesta pregària amb aquestes 40.000 persones. I ara aquest so en directe és d'una de les actuacions que ja està ara mateix, que és la de la banda
1: Siloé. No?
2: Mm.

0: D'actualitat, què més podem explicar?
1: D'actualitat al marge, perquè de seguida anirem amb la Soledad Domínguez tan bon punt aparegui el Papa aquí a l'Estadi Olímpic en el moment més important d'aquesta jornada d'avui a l'Estadi Olímpic, però hi ha molt pendents del caos a Rodalies. Avui és un nou dia perquè ara mateix els trens de tota la xarxa encara van amb retards per la caiguda de tot el sistema informàtic aquest migdia. De fet, ha passat dues vegades en aquesta jornada d'avui.
2: Los viajeros me informan desde Adif que se acaba de caer el sistema informático de la regulación del tráfico ferroviario, por lo que permaneceremos en esta estación estacionados unos minutos. Gracias y disculpen las molestias.
1: Aquest xoc que esteu escoltant és el de l'avís que ha fet un dels maquinistes quan al migdia ha hagut d'aturar el tren enmig de la plaça Catalunya, de plaça Catalunya d'aquesta estació. Estem parlant que ha caigut el centre de control que Adif té a l'estació de França, que controla 1.200 trens cada dia. I Pol Varero, l'administració d'Infraestructures, Adif, ha culpat a l'empresa responsable d'aquest sistema informàtic.

0: i, de fet, la portarà als tribunals.
1: Bona tarda. Sí, el Ministeri de Transports considera que es tracta d'errors reiterats perquè la mateixa cadena d'incidències dobles, recordem, ja es va produir a finals de gener en dues ocasions. Adif creu que la responsabilitat és de Siemens i en un comunicat qualifica la situació d'inadmissible i injustificable.
2: Adif va prendre accions legals contra l'empresa tecnològica Siemens després de les dues incidències que ha hagut aquest matí a... al centre de control de tràfic de l'estació de França.
1: Paraules d'Àngel Contreras, director de DIF a Catalunya, que ha explicat que analitzaran les causes de les incidències i aplicaran les penalitzacions corresponents a Siemens. El que ha fallat per partida doble és un programari nou en funcionament des de fa menys d'un any que es fa servir per controlar tots els trens. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
3: Lamentablement, la implementació d'aquest nou sistema ens està donant alguns problemes. I Siemens està treballant intensament amb DIF i amb el centre d'operacions perquè doncs, aquestes incidències deixin de produir-se.
1: Les incidències s'han solucionat en mitja hora i 15 minuts respectivament, però els retards s'estan arrossegant tot el dia.
0: Doncs escolta, tornem a l'estadi Olímpic perquè ara sí, el Papa ja està fent el recorregut per l'interior de l'estadi saludant a tothom amb aquest Papa Mòbil, Soledad Domínguez.
4: Sí, ha estat un moment d'autèntica bogeria col·lectiva, el moment en el que el Papa ha pujat al Papa Mòbil, ha entrat en aquest estadi, acaba de fer el gest del 6-7 i la joventut que està aquí concentrada està embogint. Hem de dir que aquest recorregut amb el Papa Mòbil està sent molt a poc perquè el Papa es va aturant per donar la benedicció, sobretot a criatures petites. Comenten les companyes que ja l'han seguit a Madrid que marxarà després d'haver beneït desenes, centenars de nens petits perquè és una cosa que està repetint en cada una de les seves aparicions. En la part, diguem-ne, del fons de l'estadi està preparada la colla castellera que ha de fer una construcció en el moment que el Papa estigui allà davant per fer l'exhibició i perquè tingui aquest tast de la cultura catalana. És molt curiós perquè tots els seients que estan en la part central de la pista s'han anat buidant perquè tothom s'ha concentrat en els costats, en els cantons, per poder estar el més a prop possible del Papa en aquest recorregut. Ara mateix està aturat davant d'una de les graderies i realment serà llarga aquesta volta que farà a l'estadi mentre es continua sonant la música.
5: I estan portant tots els nens de la humanitat, els nadons, ells ho han fet el 6-7. Gràcies, Sole. Tornem a connectar amb tu d'aquí res.
4: Fins ara.
5: Anem amb en Jordi Carbó. Carbó, com estàs?
6: Què tal? Bona tarda. Esteu estressats, eh?
5: Estem estressats. A més, fa humitat. Jo noto que aquí la gent deu estar a l'estadi amb bastanta calor, no? Perquè és
6: sí.
5: Aquesta humitat llardosa.
6: Bé, no sé si hauria utilitzat jo aquest adjectiu, però és bastant gràfic. Es nota que t'agrada aquesta sensació meteorològica. Sí, sí, la temperatura no és molt alta ara mateix a la ciutat de Barcelona. Està al voltant dels 23-24 graus, però clar, si s'està sota el sol, que en alguns moments s'està, i sota aquesta humitat alta, la sensació és llardosa. Te l'agafo l'expressió. I demà, doncs demà, de fet aquesta nit encara tindrem algun xàfec, sí. Alguna tronada al Pirineu, com la passada matinada. A la resta de Catalunya, doncs avui hem tingut molts núvols, però hi ha hagut comarques on ha fet sol. Doncs bé, aquesta matinada igual, hi haurà estones de núvols abundants, algunes gotellades, i els núvols més actius els tindrem demà al matí fins al migdia. Serà aquest interval de temps durant el qual podrà ploure a qualsevol punt de Catalunya, pràcticament, però de manera feble i durant poca estona. Després, a mesura que avanci de tarda, per exemple, a la Sagrada Família, doncs farà sol, i arreu de Catalunya també. Demà temperatures encara contingudes, no pujaran massa, sí. Poca calor farà, fins i tot menys xafogó que avui, però també es confirma que a partir de dijous tornarà a fer molt de sol i la calor tornarà a guanyar protagonisme durant les tardes.
5: Gràcies, Carbó. Parlem demà.
6: Fins demà.
5: Abraçada.
7: Ara puig voltes i boix.
5: També hi ha esports aquí, enmig de tota aquesta voràgina papal.
7: També no.
5: O sigui, hi ha esports.
7: Hi ha una bogeria absoluta.
5: Ha, totalment. Crec que ara tens un minut, mira què et dic, més o menys, doncs, per explicar-me què faràs a la graderia.
7: D'aquí
5: mitja hora.
7: T'explico que si hagués baixat fa mitja hora, com és habitual, no t'hauria pogut explicar encara que Florentino va prometre en campanya electoral que faria una oferta per 150 milions d'euros per un crack mundial, i ja l'ha feta.
5: Ah, sí?
7: Saps qui és? Julián Álvarez.
5: Julián Álvarez.
7: el fitxatge que vol fer el Barça per la davantera.
5: És a dir, que al final totes aquelles brometes que es van fer...
7: El Madrid ha fet un comunicat dient que ha fet una oferta. És un comunicat oficial, escrit a la seva web. Que ha fet una oferta per Julián de 150 i que l'Atlético li ha dit molt agraïts, relació molt cordial, però te la rebutjo i em remeto la clàusula, que són 500 quilos.
5: Ui, hi haurà merder, no?
7: Bueno, l'Atlético ja té un argument per dir-li al Barça, escolta, que jo ja he rebutjat 150 milions per aquest jugador, d'una oferta formal per escrit.
5: Doncs tindràs feina.
7: I just t'he dit que ja t'he preparat la denúncia contra Florentino.
5: Escolteu, l'agradaria a partir de quarts de nou, que ja teca. Gràcies, Teje.
7: I explicarem la nova preparació física del Barça.
5: Fins ara. Fem una pausa i tornem connectats al Papa i al que toca.
0: I a l'Estadi Olímpic.
8: Al balcó.
9: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
10: valorado
9: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
10: Y otra. Valorado.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
12: Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
13: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
11: Vente a la Mutua y todos contentos.
13: Condiciones en Mutua.es.
14: No miro el penalti que me pongo nervioso, porque hay cosas que si puedes te las ahorras, como pagar de más al hacer la compra. Por eso en el campo celebramos nuestro aniversario con un 25% de descuento sobre el precio en tienda en Aceites Cosur, La Española, La Masía, Ibarra u Ojiblanca. Oferta disponible del 2 al 15 de junio. Consulta la disponibilidad de la oferta en tu Alcampo.
15: En Alcampo sales ganando.
16: Traemos malas noticias. El hambre se ha disparado en los últimos años y hoy uno de cada tres niños y niñas en el mundo está en peligro. La buena noticia es que en Save the Children sabemos lo que hace falta. Hace falta experiencia, hace falta alimento terapéutico, pero sobre todo, haces falta tú. Hazte socio o socia en SaveTheChildren.es.
17: No te pierdas ya en cines La Luz, del ganador del Goya, Fernando Franco.
18: Estamos hablando de algo que pasó hace 30 años.
17: Con el ganador de dos Goya, Alberto San Juan.
19: Yo creo que se me juzgue como cualquiera que cometa mis pecados.
20: Delitos, lo que tú has hecho es delito.
19: El Señor me ha hablado. Este es el único camino, el de la verdad.
17: La Luz, ya en cines.
21: Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regalo para tu compra diaria. Solo hasta el 14 de junio. Descárgate nuestra app y aprovecha sus ventajas. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
22: Segueix-nos a les plataformes d'àudio per reescoltar tots els continguts del programa. Tecleja al balcó Spotify o Apple Podcast. A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó. Amb Anna Puigvoltes. Ràdio Girona. Cadena SER.
23: Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat dins la parella. A Clínica Masculina Europea tractem la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç i l'absència de desig. Clínica Masculina Europea, centre especialitzat en disfuncions sexuals masculines. Clínica Masculina Europea. Som a Girona i Barcelona. clinica-masculina.com.
24: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
25: Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
24: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
25: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
26: A Blanes i Lloret, la salut té un referent clar, Centre Mèdic Alomar.
27: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
26: Ressonància magnètica 3 Tesla i TAC, ara també PET-TAC i gamma càmera. Centre Mèdic Alomar.
27: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
28: Joana, et veig molt rejuvenida.
29: Ai, nen, el Pep, des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió.
30: Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com a disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 93-219-3060. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
31: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Ara torna a ser a dalt del papamòbil. S'han acabat totes les... no? Totes aquestes trobades amb els nanos petits, amb nadons...
1: Sí, ara mateix...
0: Nens, s'ha intercanviat polseres...
1: Aquest és el so que ens està arribant des de l'interior de l'Estadi Olímpic, on el papa està fent aquest recorregut saludant-se amb tots els fidels, amb totes les persones que estan aquí omplint aquest estadi, més de 40.000 persones. I la Soledad Domínguez, que continua a l'interior de l'estadi, Sol, ens deies que hi ha hagut una bogeria quan ha aparegut, i ara veiem això, el mar de gent que està saludant el papa, intentant, doncs, estar el més a prop possible, no? No sé si tenim ara la Soledad Domínguez, si ens escolta. Hola, Sole.
0: No.
1: Doncs no, ara no podem. Si et sembla, la Sole abans ens ha dit que un dels actes principals, dels moments principals, serà quan els castellers de Vilafranca facin un castell per donar la benvinguda al pontífex. Entenem que sigui quan acabi aquest recorregut i ja s'assegui en aquest escenari central en el qual està presidit per una creu de Jesús que representa com el de la Sagrada Família. També hi ha una moreneta. I fa poca estona hem parlat amb els propis castellers de Vilafranca que ens han explicat això sobre aquest moment.
2: Àngel Grau, cap de colla dels castellers de Vilafranca, com estàs?
3: Molt bé.
2: Com van els nervis? Falta ja poc. Com esteu?
3: Bé, no, tranquils. Ara estem a punt d'arribar a l'estadi i ja ho tenim tot una miqueta controlat. I, per tant, ja tot bé.
2: Quan us van proposar fer un castell davant del papa a l'Estadi Olímpic de Barcelona, què vau pensar?
3: Bueno, el que haguessin pensat en nosaltres, doncs és un honor, perquè al final hi ha moltes colles a Catalunya i que pensessin en nosaltres, doncs ens va agradar molt. També nosaltres amb el mil·lenari de Catalunya també fa molts anys vam poder anar a la ciutat del Vaticà a fer castells amb el pare Joan Pau II i llavors és una mica com tornar a repetir el mateix, no?
2: Clar, però aquesta és a casa, és a Catalunya.
3: Sí, clar, aquesta ha vingut aquí i al final que hagin pensat en nosaltres, que puguem portar els nostres castells i Vilafranca aquí a l'Estadi Olímpic, davant de no sé quanta gent hi deu haver-hi, 50-60.000 persones, i davant del papa, doncs, ens fa molta il·lusió.
2: És l'actuació més multitudinària que heu fet aquí a Catalunya?
3: Havíem fet algun acte també aquí també a l'estadi, però no sé si realment hi havia tanta gent o no. El que sí que el context és completament diferent a una actuació castellera, i llavors a veure com va i com reacciona la gent, no? Perquè segurament hi haurà molta gent de fora i serà espectacular.
2: A quants castells us heu preparat? No sé si ens pots avançar quins fareu.
3: Sí, bé, tenim un moment només per poder fer un castell, perquè l'acte té moltes parts i va molt mil·limetrat, i llavors nosaltres farem un 4 de 8. No sé exactament el moment, ara ens l'acabaran d'explicar, perquè també va tot una mica sota secret, i això, fem el 4 de 8 i ja està.
2: Per què heu triat aquest castell? El teniu ja per la mà o...?
3: Sí, és un castell de 8, que ja fa goig, que hi puja força gent, també el tenim molt assajat, vull dir que no ens ha de portar cap mena de complicació, i que també representa una miqueta el que és la colla, no? Que intentar anar amb tots els actes i tot arreu una mica amb el màxim possible, però sempre amb seguretat, no? I avui, entre setmana i això, no podem mobilitzar tanta gent, però bueno, estem contents de poder-lo fer.
2: Quanta gent heu vingut de la colla?
3: Un 150.
2: 150. I podreu saludar tots al papa o això ja no us deixarà?
3: No, jo no ho crec, perquè... Bueno, et dic que no ho crec, però tampoc no ho sabem, perquè et deia, que estem una mica aquí sota secret i no sabem exactament quin serà el moment i després si tindrem ocasió de poder-lo saludar. Però, bueno, només el sol fet de ser-hi ja és important per la colla.
2: Que bé, Àngel. Àngel Grau, cap de colla dels Castells de Vilafranca, moltíssimes gràcies i força i amunt.
3: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Laura Polo Delfó. Força i amunt, l'Àngel Grau, que han de fer aquest castell.
1: D'aquí res.
0: És que els hem pogut parlar una mica abans amb ells i donar-los aquests ànims. Ara sí que Soledad Domínguez ens escolta. Soler.
4: Hola, què tal? Bona tarda.
0: No s'acaba mai aquesta volta.
4: No, escolta, és que a més, ho deien les companyes, i és veritat, el Sant Pare es va aturant cada vegada que ve una criatura, demana a les persones que envolten el Papa Mòbil, en el que l'acompanya el cardenal Omella, que li acostin aquestes criatures per donar-los la benedicció. Jo ara pensava que això sí que és un acte de fe, entregar la teva criatura petita i comptar que te la tornaran entre aquest mare màgnum de gent.
0: Sí, sí, perquè els pares no hi van, no l'entreguen. Mira, està parlant amb Miquel Puig, que ens està escoltant aquí. Sí, sí, realment l'entreguen i s'esperen darrere la barrera.
4: Sí, perquè a més són molts les persones que van envoltant aquest Papa Mòbil, per tant són molts a agafar criatures i molt a retornar-les, i jo ho veig francament difícil amb aquest mar de gent que s'ha posat en aquests costats per poder saludar del més a prop possible el Sant Pare. Al fons, a la corba de l'estadi, veiem els castellers de Vilafranca que estan preparats per, suposo, el moment en el que el Sant Pare ja estigui dalt de l'escenari per fer aquesta exhibició, tot i que realment no sabem què passarà, no sabem si tornaran a acostar el Papa Mòbil perquè ho vegi de primera mà o si el deixaran que ho vegi des d'aquí, des de dalt de l'escenari.
0: I serà viral, Sole, perquè ho ha fet en més d'una ocasió, el 6-7 famós, eh?
4: Sí,
0: aquest anar a pujar i baixar les mans amb les...
1: Algú m'ho pot explicar, això?
0: Això 6-7 és com... By the way, no ho sé...
1: Però per què ho ha fet el Papa? No ho entenc.
0: Per connectar amb els joves.
4: Ah. És una expressió, que un gest que fan servir els joves com per dir, m'és igual, estic bé,
0: sí,
4: saps? I ell, bueno, suposo que algú li ha explicat, i l'està repetint una mica per fer aquesta companyona i dir, exacte, sóc un dels vostres.
1: D'acord,
4: i també conec els vostres codis.
0: M'encanta tu i jo, Sole, les Boomers, explicant-li
1: això.
0: No, el
1: 6-7 sabia què era, el que no entenia per què el Papa feia el 6-7.
4: Tenim adolescents a casa, Anna, i això és un grau.
0: S'està fent així, dit en plata, una mica l'enrotllat, no? Que és,
1: El que fan els Boomers, a vegades.
4: Escolta, és que tot aquest recorregut...
0: Acabes de dir que el Papa és Boomer, eh?
1: Bueno, és...
4: Tot aquest recorregut és comparable al de qualsevol estrella del rock, que es para, saluda, no?, als seus fans... és ben bé, diguem-ne, la mateixa imatge. La Marina García, que és la companya que acompanya el Papa des del viatge,
0: sí,
4: és la que habitualment cobreix la informació al Vaticà, ens deia que el veu molt relaxat aquests dies, que es nota que ell té un passat de treball a les missions, que li agrada molt el contacte amb la gent i que, malgrat estar cansat, es nota que està disfrutant de tot aquest contacte amb la gent.
0: Sole, gràcies. Segueix ara, que suposo que pujarà i començarà aquesta vetlla i la missa i el que ha de fer. Si et sembla, igual a l'últim minut de programa encara podrem connectar.
4: Ho intentem.
0: Gràcies, Sole.
4: Vinga, fins ara.
0: I a l'Arc de Triomf, deixeu-me anar un moment a l'Arc de Triomf. Allà hi ha una pantalla gegant on la gent que no ha pogut entrar a l'estadi està veient tot el que està passant des d'aquesta pantalla. Allà hi ha en Guillem Delso. Guillem, què tal? Quanta gent sou?
5: Hola, bona tarda. Mira, aquí no us heu d'imaginar una multitud de gent, ni colzes per estar a primera fila. Aquí hi ha unes 200 persones, molt tranquil·les i relaxades, la majoria assegudes, tant a la part central de l'avinguda com als laterals. També hi ha gent que està de peu, però molta tranquil·litat mirant aquest acte en aquesta pantalla, que tampoc és gegant, que és gran, que han ficat aquí,
0: sí,
5: tot just davant de l'Arc de Triomf. També hi ha gent que ve de pas, jo m'he trobat ara un runner, un noi que ha sortit a córrer i que s'ha quedat estirant aquí davant de la pantalla, suposo que per estar entretingut.
0: Clar.
5: Però la majoria de gent amb la que he parlat són aquí perquè no van aconseguir entrada per l'estadi olímpic. M'ho explicava el Juan Pablo.
6: Primeramente, porque nos hubiese gustado estar ahí, no encontramos entrada desafortunadamente y hemos querido compartir este momento único en la ciudad, aunque sea de la distancia, pues presenciando la visita del Papa.
0: Doncs,
5: ja veieu, gent que no va poder anar a l'estadi, digues, Anna.
0: No, que dic que hi ha pantalla aquí a l'Arc de Triomf i també a Glòries, no?
5: Sí, exacte, hi ha dues pantalles, una aquí i l'altra a Glòries. El volum sí que està bastant alt,
0: sí,
5: però ja us dic, la pantalla és aquí just davant de l'Arc de Triomf i la gent s'hi va replegant.
0: I el runner continua estirant aquí davant? S'hi ha quedat enganxat encara?
5: No, el runner ha sortit a córrer, vull dir, ha parat d'estirar 5 minuts i quan se n'ha cansat ha seguit amb la ruta, però bueno, em van passant constantment perquè és zona habitual de corredors.
0: 200 persones, doncs, mirant-se per la pantalla l'acte que està seguint aquí a l'Estadi Olímpic. Gràcies, Guillem Delso.
5: Gràcies, una abraçada.

0: Estimați amici, Barcelona, în acest sentit, te una gran tradizione d'Església. O ricordava San Juan Paolo II, quan en la seva visita aquí, trovava l'anim accoglido che al llarg de la historia a dutas barcelonins i catalans a tots vosaltres a compartir la ciutadania umana i cristiana amb moltíssima gent.
1: Són les primeres paraules del papa a la catedral de Barcelona, a la missa d'aquest migdia, en el primer acte que ha fet a Catalunya. Josep Ramoneda, mai pensava que barrejaríem aquesta sintonia amb el papa parlant en català. Com et sona?
2: Això passa a vegades, no? I a mi no em sorprèn que hagi parlat de català, perquè aquest papa ha demostrat una gran habilitat per connectar amb els diferents públics en els que es dirigeix, i per tant era evident que si venia aquí utilitzaria el català en alguns moments. I trobo que això, que és una personalitat que té una certa singularitat, que no respon als criteris convencionals de lo que és un papa, i tampoc té aquest to tan populista que tenia el papa Francesc, diguem-ne. Han trobat les institucions aquestes amb tanta història, tenen molt ofici, no? I han trobat una persona bastant adequada per al moment que toca, diguem-ne.
1: Veurem,
2: no?,
1: què passa demà amb la benedicció de la Torre de Jesús. Però jo, des d'ahir, que tinc al cap pensant què deu estar barrinant Josep Ramoneda veient els 100 minuts d'aplaudiments unànims ahir al Congrés dels Diputats. Tu com els interpretes? Allà hi eren tots.
2: Bueno,
1: dret, esquerra, centre.
2: En aquest país, la cultura de laïcitat pròpia d'altres països amb més tradició democràtica, com França, per exemple, no està gaire extensa, això és evident. I a mi, personalment, em xoca una mica veure aquestes coses, però cada país té els seus hàbits, té les seves costums, i els polítics s'hi adapten, perquè és la seva principal preocupació.
1: Adaptar o hipocresia?
2: Bueno, n'hi ha de tots, clar. Allà hi havia, en aquell n'hi havia alguns que ho feien entregada i apassionadament, uns altres que ho feien cínica i interessadament, i uns altres que ho feien perquè ho tenien, perquè bueno, els semblava que ho tenien que fer. Vull dir, això, aquestes
1: coses.
2: No et va
1: sorprendre gens?
2: No, sorprendre, no em va sorprendre. El que sí que, bueno, això, trobo a faltar en aquest país una certa cultura de laïcitat en l'àmbit de la política que mai ha tingut Espanya, per totes les raons que tots coneixem. No?
1: I t'està interessant la visita?
2: Bueno, de moment no he vist res que m'hagi cridat l'atenció especialment, excepte que aquest papa, doncs, amb algunes coses, té una certa capacitat per dir el que normalment no t'esperes que des de l'Església es digui, no? I en el terreny de la política ho ha fet molt. Ja va començar presentant-se com l'anti-Trump, que això li ha donat molt èxit en aquest personatge, i aquí sembla que ha vingut a lliurar una certa batalla ideològica contra...
1: ahir va repartir a tort i a dret,
2: La visió patrimonial de l'Estat i d'Espanya, que les dretes en aquest país tenen. No?
1: Creus que li interessa el nostre convidat? Qui tenim? No sé, presenta'l, va.
2: Bueno,
1: ha estat molt atent a tot el que estàvem dient del papa.
2: Miquel Puig, que no cal presentar gaire, un economista reconegut en aquest país, una personalitat pública que ha intervingut moltes vegades en l'espai públic i en la solució de qüestions que interessen a tots. Ha tingut responsabilitats polítiques, ha tingut responsabilitats professionals diverses. Ara està amb aquest informe Fènix que ens marca algunes advertències sobre la situació econòmica d'aquest país, que potser no és tan bona com alguns se la voldrien creure, i amb en Miquel Puig es pot parlar de tot, de molt, i sapiguent que tot serà interessant.
1: Miquel Puig, benvingut al balcó. La primera pregunta.
3: Gràcies,
1: la Generalitat, relacionada amb el papa, la Generalitat ha gastat gairebé 2,5 milions en aquesta visita. És el tipus d'activitats que en aquest informe Fènix dieu que no s'ha de fer?
3: No, l'informe Fènix no va per aquí, ni molt menys. Parla de sector privat, parla de salaris, o sigui, no parla de prioritats en el sector públic. No, no, no, no anem per aquí.
1: Però aquesta visita posa la Sagrada Família, turisme, i sí que en parla de turisme.
3: Sí, sí, parlem de turisme. Va, jo crec que això és buscar tres peus al gat. A veure, si se'm pregunta a mi pels 2,5 milions, jo diria el següent. A veure, la relació entre les democràcies liberals i l'Església cristiana o catòlica ha estat històricament molt complicada, molt conflictiva, sovint violenta, i ha costat molt arribar a la situació que tenim ara, que jo diria que és molt bona. Vull dir, l'Estat i els poders públics democràtics tenen el seu rol, l'Església té el seu rol, està perfectament estipulat, està perfectament clar, i això és un valor, molt gran, al que no li donem importància perquè el donem per descomptat, però si penséssim al passat i si pensem en el futur, en la necessitat d'arribar a una entesa amb l'Islam, en la mesura que una part de la població significativa a Europa Occidental, i per tant a casa nostra, sigui de religió islàmica, això és un repte importantíssim, perquè l'Islam no té resolt aquest tema. Per tant, a mi em sembla que això és un valor que tenim, que s'ha de cuidar. I si això costa 2,5 milions a la Generalitat de Catalunya, jo penso, no sóc qui per valorar si és molt, poc o bastant, però jo, francament, tinc la sensació que és una cosa ben empleada.
2: És que és molt important el que planteges, perquè, esclar, estem en un moment molt diferent de com era aquest país fa 20 o 30 anys, diguem-ne. En aquell moment hi havia una clara hegemonia de l'Església Catòlica a la societat espanyola. La societat espanyola avui dia és molt més secularitzada que abans. El número de creients ha disminuït sensiblement i, per tant, l'Església Catòlica segueix sent de llarg la més important, però ja no té aquesta mena de monopoli social, i a més, el que tu dius, estan apareixent en religions amb potència gran, perquè la població musulmana espanyola és gran i amb tota la possibilitat de seguir creixent, diguem-ne, no? Per tant, és un escenari molt diferent, que és el que em sembla que aquest papa té una certa habilitat per gestionar, diguem-ne.
3: No, està bé, a veure, pensem que els països nòrdics com han resolt aquest tema? A base de que l'Estat controli l'Església, no? La reina d'Anglaterra és la cap de l'Església Anglicana, no? O sigui, bueno, aquí a catolicisme no s'ha fet això. Hi ha d'haver una coexistència.
2: Això a mi tampoc em casa, eh?
3: Bueno, sí, però és la solució que s'ha trobat. A Dinamarca, Noruega, tots aquests països, és esglésies nacionals a sou de l'Estat, eh? Els capellans estan a sou de l'Estat, són funcionaris. Clar, bueno, nosaltres no tenim això. Històricament, doncs, vam arribar a una solució en què és una coexistència, podríem dir, de respecte mutu. Segurament no et quadra, a tu, Josep, no et quadra, però insisteixo, de cara a ara entendre'ns amb l'Islam,
2: sí.
3: Aquest és el model, eh?
2: És evident.
3: Aquest és el model. I per tant, cuidem-ho. I per tant, siguem respectuosos, siguem educats, Jo em penso que això és el que s'està fent en aquest moment. Suposo que per casualitat, no crec que ningú ho faci, per càlcul, eh?
2: Mai se sap.
3: Però, francament, ho trobo molt bé.
2: Aquest papa dona la intenció, la sensació de que ho fa amb una certa intenció, és a dir, que ha llegit la realitat d'alguna manera.
3: No, jo em referia als poders públics espanyols.
2: Sí, que això és més complicat.
3: Sí, però no sé si per càlcul o pel que sí, però jo penso que és un bon precedent.
2: Anem una mica a l'economia, no?
1: Anem a l'economia.
2: Que és per lo que hem convocat en el Miquel. Bé, tu en l'informe Fènix aquests ens pintes una situació una mica complicada, no? Catalunya no va bé, el PIB per càpita es redueix, hi ha un cert triomfalisme del creixement que no respon a la realitat, baixa la productivitat, dificultats pels serveis públics, etc, etc.
3: Bueno, nosaltres no som tan negatius, eh?
2: Jo t'he assenyalat aquelles coses que...
3: L'economia se li diu la ciència lúgubre, eh? I una mica, si els economistes tendim...
1: Sí, però que no anem bé...
3: Tendim el pessimisme,
1: això ho dieu.
3: No? Tendim el pessimisme. Però tant, com s'acaba de dir, no tant. Per exemple, la productivitat no baixa, el PIB per càpita no està baixant. El que no està és creixent tan de pressa com els països europeus. És a dir, Europa està molt preocupada perquè la seva productivitat està quedant molt enrere respecte a l'americana, i d'aquí l'informe Leta i l'informe Draghi, tot això, tot aquesta, vull dir, reflexió que s'està fent a Europa perquè no anem prou bé, i bueno, resulta que nosaltres, dins d'Europa, conjuntament amb Itàlia, som de llarg els que anem al darrere. O sigui, nosaltres, si Europa té un motiu de preocupació, nosaltres hem de tenir un motiu d'alarma, perquè això no està anant gens bé. I nosaltres, amb aquest informe, el que hem volgut, d'alguna manera, és, per una banda, corregir el triomfalisme dels dirigents, dels mitjans de comunicació, dels líders, etc, etc, que ens estan dient que Espanya creix més de pressa que ningú. I jo vull recordar que l'última vegada que es va dir que Espanya creixia més de pressa que ningú era els primers anys del segle XXI, i allò va acabar molt malament. Va acabar molt malament.
2: Perquè, a més, el que es creixi més que ningú sempre és alguna senyal d'algun desequilibri.
3: Efectivament, diguem-ne. ni més ni menys. Llavors, nosaltres diem, escolteu, que estem creixent molt, és veritat, però no estem creixent bé, perquè quan es creix bé, quan és? Home, quan per hora treballada tu et rendeix més. Nosaltres no estem creixent d'aquesta manera, estem creixent a base d'aportar més gent per fer més coses, normalment de baixa productivitat, i per tant, per això estem quedant enrere.
2: Per tant, la situació de la societat no millora, diguem-ne.
3: A veure, evidentment hi ha alguns, però alguns no. Concretament, què és el que no va bé? Que aquesta és la segona, podríem dir, la segona resposta que volem donar. En el fons, nosaltres volem respondre a la gent que diu, bueno, un moment, a mi em diuen que l'economia va bé, però jo això no ho veig, no? I, efectivament, nosaltres diem, home, clar, és que és natural que molta gent vegi que les coses van malament. I què va malament, concretament? Sobretot dues coses. L'habitatge. Per què? Perquè estem creixent a base de portar gent, també de portar turistes, i tant la gent que portem, els immigrants, com els turistes, han de dormir en algun lloc, ocupen espais. Estem construint al mateix ritme que estem portant aquesta gent? No, per tant, falta habitatge. Ja està, primer problema.
4: Ten.es.
5: Perdone, ¿podría bajar el aire acondicionado? Es que estoy pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y me estoy quedando helada.
6: Este verano, refréscate con la friolera del cupón extra de verano de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón.
7: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: Hora 25. Con Pablo Tallón.
9: Y se acaba de producir...
3: Són afirmacions... Aquesta afirmació és com dir que el CO2 el necessitem. Si a la Terra no hi hagués CO2, no existirien plantes, perquè no podrien fer la fotosíntesi, no existiria vida i faria un fred horrible a la Terra. Què vol dir necessitem CO2? Bueno, molt bé, necessitem CO2, sí, però no ens convé que el CO2 no creixi tan ràpidament com està creixent. Per tant, l'afirmació de necessitem immigrants, això no ho discutim. Nosaltres el que discutim és que no és bo que sectors que es basen en la creació de llocs de treball mal pagats,
1: exacte,
3: que ara en aquest moment són ocupats immigrants, però això és el de menys. Creixin tan de pressa, això és el que diem.
1: Estem parlant de sous.
3: L'informe es basa fonamentalment en sous. Comença parlant de sous i acaba parlant de sous. Són els sous.
2: Hi ha dos factors molt importants que em sembla que s'han de tenir cada cop més en compte quan parlem d'això, dels problemes en la situació econòmica. Un és el canvi de model econòmic, és a dir, estem passant del capitalisme industrial al digital i financer. Això em sembla que és una cosa que ha de tenir inevitablement conseqüències grans. I l'altre, l'expansió de l'esperança de vida. És a dir, quan jo era petit, una persona amb 60 anys era vella i una de 70 probablement era morta. I això ara s'ha traslladat com a mínim dels 80 als 90.
3: Sí, a veure, efectivament. A veure, ara toques temes que nosaltres no toquem al nostre
2: lloc. Ja, però...
3: A veure,
1: ets economista i caducat.
2: I ets tu, sí, aprofitem.
3: No hi ha problema. A veure, el pas de l'economia financera, l'economia industrial, etc. A veure, la indústria està demostrant molta resiliència, eh? O sigui, que és... Europa, després d'aquesta reflexió que ha fet, informe Leta i tal, ha decidit que vol seguir, que és important seguir sent industrial, eh? Passa que la indústria ara, diguem-ne, no és una fàbrica que treu fum, no? També és una fàbrica que treu fum, però és moltes altres coses, no? Però després hi ha una altra cosa que no és capitalisme industrial, que és que les societats modernes s'estan dividint en dos, podríem dir, en dos blocs. La classe mitjana s'està afeblint, i el que estan apareixent són moltes feines que es diuen de serveis de baixa productivitat jo crec que d'una manera molt desencertada se li diu de baix valor afegit, i això, insisteixo, és molt discutible, perquè, a veure, netejar carrers és d'altíssim valor afegit, sí, perquè si no estiguin bruts aquí seria molt problemàtic. Sí. Però, bueno, normalment se'ls diu de baix valor afegit,
2: sí, això és
3: perquè
2: una,
3: és una justificació... És
2: una identificació absurda.
3: Sí, però és una justificació per pagar poc.
2: Ja.
3: Estiu d'aquesta manera, clar. Perquè d'aquesta manera es justifica que els podem pagar poc i fins i tot que els hem de pagar poc. Quan tu vas a Suïssa i la gent que fa aquestes feines cobra molt. Però, bueno, per tant, aquestes feines, i després les feines dels superespecialistes, de les persones, bueno, que tenen uns coneixements, podríem dir que no són comuns, que guanyen molt. Per tant, les societats s'estan dividint en aquestes dos blocs que estan creixent, afeblint-se el del mig. Nosaltres, dins d'aquest panorama, el que diem és, concretament a casa nostra, hi ha una sèrie de feines del primer bloc, del bloc que ocupen persones, entre cometes, de baix valor afegit, que estan creixent massa de pressa, molt de pressa, i que, a més, resulta que el beneficiari últim és un no resident.
2: Yeah.
3: Per exemple, el turisme, no? De dir, bueno, un moment. Nosaltres, a veure, volem més turistes. Per portar més turistes, com que no tenim persones, perquè no hi ha, el mercat laboral no ofereix, hem de portar immigrants. Aquests immigrants els paguem poc. Com que els paguem poc, ells no generen impostos suficients pels serveis socials al que tenen dret. Per tant, aquesta gent està aportant al seu empresari, sí, a ells també, al turista també, però a la societat estan aportant, no.
1: Miquel, ara ens mataràs, Miquel Puig, doctor en Economia. Hem de fer l'última connexió, hem de plegar. A mi em sap un greu,
3: no,
1: que haurem de fer segona... segona entrevista.
4: Sí,
1: acaba,
4: perquè
1: Joan.
4: Abans de marxar només escoltem el son directe de l'Estadi Olímpic, on ara mateix el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, li està agraint al papa aquesta hora doncs, la seva presència a la ciutat.
10: Los castells son una bella manifestación de lo que somos capaces de hacer los seres humanos cuando trabajamos unidos y con un mismo fin. Otra humanidad es posible cuando juntos miramos hacia arriba.
4: Doncs aquest és el so ara mateix en directe de l'Estadi Olímpic, a punt que el papa Lleó XIV comenci aquesta pregària col·lectiva amb 40.000 persones a l'Estadi Olímpic.
1: Miquel Puig, ja tenim una segona part d'entrevista. Gràcies.
3: No us ho perdeu. Ja un moment.
11: Al balcó.
12: Tiri, tiri, tiri. ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
13: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
12: ¡Qué buen servicio!
13: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
14: ¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
15: Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de junio desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
5: Skoda. Perdone, ¿podría bajar el aire acondicionado? Es que estoy pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y me estoy quedando helada.
6: Este verano, refréscate con la friolera del cupón extra de verano de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón.
7: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
16: Traemos malas noticias. El hambre se ha disparado en los últimos años y hoy uno de cada tres niños y niñas en el mundo está en peligro. La buena noticia es que en Save the Children sabemos lo que hace falta. Hace falta experiencia, hace falta alimento terapéutico, pero sobre todo, haces falta tú. Hazte socio o socia en SaveTheChildren.es.
12: Tiri, tiri, tiri. ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
13: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
12: ¡Qué buen servicio!
13: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
17: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Directo, directo. ¿Cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
19: Valorado.
18: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
19: En España.
18: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
20: Marref es el mejor programa de puntos.
21: Punto.
20: ¿Sabes cuántos euros valen tus puntos?
21: Punto.
20: Y por ser oro platino, tus hijos van contigo a la sala club.
21: Punto final.
22: Más Renfe, más viajes, más puntos.
21: Y punto.
23: Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regalo para tu compra diaria. Solo hasta el 14 de junio. Descárgate nuestra app y aprovecha sus ventajas. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
24: A ver, quiero entenderlo mejor.
25: Si eres de los que no le basta solo con el titular, eres de periodismo. Fórmate en el Máster de Periodismo de El País, un título propio de la Universidad Autónoma de Madrid, impartido por profesionales en activo en las instalaciones de El País y la cadena SER. Apúntate a la primera convocatoria hasta el 30 de junio e infórmate en la web de El País.
26: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
27: La graderia del balcó. Amb Joan Tejedor.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Passen dos minuts de dos quarts de nou del vespre. La barcelonitis de Florentino Pérez l'ha portat a torpedinar l'operació Julián Álvarez del Barça.

0: És dimarts, 9 de juny, el Toni Suárez segueix el control tècnic, dia en què el Real Madrid ha emès un comunicat oficial escrit en què ha comunicat que després de la junta directiva reunida avui, diu l'escrit, ha realitzat una oferta de 150 milions d'euros al Club Atlético de Madrid pels drets federatius de Julián Álvarez. Després d'estudiar-la i valorar-la, l'Atlético ha agraït l'oferta realitzada, efectuada en el marc de les bones relacions entre els dos clubs, i ha rebutjat l'oferta remetent-se a la clàusula de rescisió del jugador. És l'oferta que el Florentino va prometre en campanya que faria per un jugador de classe mundial per valor de 150 milions d'euros com a preu de partida. El primer que hem de fer, per tant, és anar cap a Madrid. Héctor González, què tal? Buenas tardes.
1: Hola, Teje, muy buenas.
0: Podía sonar a chascarrillo, podía sonar a que nos lo tomábamos a broma, pero era así. Julián Álvarez, que era uno de los nombres que habíamos contemplado como opción de ser ese futbolista por el que el Madrid ofertaría 150 millones, ha acabado siendo él. Lo ha contado el mismo club en un comunicado. Ahora la cuestión es cómo hay que interpretarlo. Si como un interés real o como ganas de Florentino de marcar perfil, torpedeándole el mercado al Barça, tocándole las narices al vecino.
1: Yo ahora mismo interpreto más por lo segundo, porque está claro que el Atlético de Madrid ha rechazado la oferta, que en el caso del Real Madrid se va a remitir a la cláusula de 500 millones, y yo veo imposible que Julián Álvarez termine jugando este verano en el Real Madrid. Era la promesa de Florentino, su galáctico, el que anunció el pasado jueves con Iker Jiménez. Es verdad que cumple todas las características que nos dijo Florentino en esa entrevista, que nos hizo jugar un poco a las adivinanzas a todos los periodistas deportivos en los últimos días, pero veremos si termina aquí el culebrón. Yo creo que sí, lo que ha conseguido Florentino, eso sí, es que ahora el Barça o el equipo que sea tenga que ofrecer mínimo 150 millones para llevarse a Julián.
0: En ese sentido, tienes razón en lo que dices, si hilamos fino, Florentino prometió hacer una oferta, no prometió un fichaje, prometió hacer una oferta. Y si nos ponemos estrictos con la semántica, ni siquiera dijo que la oferta sería con el objetivo de fichar al futbolista. Por lo tanto, hasta ahí ha cumplido.
1: Claro, a ver, lo que teníamos claro es que si tú ofreces 150 millones de euros por alguien, es que tienes dinero. Con lo cual, el que escuche la oferta, el que reciba la oferta, te va a pedir más de entrada, va a haber una contraoferta. Yo creo que nadie creía que Florentino fuera a fichar por 150 millones a nadie, salvo que fuera alguien que tuviera esa cláusula exacta. Entonces, en este caso, el Atlético, su contraoferta son 500 millones, que es la cláusula de rescisión. Si hubiera sido por Olise, bueno, pues igual el Bayern te dice 220, llegas a un acuerdo por 180-190, pero en este caso se va a quedar aquí, yo creo, en los 150, y adiós muy buena.
0: Pues Héctor, de cualquier novedad de aquí a las 9 volvemos a hablar, a ver si no, si estamos tranquilos, si no, te escuchamos ya a las 11:30 en el larguero.
1: Muy bien, estamos pendientes, hasta luego.
0: I sí, ja no va tants també perquè el Madrid ha fet oficial fa gairebé una hora, Carvelo ha deixat de ser l'entrenador, per tant, pendents de l'anunci de Mourinho quan el Benfica rebi els 15 milions i ho faci públic, perquè és un club que cotitza en borsa i, per tant, aquestes coses les ha de comunicar. El Barça són conscients que aquesta maniobra de Florentino el que fa és intentar dificultar encara més el fitxatge de Julián, que ja és prou difícil amb un Atlético enrocat en la postura de no vendre. La primera reacció del club blaugrana la té ja el director del Que t'hi jugues, el Sique Rodríguez. Hola, Sique, bona tarda.
2: Bona tarda, Teje. Doncs fons del Barça ens asseguren que ja fa temps que coneixien que el Madrid faria aquest moviment, que presentaria aquesta oferta i que seria rebutjada. Ho interpreten com la constatació, la demostració de que Florentino Pérez està més preocupat pel que pugui fitxar el Barça que no pas per reforçar realment el seu equip. I ens asseguren que l'estiu serà llarg, que les negociacions en alguns casos requereixen paciència, que el mercat de fitxatges té molt de show i té molt de joc, on totes les parts utilitzen eines per fer-se forts, i en aquest sentit, des del Barça reiteren que tenen clares les posicions a reforçar, els perfils que busca Hansi Flick, ja ho vam explicar, no un sinó dos davanters, el primer ja ha arribat, Anthony Gordon, agressiu, amb capacitat per pressionar, que permeti variables a l'atac del Barça, el davanter centre, on ni molt menys descarten a dia d'avui el fitxatge de Julián Álvarez, també treballant amb alternatives, i com vam explicar l'altre dia, en defensa Hansi Flick voldria un central esquerrà. A partir d'aquí, els primers moviments el Barça ja els ha tancat, falta també accelerar alguna sortida i anar escoltant ofertes per jugadors que puguin ser interessants. I després, insistim, l'estiu és llarg i el moviment aquest del Madrid ho interpreten al Barça simplement com la constatació de que Florentino Pérez està més pendent de què fa el Barça que no pas del que necessita el Madrid.
0: Gràcies. Sí que també ha reaccionat l'Atlètic de Madrid, ho ha fet a través del seu community manager, primer repiulant el tuit del comunicat del Madrid amb diverses cares plorant de riure i després amb un altre tuit que diu comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti. Això és malo a part, però és veritat. El Papa va esmentar els dos equips de Madrid quan va ser allà. Dos, habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas, no os agradecemos nada, que diu el Madrid que l'Atlético ha agraït l'oferta. Tres, ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián. Cuatro, cómo no nos vamos a llevar bien si nos hace reír aún más que el Fútbol Club Barcelona. Y un altre tuit amb una postdata, aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, es que a més posen nuevo, a ver si dejáis de robar jugadores de la academia. Muchas gracias, Real Madrid. Més llenya al foc a les relacions entre clubs. Aquesta tarda el president interí del Barça encara, Rafa Juste, ha estat amb el Senat fent la reunió de final de temporada i ha anunciat que ja tenen els serveis jurídics del club preparada la denúncia contra el Madrid i contra Florentino Pérez, ara que ja torna a ser president després de les eleccions, pel que va dir sobre el cas Negreira a la famosa roda de premsa.
3: El nostre departament jurídic, no sé si està aquí el Pere Lluís Mellado, com a cap del departament jurídic, ja té embestides les accions legals que prendrem contra el Real Madrid i contra la figura del seu president. Per haver volgut desestabilitzar, perquè ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats, perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça, aquest escut, no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, ni a cap de vostès els toca ningú. I ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança que anirem a per ells perquè tenim les de guanyar. Ja n'estic tip de plora amiques. Estic dit de plora amiques, home. Vull dir, una cosa és defensar-te amb l'orgull que tens per defensar un tu, i una altra cosa és anar per darrere fent... Escoltin, vostès creuen que ens poden amenaçar a nosaltres dient que enviaran 500 folis a la UEFA? No sé aquest senyor què s'ha pensat. No sé què s'han pensat. Vull dir, realment, en fi, ja ho veuran els jutjats i tant de bo tinguin el que es mereixen.
0: Quan estigui posada ja us ho explicarem amb més rellevància. On fa canvis el Barça, si el Madrid ja ha fet fora Arbeloa, és a la preparació física del primer equip, que ha sigut un dels grans melons aquesta temporada. Daniel Solà, bona tarda.
4: Hola, què tal, Joan Tejedor? Molt bona tarda.
0: Has explicat el que t'hi jugues al migdia, que Julio Tous deixarà de ser el màxim responsable de la preparació física de la plantilla que entrena Hansi Flick.
4: Sí, aquesta és la idea, com a mínim, que hi ha al club, sobretot per una qüestió, una decisió presa per l'entrenador, per Hansi Flick. Hi ha una falta de feeling, d'entesa, entre l'entrenador i el màxim responsable d'aquesta àrea. De fet, aquesta temporada Hansi Flick ja ha fet referència diverses vegades a que s'havien de canviar algunes coses. Vol portar-se un preparador físic de confiança, Holger Broch, és un dels que va tenir ell al Bayern quan va guanyar aquell sextet, aquell preparador físic que es va fer famós per les imatges de jugadors com a Goretzka, amb una potència física i una musculatura enorme després del Covid, i és per això doncs, que el Barça o Flick decideix apartar una mica Julio Tous del primer equip al dia a dia. El Barça, però, tant Deco com Alejandro Echevarria confien plenament en aquest preparador físic. De fet, els números són els que són. Dues temporades aquí, dues lligues pel Barça, i no el deixen fora del Barça, sinó que el releguen com a un cap de departament d'un nou... El rendiment que es crearà en el Barça, tant en jugadors del filial com del juvenil, els més potents, els que el Barça consideri que tenen més futur de futbol, però també d'altres seccions, com per exemple pot ser el Barça i d'handbol, i el deixaran controlant a Julio Tous, aquesta faceta dels jugadors més prometedors que es desenvolupin a nivell físic per cuidar-los ja des de ben joves, per intentar evitar aquestes lesions i un creixement que és tan important, perquè hem vist que hi ha futbolistes que la carrera els hi va d'anar bé, molt bé o excel·lent per la seva preparació física.
0: I més quan pugen tan joves com ho han fet alguns al primer equip del Barça. Ha sigut el gran elefant a l'habitació d'aquesta temporada, la preparació física i els contratemps que han patit certs futbolistes de manera especial. Julio Tous seguirà el club, l'aprofitaran en aquest nou departament del rendiment amb futbolistes en l'etapa final de la formació i també de les seccions, i hi haurà un nou responsable de la preparació física de l'equip que entrena Hansi Flick. Gràcies, Nil.
4: Una abraçada.
0: Més enllà d'això, avui també és nit d'esport en directe, partits i en joc i partits que comencen a les 9. En joc tenim el primer partit de les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet, a l'eliminatòria del Barça, que ha començat a les 8 al Palau. Jan Videman, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Guanya el Barça amb un bon resultat al descans.
5: Mitja part al Palau Blaugrana, aquest primer partit de les semifinals de Lliga entre Barça i Tenerife. De moment, guanya el Barça i ho fa còmodament de 19 punts, 46-27, en una gran primera part dels de Xavi Pascual.
0: Demà la penya comença la seva sèrie de pista del València, també a les 8, el segon partit de la sèrie del Barça, dijous, també a les 8 del vespre al Palau. I en hoquei patins tenim el cinquè definitiu partit de semifinals entre Barça i Igualada. Es juga a Blanes, recordem-hi, perquè el Palau Blaugrana s'hi està jugant al bàsquet. Com el tenim, Pol Riera? Bona tarda.
6: Bona tarda. Doncs sorpresa de moment, victòria de l'Igualada 1-2, quan falten dos minuts pel final. L'Igualada que tornaria a una final 29 anys després.
0: L'espera ja al Liceu, que va ser el primer de la fase regular. I a les 9 comença el partit de la selecció espanyola femenina, Pol, en què ha de rubricar la seva classificació pel Mundial.
6: Sí, Sonia Bermúdez, que surt amb Cata Coll a la porteria, on avalla Irene Paredes, Mapi León i Lucía Corrales a la defensa, Mariona Patri Jarro i Alexia Putellas al mig del camp, Vicky López per la dreta, Salma Parayuelo per l'esquerra i en punta Edna i Made. Es juguen a lideratge.
0: Per tant, Espanya, com que va guanyar Anglaterra, depèn de si mateixa, és líder del seu grup amb una victòria, és mundialista. I també a les 9 comença la tornada de la primera eliminatòria de semifinals del play-off d'ascens a primera divisió masculina, l'Almeria-Castelló, Jan.
5: Exacte, els andalusos, dirigits per l'entrenador català de Vilassar, Rubi, parteixen amb un lleuger avantatge després de l'empat a un a l'anada i reben un Castelló que no podrà cantar amb dos dels seus jugadors titulars, com són l'australià Auer Mabil i el congolès Brian Sipenga, que ja estan concentrats amb les seves respectives seleccions. El partit avui, a partir de les 9 del vespre, amb un bitllet en joc per la final de l'ascens a primera, on l'equip que guanyi s'enfrontarà al guanyador de l'altra semifinal, que juga demà a la Rosaleda entre Màlaga i les Palmes.
0: I a les 9 també tenim futbol sala, primer partit de semifinals pel Barça a la pista d'Inter.
6: Així, visita la pista de l'Inter a les 9 en el segon partit. Els de Javi Rodríguez, si guanyen avui, es classifiquen directament a la final i s'asseguren també d'aquesta manera una plaça per la Champions després que dos anys sense jugar-la.
0: Doncs aquesta és l'actualitat que ens deixa el dia d'avui. Aquest matí hem estat al Port Olímpic de Barcelona per conèixer un navegant que vol fer una Transat en categoria mini al setembre del 2027 i ja que hi és, crear un club nàutic de manera permanent a Catalunya.

0: Avui hem vingut al Port Olímpic a conèixer l'Alejandro Martínez i un projecte, doble projecte gairebé podríem dir fantàstic, o un que deriva en un altre. Alejandro, com estàs? Muy buenas.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Perquè l'Alejandro s'ha instal·lat aquí primer, i potser és el més cridaner, perquè vol fer una mini transat, és a dir, creua l'oceà Atlàntic des de França, des de La Rochelle fins al Brasil, només amb una parada a Les Palmes, en una cursa que es fa al setembre del 2027, i més enllà d'això, perquè el seu objectiu a partir d'aquí és acabar creant un equip permanent per fer regates d'aquest tipus i fins i tot anar creixent en categories. Tú vas a competir esta Transat del 2027 en la categoría mini, que se llama, que es un barco de 6,5 metros, que yo cuando he llegado he pensado, pero esto seguro que le van a dejar salir a alta mar.
1: Sí, bueno, me parece un poco barco vagabundo, ¿no? A veces yo creo que este es de los que mejor se ve, porque es grande, dentro, o sea, son 6,5 metros.